0: programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
1: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonkin.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més. Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la Nissaga d'Indochina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és summament interessant i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
1: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
0: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant i, justament, estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonkin. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
1: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
0: La tàctica habitual dels Estats Units, habitual, els casus belli.
1: Exacte. O els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir. En aquest cas, l'incident del Golf de Tonkin entre el 2 i el 4 d'agost del 1964 va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonkin. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents van ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonkin, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, a intensificar la participació militar al Vietnam.
0: Molt bé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
1: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder, entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aeris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
0: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
1: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb bombes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MCB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
0: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
1: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem, no?, anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Yadrang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aeris i terrestres dels Estats Units.
0: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal destacar més, cal que destaquem més batalles?
1: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital, Saigon, o l'antiga capital imperial, Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
0: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
1: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, la començar, no, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es podia guanyar, que no s'entenia molt bé que s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no, que es feien de 2 anys, no, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, de tots els seus eslògans, no, de Make Love Not War, etc.
0: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
1: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o va impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir vietnamitzar, volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud, pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
0: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que, clar, la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
1: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats, però augmentant el nombre d'operacions. Com fent veure que s'estava participant menys, quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
0: Gesticulant.
1: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill, el maig de 69, o amb altres operacions posteriors, que aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats, però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
0: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
1: Però tot segueix igual.
0: Tot segueix igual, i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
1: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta a Ho Chi Minh.
0: Molt bé. I finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
1: Doncs aquests acords de pau de París, el gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors. Mítica cançó.
1: Mítiquíssima.
0: Molt coneguda.
1: Molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ho dic de manera
1: correcta, correcta. Sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més, més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the End, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte, i un moment de, no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada de destrucció de l'entorn, vull dir, és molt, molt adient, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm, o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina, també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure,
1: sí,
0: una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara, el Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs ja, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores, quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs, a partir del març-abril del 75, es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord, o l'exèrcit popular del Vietnam, llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data, les forces nord-americanes, nord-vietnamites, capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals de tots els edificis públics amb plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra, ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem
1: ojo.
0: De terç, ojo, canviem de terç perquè estem entrant amb nous actors, no són nous perquè tots aquests programes ja
1: hem parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament en aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50, a París o a França, entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953, aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea. Vale, aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat a la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar, a l'any 1965, viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja i de tema aquest i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, però allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural i, a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més deferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un Partit Comunista, un nom més xinès. Al gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala seguint el model de guerra popular maoista i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtica en el cas de un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó Centre de Tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keuk Yu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès, que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60, en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja, sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi. O sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar, el 1970, decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom, segurament, que sona molt més
1: al
0: nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Bé, al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país. No pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o nom ambigu.
0: Molt bé. Hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja. Mhm. Deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provocar el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I, per tant, bueno, serà també, d'alguna forma, una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt deferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no? Tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no? I tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre durant diferents moments, aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això era clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh, l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé. És aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, són diferents fonts, que només els primers dies, durant l'evacuació de Phnom Penh, van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest hangar, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda i econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar, que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no, el mestre, no, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
0: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera per si això després, val? És un senyor llibre que té molt, molt treballat, es veu amb diferents tonalitats d'apòsit, sí, marcant...
1: Sí, sí, sóc així de friqui.
0: Bueno, això és del llibre treballat, és del llibre viscut. Però aquí, vull dir, ens aturem perquè, a més, hi ha algunes, diguéssim...
1: Algunes frases interessants, algunes converses que no s'han de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir... que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75, de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat, estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre, nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres, Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos, esteu fonamentalment en allò que és correcte. Esteu sent
0: fonamentalment.
1: Fonamentalment en allò correcte.
0: Molt ara significatiu el fonamentalment.
1: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
0: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
1: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem de... actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
0: Molt bé. Clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem en forma de pregunta.
1: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
0: Exacte. Però, i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
1: Doncs, d'alguna forma, Mao ja també s'ha dit que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja. O almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava donant a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, a Cambodja, en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
0: O sigui, ells preferien...
1: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas... professionals formats. Hi ha un exemple... No,
0: d'això en aquest meravellós llibre de el maoismo.
1: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar el govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple una refineria de petroli a Kampong Son, refineria, per tant, un recurs cabdal pel país... Uh-huh. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
0: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
1: I els referien com a avis als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme també una de les característiques i també de la revolució cultural era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents ara que les classes ens critiquen, no?, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part... Per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, o gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem el... No, la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos, però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
0: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això. Com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers vermells?
1: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet, doncs ens hem superat el nostre mestre i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao, al setembre del 76, va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: The Killing Fields, de... això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi, Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, amb la qual s'explica la vida d'un treballador cambutja, que treballava amb un periodista nord-americà, que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total, del genocidi cambutjà, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula amb... molt recomanable, i, bueno, o sigui, la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, de... molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Ah, perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats a Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75 hi ha un cop s'ha conquerit Saigon i ja els, bueno, els khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que s'anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. I aquí, per tant, connectant, no,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. I molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina, i segurament entre, no, d'entre línies volem dir i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encoratges en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també, d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no, entre la lluita entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut, ha canviat de forma, però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat, dit d'una altra manera, és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no? Perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat, hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebia Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica, o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no?, dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament. A partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix, a la vegada, un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam. Per tant, aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té al Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest moment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca el desembre del 78 la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Kampuchea, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I, clar, per tancar amb el personatge, o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop marxa, fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita. Tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, perquè dirà, a mi què m'expliques ja? Jo ja no vull saber res de tot això.
0: Suélteme del brazo, deixa'm, senyor.
1: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant, aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comunitats, en la seva caseta, amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després, ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
1: Aquest govern serà liderat per Heng Samrin durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, ja veurem, no?, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i, diríem que, introduirà el multipartidisme.
0: Molt bé, i per altra banda, ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intenta conquerir Vietnam.
1: Intenta conquerir Vietnam o fer una operació de càstig entre el febrer i el març del 79, envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, com dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Guerra Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte molt incert provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o el malmetament de, o la devastació del nord del Vietnam.
2: Bạch Nha rin tốt phía rập hiếp ở rộng bác chứ tùm mất dân đo rung riêng.

0: recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final, que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Rouge, entre el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i en la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Roig, per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam, al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant, veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda. Vull dir,
1: exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi, va costar, necessito un paper al davant, i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest, aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que acaba de sortir d'una guerra que portant molt temps en guerra, amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra, que ja estaven amb una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació, però els costos financers i humans eren molt grans. El govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, vale. No cal. El Partit Popular Revolucionari de Laos, o Patet Lao, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder al desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Laos. Per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això Laos en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant també dins de l'òrbita soviètica, on es signen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar a Laos, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sembla veure Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant algú que s'hi ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Laos s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé, jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi, no sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema igualment que segurament es pot apostar
1: moltíssim i que sempre hi ha coses a dir.
0: Però justament, com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires, ja per situar Indochina ara què? Vietnam ara què? Geopolíticament com està la cosa després d'aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. Mica en mica els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica, i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també, d'una forma, Beijing, no, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió, sent el seu principal soci comercial, de tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únic és Laos i el Vietnam,

0: sí que el que veiem és com...
1: Conclusió de conclusions.
0: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests 5 programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
1: Ja pots respirar. Ara sí. Programa 476, 485, 498, 510, i aquest que estem acabant ara, els 5 programes que ens ha ofert, ens ha portat
0: aquest gran viatge.
1: Aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè, clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer...
0: Una bona introducció per conèixer el país. També, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus de, alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar. Jo, molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països, directament.
1: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis, descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes, i per tant...
0: Bé, idees no en falten, idees n'hi han.
1: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
0: Gràcies a vosaltres.
1: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb l'afrobeat de la banda nigeriana Bantu. I és que acaben de treure en aquests últims mesos un nou disc. Aquest disc, doncs, es diu What is your breaking point? O sigui, què és el vostre punt de trencament, o sigui, el vostre punt crític. Bantu, que és el seu vuitè disc i són una de les bandes de referència de l'afrobeat actual des de Nigèria, Lagos, des de la ciutat de Lagos, però també això amb una, és un col·lectiu gran que són 13 músics i que això amb una història llarga s'han convertit en una referència de l'afrobeat, però també el high life, l'afrofunk i la música africana en aquests dies. De fet, Bantu és l'acrònim, com és un joc de paraules, és un acrònim de Waterhood Alliance Navigating Towards Unity. La germandat, l'aliança i la germandat que navega cap a la unitat, navegant cap a la unitat. I també, doncs, és un homenatge al nom de l'activista anti-apartheid Steve Bantu Biko, conegut com a Biko, aquell a qui li cantava Peter Gabriel. Doncs bé, Bantu, des del nou disc, que ja ho hem dit, What is your breaking point? Hem sentit aquest primer tema i ara aquest altre. Bantu, Nigèria.

Bantu, una de les referències de la música actualment a l'Àfrica, a Nigèria, Lagos. I una altra de les novetats que no havíem escoltat encara aquí al Mixtures d'aquest passat estiu és el nou disc de John Batiste. Nou disc es diu World Music Radio i és per ell doncs una espècie d'experiment de bon rotllo. Aquest home és diguem-ne està de bon rotllo i el que vol és doncs que tothom n'estigui. I per tant, doncs ell crea una música que amb totes les referències que ha rebut al llarg de la seva vida i que li arriben d'una banda i de l'altra i en fa música com aquesta. Rain Dance amb Native Soul, John Batiste.

0: That was Rain Dance, the Rico song. Coming up, Be Who You Are here on World Music Radio. Everyone else already taken.
1: John Batiste, des del seu nou disc, nou i esperat disc després d'aquella autèntica meravella que es va dir We Are, i amb la qual aquest home es va guanyar, ja el tenia, el gran prestigi, però realment es va guanyar la confiança de tothom. Per tant, aquest nou disc, encara que ens pugui semblar un mainstream, doncs, de l'alçada d'un Bruno Mars, per exemple, per tant, en l'estela del gran Michael Jackson i del pop, perquè John Batiste no és aliè a tot plegat, entra aquí al Mixtures. Ens l'hem escoltat i ben escoltat, aquest disc, que està ple de col·laboracions. Hem sentit Native Soul en aquest tema i, per exemple, de les moltes col·laboracions que hi han, escollim també la de la catalana, la trombonista i cantant de Vilassar de Mar, Rita Payés. John Batiste amb la col·laboració de Rita Payés des del disc World Music Radio.
2: Hello world out there in radio land. Got a very special guest to sing with me tonight all the way from Catalonia, Spain. Rita Payés. And so I want everybody to grab your loved ones, grab the love handles. Come on.

aquesta banda de funk psicodèlic amb arrels mediterrànies i alhora, doncs, bueno, això, aquí hi ha de tot, des de l'afrobeat fins a la cúmbia. I, de fet, doncs, aquest disc es diu Cumbia Mahare i ells es fan dir Psyche. Psyche, i són tres italians, que aquest és el seu debut, tres italians, per això, amb carrera de música i, per exemple, dins tots tres van coincidir en un grup que es va dir Nu Genea. I aquests tres italians, doncs, han fet un disc collonut. El disc tan collonut es diu igual que ells, Psyche. Per tant, doncs això, l'ànima del cos, i aquí, doncs, bueno, els seus noms, Marcelo Giannini, Andrea De Faccio i Paolo Petrella. Tots tres, com dèiem, es van trobar en un grup important a Itàlia, Nu Genea. I aquesta és la nostra descoberta d'aquesta setmana, el trio Psyche i el seu debut. Aquí va un altre tema.

per parlar de concerts, potser això hauríem d'haver-ho dit la setmana passada. En els concerts de la Mercè, si algun jo hagués volgut anar, i confesso que no hi vaig anar, va ser el de Perrate. Perrate, el cantaor de Sevilla, i aquest disc Tres Golpes, produït per Raúl Refri, i amb temes com aquest, aquestes seguidilles mitològiques que es diuen Arde la Casa de Cupido. Però no només aquest concert, sinó que, com sempre, el BAM i les festes de la Mercè porten moltes músiques del món a Barcelona. Per exemple, també la angolenya Pongo al Teatre Grec. Ja tot això ja ha passat, eh? Ho dic de passada, però per subratllar-ho, perquè també, per exemple, doncs, el quartet del Níger, Etan de l'Air, un dels dels grups de rock més interessants del Sahel, del desert, de fet, del Sahel, Etan de l'Air. I tot això que ha passat aquest passat cap de setmana, i com que aquesta secció de concerts se suposa que el que ha de fer és, doncs, proposar-te concerts, no dir-te aquells que han passat, doncs anem a buscar la programació de l'Apolo, perquè allà tindrà lloc el Festival Perú Mediterráneo, amb l'actuació de la banda de reggae peruana Laguna Pai. Aquí tenim el seu últim single, Alerta, Laguna Pai.

Laguna Pai. És un dels grups de Lima, Perú, que seran en aquest festival Perú Mediterráneo. Això serà a l'Apolo 28 de setembre, el dia 28 de setembre, a partir de quarts de vuit. Hi haurà també, per exemple, Xuxupe, una músic i DJ també de Lima. Però atenció, perquè també des del Cono Sur, ja no al Perú, sinó des de Xile, la setmana següent, el dia 3 d'octubre, un dimarts 3 d'octubre, Quilapayún a Barcelona. Quilapayún ja eren el grup de referència, doncs, fa més de 50 anys, des de l'any 65, que comencen, per tant, finals dels 60, i durant el govern de la Unitat Popular de Salvador Allende, eren ja un grup de referència pel seu compromís polític i pel seu compromís amb el folklore a Xile. De fet, Quilapayún està celebrant ara una gira dels 50 anys, que la van començar el 2015, ja fa 8 anys, però amb pandèmies pel mig arriba a Barcelona ara. El 3 d'octubre, dimarts 3 d'octubre de 2023. Quilapayún, una autèntica, això, llegenda. I anem a buscar, doncs, una de les seves últimes publicacions. Es diu Funeral, i com no podia ser d'una altra manera, la lletra és especialment crítica.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Avui, en la nostra secció de records, hem volgut recordar els 25 anys d'aquest disc, Electroshock Blues, Eels. I és que Eels van representar, doncs, a finals dels 90, una manera, doncs, senzilla, però alhora, doncs, amb molta cura, doncs, de representar el que era el rock i alhora, doncs, la cançó d'autor. El seu factotum és Mark Oliver Everett, que es feia dir senzillament I. I d'aquí el nom de Eels, que l'any 95 debutaven amb Beautiful Freak, que va ser una descoberta, i l'any 98, ara ja fa 25 anys, aquests dies de setembre, sortia Electroshock Blues, que acabem de sentir. Després tot això va seguir amb gran èxit també, doncs, amb Daisies of the Galaxy, l'any 2000, etc, etc. Eels, una manera molt especial, també perquè té molt de catarsis aquest disc, de totes les desgràcies familiars que vivia, doncs, això, Mark Oliver Everett. I bé, en aquests dies també, diguem-ne, coincideixen en el dia que van aparèixer, o sigui, un 21 de setembre. Aquest disc que acabem de sentir, aquest Electroshock Blues, però també The Fragile, el gran disc de Nine Inch Nails, la banda coneguda tal qual com a Nin. Aquesta sí que és tota una bomba. Amb ella acabem el programa d'avui. Gràcies per escoltar el Mixtures. Fins la setmana que ve. Into the Void. Nin.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.
3: La Rosalia. Casa sec

0: Segur que recordeu aquest tema, potser no us en recordeu tant de quant de temps fa que el va treure la Rosalia. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, un dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Money Man, que és com el fraseig, no?, la tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Money Man, aquest EP estava composat per dos temes, com diem, milionària, tal qual, milionària, no milionària, milionària, i això és important, i per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers, i Rosalia no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell, després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. Però a més, és que era com un llançament de la Rosalia quan ja començava a despuntar bastant, en català. Una cançó en català, i de fet no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després recordeu que va ser just després, poc després de que fes el Con Altura amb el Setangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc, i la Rosalia doncs treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rumbeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornada a un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalia se tenia com al damunt una aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia, en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalia, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalia havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica, i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalia. En fi, l'obra dels diners, que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. I com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó, milionària, perquè la Rosalia la va decidir fer en català, molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles, o que deia compleans en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que em va demostrar una vegada més que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que de fet no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionària, per cert, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90 el New Musical Express era la publicació en paper de referència pel que fa, doncs, a la música independent, avui dia, si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha, doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork. És una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent, fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crea tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, recordes, què tal, com esteu?
0: Bé, recordes aquesta cançó? A que es queda esclavat al cervell, o del Fucking Money Man?
1: Oi tant, que la recordo, sí, i tant.
0: Molt bé.
1: Va ser un tamàs, digués, un tamasso, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe i
0: clar,
1: tot. Sí,
0: clar, és d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalia són més difícils de seguir de cantar.
1: Sí, sí, aquesta potser encara és bastant fàcil.
0: Que a vegades diem, què diuen les lletres en anglès? Anem a explicar la cançó, però tela, per descifrar les lletres de la Rosalía. En canvi, aquestes
1: cantava bé. Sí, Déu-n'hi-do.
0: Es cantava fàcil.
1: I tant.
0: La cosa va de dimoni, de dinerets, avui.
1: Avui és un tema bastant important. Sí, sí, diners. Els diners de l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja o moments de desconnexió, no? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències doncs, que puguem compartir amb la família, els amics... Però és cert que moltes persones també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, d'una simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, sí. O un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? Uh-huh. I és per aquest motiu doncs, que avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure a l'estiu i doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
0: Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar i moltes coses en joc. Recordeu l'expressió que hi ha de fer l'agost?
1: Exacte.
0: Que s'aplica encara i jo crec que encara... Doncs això, hi ha especialment des del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí. No? En contraposició del client.
1: Sí, sí.
0: En fi, moltes qüestions a tenir en compte. Com planifiqueu? No sé si no planifiqueu les despeses, si aneu amb una llista, no? de despeses, anar comptant cada euro que gasteu a les vacances.
1: No sé si és millor o pitjor, jo, a vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, però... que també t'obsessiones.
1: Sí, sí. Doncs aquest és el tema del dia, així que durant el programa anirem recollint els comentaris tant Instagram com al WhatsApp. O els vostres àudios i després els comentarem bé.
0: A les 10 tornem a connectar. Aina Barbany des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot CONTAC. Marxarem a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha tractat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de la història de l'art. I atenció, perquè a l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'Ona la Torre, avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyer, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
3: Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos a l'any.
4: Una visió vinculada amb aquell moment també en què estàvem en moments de sequera provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada amb un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró durant tot l'any i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja-baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que ens ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
3: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
0: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
3: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
3: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
0: Històries d'estiu. Pau Villafañe, des de Girona FM, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
5: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% el fons d'ajudes a la pesca per a el període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
6: Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'ls redueixo, crec que és l'espasa final de Dèmocles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
5: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i fins i tot la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
0: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
5: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
7: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
5: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
7: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
5: Gràcies a vosaltres.
7: I la propera connexió l'establim amb Lleida. M1, Arnau Vilà, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
7: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui això ha tornat a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
8: Sí, perquè com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conan i les Ives i Berri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
7: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escolta situat a Inet de Besà, en el Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
8: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
7: També temes d'estiu, si vas a mirar. M1, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
7: Marina Pérez, bon dia.
9: Bon dia.
7: Des de Tarragona Ràdio.
9: Avui aporto una bona notícia.
7: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalia, sí, la recomana la Marina, que ho sapigueu, que li agrada molt la Rosalia.
9: Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc en ment, vull dir.
7: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat a veure amb la recerca química, no?
9: Exactament, es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i a la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
10: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
9: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
7: deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona. En aquest cas, amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
9: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
7: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
9: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
7: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina. Allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no... Ja
9: home, jo crec que per la sorpresa de les meduses sempre hi ha lloc, però... però per mala mar i això ja no tant.
7: Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
9: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més, amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sense dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori a la recerca bàsica al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa ateromatosa. No tota la placa ateromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
1: Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan innovadora, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica també.
2: Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional, no? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona ens permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar el desenvolupar i generar nou coneixement, no? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona de lo que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
1: M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
2: Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'atac. I un cop finalitzades aquestes obres, tenim pensat que acabaran al voltants del mes de setembre, a l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
1: No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre fins i tot mèdic, quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
2: Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la, doncs ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder, bueno, facilitar i fer difusió, no, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
1: Doctor, a nivell dels professionals, clar, ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
2: Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia i, a més, hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia perquè arribi a tothom.
1: Clar. Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber a quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
2: Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca, bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet de que amb el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
1: Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
2: Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
2: Exacte. Estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però, bueno, l'important és tenir l'esperança i la il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
2: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDIPG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què, bueno, hem posat l'esforç, pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues, això de tota la gent d'IDIPG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa a nosaltres com a pioners.
1: Ha parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
2: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
2: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etc, etc. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
2: Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
0: Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs, ja ve a suplir la parcialitat potser d'informació que donen altres serveis com el TAC o les resonàncies magnètiques o simplement treballant de manera diferent.
2: És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia de TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat la ressonància magnètica o l'ecografia o la mateixa radiologia convencional, sí, que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible, i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient i cada patologia.
0: Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
2: El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
0: Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no, que ens anem a fer no un TAC o una resonància, sinó un fotón.
1: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photocounting per l'IDIG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
2: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: El que toca ara és llegir, llegir, sempre, a qualsevol hora, que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda cruixut, de fet és el que ens recomanen des d'Ona la Torre, a la seu podcast, a la seva lliurement de capítols sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu, avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
1: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant. Territori Lectura. La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
0: Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos trams d'escales i travessar habitacions o despatxos. Vaig tenir la sensació que érem molt per sota de terra i, de cop, va aparèixer davant nostre una porta blindada que ell va obrir mitjançant un codi digital en un teclat encastat a la paret. En aquell nou espai hi havia un immens dipòsit format per innumerables fileres d'arxivadors d'última generació, amb tancaments mecànics i gestió de la temperatura per a cadascun d'ells. Em va portar fins a un carreró de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven: Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papirs. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
1: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
2: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
1: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta, que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, vull dir, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis, en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
4: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, ja no només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
4: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
5: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir-ho, Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Firagost era una, anem a dir, una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls. Des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants, per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Firagost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tas de vins amb porró, i a més al final a Valls ho acabem la mar de bé, perquè el dimecres, la Firagost és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Firagost, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat, hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira, on se van succeint tot un seguit primer d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir-ho així, que és la Firagost. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem avui endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Cortils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa, aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset, i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del Porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, de, que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Agosto era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Agosto amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra, ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir-ho d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera patrimonial, que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
4: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Agosto. I sobretot ara comentaves el tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no?, que ho vist des de fora, doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
5: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrencant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Agosto, per dir d'una manera. Després de la Fira Agosto vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
4: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix en l'epicentre també, no?, en l'època de l'efervescència turística, al final de Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic, més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
5: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que en va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veient que es fan uns castells extraordinaris i la Fira Agosto s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els hi agrada més, que és tastar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes, els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Agosto sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Agosto, la cursa de saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia, amb dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
4: I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són els productes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
5: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
6: home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Firagost a Valls. Cita imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rosiquer des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer

0: Impactants com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria, què tal?
0: Veient, bé, veient el que t'ha costat el tiquet de la teva compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè vaja...
1: Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, sí, mira, he anat a fer la compra i ja has vist que m'has sortit una mica cara.
0: Has fet la compra per un vermutillo, eh?
1: Sí, per un vermutillo.
0: Patatetes, olivetes... Sí. Ni tan sols escopinyes, que és el més car. No, no,
1: imagina't.
0: Bàsic, bàsic, i t'has gastat 54 euros.
1: Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
0: I crema solar, això sí, crema solar, perquè clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis,
1: sí,
0: diguem.
1: Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno, ja la tindrem aquí.
0: Teniu tapat per aquí o què?
1: Bueno, una miqueta.
0: Sí?
1: Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
0: Sí, fa el calor, suposo, no?
1: Sí, això sí, això, la calor ens acompanya a tot arreu on anem.
0: Doncs avui és això el que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre cosetes i puja moltíssim el tiquet.
1: Sí, ens deixem un ronyó.
0: Els preus, que de, no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
1: Doncs mira, continuem una mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
0: sí,
1: i precisament ella ens explica, a part d'una mica d'actualització del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
2: Bon dia, Obert per Vacances.
1: Hola, Maria.
2: Com esteu? Bé, aquí, des de el Camí de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer la primera parada i avui ja estem Canida o Porriño, que és la següent parada d'avui.
1: Van avançant.
2: I bé, ara encara ens queden uns... Hem sortit a quarts de vuit del matí i encara ens queda...
1: Déu-n'hi-do.
2: Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent. De moment anem bastant bé. La pregunta del dia. Si la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop a la galera... Bastant ridícul.
1: Mare meva.
2: Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahir vam pagar la novetada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Apa, que tingueu bon dia.
0: I mira que a Galícia els preus no són cars ni molt menys. El que passa és que,
1: no,
0: clar, si estàs en zona Camino, suposo
1: clar, que... Es deuen aprofitar, suposo. Sí, sí.
0: Jo crec que sí, Camino, estiu, ja
1: sí,
0: està. I clar, si
1: doncs...
0: vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
1: Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà...
0: Clar,
1: és un cop,
0: sí,
1: no? Diguem, una vez al año no hace daño.
0: Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas. Si,
1: sí,
0: si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
1: Sí, sí, sí. Llavors, Núria, també tenim oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
3: Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre. Per això, o sigui, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu, perquè si no després doncs no tindrien negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, en tema de vols, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies a casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparats amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
1: Totalment.
0: Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta,
1: sí,
0: a zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo
1: clar,
0: passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles,
1: sí,
0: però la veritat que pels autòctons fa... I pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis
1: no,
0: a fora i et pugin els preus per la cara.
1: No.

0: realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
1: Encara fa més ràbia, sí. Això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
0: Sí, és molt possible, sí, sí.
1: Llàstima.
0: També tenim un oient, la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana, potser no tan centrat en l'estiu, però anem a escoltar-la també.
2: Hola, bon dia. Sobre els preus de l'estiu, no necessàriament hem d'arribar a l'estiu, que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
0: Bueno, ja veiem.
1: I ens estem deprimint, eh? No pot ser, però tot teniu raó, és que teniu raó. I a més, atenció a les grans superfícies, als súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions que al final fan gastar més del que hauria de ser. O preus que es vesteixen de promoció, de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són ben bé. Molt bé, molt bé.
0: Però crec que això ens hem trobat tots alguna vegada.
1: Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient, perquè si no passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
0: Sí, i tampoc volem això.
1: Tampoc.
0: Tenim prou coses a fer.
1: Sí. Molt bé. Alguna altra aportació?
0: Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria? D'ahir?
1: Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna cosa, no?
0: Sí, una mica curiós. No sé, a veure.
1: Aquest és nou d'ahir. A veure què diu el Ramon.
0: A veure què diu.
3: Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Malandric, de Puigfondrós de la Séquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu pels preus de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser aniria sent hora que sortíssim tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa! Sigui dit, siau, salut i revolució!
1: Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una persona gran, Ramon. Però...
0: Jo també, me l'imagino amb el bastó.
1: Sí, però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
0: sí.
1: Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
0: Doncs no ho tinc ni idea. Ara la veritat
1: buscaré.
0: És que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és d'aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que en tenen.
1: No ho sé, jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
0: A mi també em resulta familiar.
1: Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
0: Exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuïn enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
1: Molt bé, doncs això ho desvelarem, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara mateix.
0: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
1: Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que ha elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou disseny dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
4: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
5: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. I els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
6: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no? En canvi, el dels ocells pues, em mola un muntó, la veritat, i que per darrere hi hagi com edificis i tal. Està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin uns bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que els de les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
7: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per, en cas de robatori, que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
8: Primerament de tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges, en altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
4: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la Sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes: cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pela-roques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
9: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
4: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
9: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
4: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
9: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
4: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
10: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum. Vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors, aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podrem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no?, el que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis de l'Europa, i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
4: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny. Ens ho explica Diego Feijó, de l'estudi Diego Feijó.
11: En la part accessible, havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar tàctil, uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
4: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
1: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs, el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Thank you. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no? Que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això, urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra? En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, perdoneu, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I, de fet, en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
12: Bon dia,
1: estàs
12: Núria.
1: Estàs en un terrat?
12: Estic en un terrat, estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades, que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
1: Ai, no. Ai,
12: veus?
1: No.
12: És que això no ho hem vist mai, tampoc. No, no ho sabem, això. No, és a dir, si li preguntéssim als oients...
1: Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
12: Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia. Per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així, és a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
13: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
12: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
13: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
12: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient, això?
1: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
13: Els aires condicionats... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionals, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
12: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçen bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
13: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors, reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
12: Amb tot això, i qui ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de, doncs això, que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
13: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
1: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
13: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavorís els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta, un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
1: Escolta, i muntar un jardí al terrat?
13: També és molt bona opció. Els jardins verds és una... són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
12: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blancs, inclús pobles que són tots de color blancs. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
13: No, principalment quan viatgem per Andalusia vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, vegem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
12: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
13: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no?, i l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. Millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
12: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
13: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor... Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors, és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per l'interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
12: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
13: Moltes gràcies.
1: Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Gràcies. Moltíssimes gràcies, company.
12: Fins demà.
1: Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
14: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
1: Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no, de l'eclipsi solar, i tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de Sol i de la Lluna. Aquesta és una via, i a més tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsis vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangels parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs a principi van negar que es tractava d'un eclipsis, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del Sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Però això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament es diu que en concomitància amb la crucifixió es va a produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsis, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsis, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no? D'aquesta idea de que el sol es va amagar.
0: Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no?, o de com es manifesta artísticament un eclipsi des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
1: Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat. La majoria es troben en manuscrits, però també els podem trobar representats en pintures murals, com és el cas de l'eclipsi solar que va representar en 1345 Andrea Orcagna a la Basílica di Santa Croce, que és la Basílica Francescana de Florencia, de Firenze. Allà es representa en una esquina, es representen dos personatges que estan mirant cap a un eclipsi. Aquests dos personatges probablement són astrònoms, i la part més interessant és que hi ha dos punts d'aquesta representació molt, molt rellevants. La primera és que Orcanya probablement va veure un eclipsi que es va donar a Itàlia en aquell any. Llavors, estem parlant d'un eclipsi que es representa artísticament, però d'un eclipsi real. I l'altre punt interessant que ens explica com vivien i com interpretaven aquest fenomen és que la imatge va lligada a la representació del triomf de la mort i de l'infern. Llavors, evidentment, el que estan dient és que l'eclipsi s'està prefigurant, està representant, està anticipant un event catastròfic.
0: Això ens situa en el 1345, gairebé dos segles després, el 1518, també hi ha una data i una obra, una manifestació artística realment destacada.
1: D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les llotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors, aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu. Està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
0: I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
1: Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura ens representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir. Hi ha un burro damunt de la taula i aquest burro està menjant periòdics i aquest burro som nosaltres, les persones que no tenim criteri i ens mengem tot el que la premsa ens diu. I la part més interessant de tota l'obra és precisament la representació de l'eclipsi. Tenim un sol que està amagat per una lluna que alhora és una moneda d'un dòlar americà. Llavors, la crítica està claríssima. L'obra es va realitzar just abans que Adolf Hitler va ser nombrat canciller precisament per aquest personatge. És una protesta visual, la podem llamar així, una crítica visual molt dura de la política alemana d'aquell moment.
0: I després d'aquests apunts històrics de mirada enrere, en un minut, com creus que es pot representar, parlant del present i del futur, com creus que es representarà aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
1: Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por. que provoca sentiments forts.
0: Molt bé, doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies Licha Butà per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsa't de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
4: Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust seure, llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
4: Joan Maria, molta gent diu, jo no tinc jardí. Això és una limitació?
6: Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora, de la manera que tu no perds espai, i de cop guanyes en bonic, en presència i en companyia.
4: I per on hauríem de començar, si volem donar vida a un balcó?
6: Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentem que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que són d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o a la nostra centre de jardineria, simplement preguntem, vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui la planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res. Però quan la comprem, la que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot. I d'alguna forma comencem amb aquella primera planta. I intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
4: Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
6: Prova i error. De provar una planta i dir, ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, i te l'imagines. I quan la poses, veure doncs, que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arcó perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després per allò que ens transmet. És a dir, si tenim, ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que podem tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-los una planta que tiren espai que tiri cap dalt. O si són plantes trepadores enfiladisses, doncs donar-los una barana o alguna celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
4: Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
6: Hi ha molts balcons transformats en horts i juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, amb tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que dius, són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic. I planta aromàtica és una meravella, que tu tinguis una planta de menta, una planta de fàbrega, una planta romanís, i que tu surts i dius, escolta'm, avui farem, venim amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la menta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme, que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomaca i li poses tres o quatre fulles recent tallades de l'albaca de l'alfàbrega, i és una meravella.
4: I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
6: Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades, posar-hi plantes més altes i més grans i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
4: I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. Un balcó petit només admet plantes petites.
6: No només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però evidentment també es pot ficar amb plantes petites i que també quedi bonic.
4: Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
6: Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó, que a la vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
4: Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
3: Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia.
7: Però sí, ja l'he vist,
3: Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagost de Valls, home, és tot
7: molt important,
3: festa.
7: És molt important.
3: Què ens expliques del Firagost, que no hàgim
7: doncs
3: explicat?
7: Doncs bé, ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut per centre històric, i jo he fet la meva petita aportació, i és que si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enéas, que ha atès a Radio Ciutat de Valls.
8: Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagost, amb una breu exposició creativa, veient tots els cartells, no tots, perquè no ens hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagost durant aquests anys.
7: Vull dir, jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobaran, sí, castells, etc., doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs, l'evolució que han tingut.
3: Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagost, que no sé si es fan massa municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes, perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No és de salts, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, és d'arrossegar sacs d'avellanes.
7: Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però a la catalana.
3: Sí, a la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes.
7: Exacte. Molt bé.
3: Seguim endavant. Vinga, ara per als que us agrada la música de cobla.
7: Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Cerquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amso de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta simfònica, l'objectiu és combinar, com estem sentint ara, la seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
3: Sí, sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, eh? So de cobla, però amb orquestra, amb tota una orquestra al darrere. Molt bé. Desè festival amb so de cobla a Palamós, avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
7: Tanquem amb una miqueta música amb ritme.
3: És
7: musiqueta batxatita, és festa caribenya.
9: Molt bé.
7: I és al poble espanyol, que hi ha les nits en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya. En aquest cas, i nosaltres destaquem doncs això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe amb classes de salsa, bachata i ritme d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
9: Molt bé, el poble espanyol. Perfecte, una agenda ben variadeta, Lídia. Moltíssimes gràcies.
7: Ale, adé, fins demà.
9: Fins demà, fins demà.
10: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Home, si vas al súper i al final, no?, el tiquet, el preu és super alt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat. Bueno, ja compensa una miqueta, Aina. No sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
1: La veritat és que no, i no ho crec, ja.
0: Bueno, hi havia aquella famosa trobades amb un supermercat més que conegut que comença per M, no?
2: Sí. Era l'hora de, sí, l'hora de conèixer,
0: ostres,
2: gent, l'hora de lligar.
0: Sí.
2: Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
1: Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxes. Tothom va embogir, eh?
0: Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no, ja no hi ha quedades,
1: sembla,
0: per xarxes.
1: Sí, sembla que ja està.
0: Ja s'ha passat. Doncs vinga, sí, alguna aportació més dels nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
1: Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que sí que els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
0: No és que ho crec, és que segur.
1: Sí, sí, 100%, ho podem assegurar.
0: Aina,
1: temporada alta.
0: No tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs o valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons per explicar quin és el tema de demà.
1: Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts i res, i aquí estarem.
0: Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre. Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It.

0: 60 minuts de jazz per a tots els públics.
1: Hi ha una frase més o menys coneguda que diu que l'ésser humà va crear un instrument perfecte que es diu piano, però que el so més bonic sobre el planeta Terra és el de la trompeta. No sabem qui la va pronunciar, però si algun dia ho descobrim, sens dubte, ja sabem quin instrument tocava. Comencem Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb, òbviament, un trompetista, Roy Eldridge, i la cançó Recado Bossa Nova.

Hem començat el nostre temps de jazz amb Roy Eldridge, un trompetista que va néixer a l'estat de Pennsilvània, als Estats Units, a finals de gener de 1911. Als 16 anys es va professionalitzar i en poc més de 20 es va instal·lar a Nova York, que seria el seu centre d'operacions, fins a la seva mort als 78 anys. Diuen les persones que hi entenen que no tenia una tècnica massa depurada, però que passava dels registres greus als més aguts amb sorprenent facilitat, la qual cosa donava un punt d'espectacularitat als seus solos. I això ho van aprofitar els directors de les big bands en les que va treballar. També se'l considera un trompetista que va fer evolucionar el seu estil, òbviament clàssic, per convertir-se en referent reconegut de músics posteriors de la talla de Dizzy Gillespie o Miles Davis. A mitjans dels anys 40 va entrar en l'òrbita del productor Norman Granz, participant en les gires que ell organitzava, titulades Jazz at the Philharmonic, i gravant també en les seves discogràfiques. La primera cançó que hem escoltat, aquesta Recado Bossa Nova, és d'un disc produït per Norman Granz i igualment la que escoltarem ara. Aquesta forma part d'una sèrie en la que Eldridge toca acompanyat pel quintet del pianista Oscar Peterson. Aquí teniu Feeling a Draft, que és una composició pròpia de Roy Eldridge.

Per acabar els minuts que avui dediquem al trompetista Roy David Eldridge, Roy Eldridge, pels amics, l'anirem a buscar en una de les seves col·laboracions amb l'orquestra de Count Basie. Hem seleccionat un disc en el que fan versions amb arranjaments propis molt jazzístics de melodies pertanyents a musicals de Broadway. El disc es titula Broadway Basie's Way, que podríem traduir com a Broadway a l'estil Basie. I escoltarem la cançó Just in Time, que forma part del musical Bells Are Ringing.

Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Fa 75 anys que es va començar a gravar la primera obra intemporal de Miles Davis, el seu primer clàssic, titulat The Birth of the Cool. Miles va començar la seva carrera professional aproximadament l'any 1945 al costat de Charlie Parker i, conseqüentment, dins del bebop, que era aquella tendència que s'estava consolidant en aquell moment i donava el tret de sortida del que coneixem avui com el jazz modern. L'any 1948, Miles ja va començar a treballar en el seu primer projecte personal, que era un nonet on hi trobem a músics blancs i negres, ja una novetat en aquell moment, músics com el saxo alt Lee Konitz, el saxo baríton i compositor Jerry Mulligan, el pianista i també compositor John Lewis o el bateria Max Roach, i tocaven tots plegats arranjaments força influenciats per la música clàssica de Gil Evans, que es convertiria a partir d'aquell moment en un col·laborador molt estret de Miles Davis. Aquella era una formació atípica, a mig camí entre una big band com les del jazz clàssic i un grup petit propi del bebop. La primera sessió de gravació que van fer va ser el 21 de gener de 1949. Inicialment, aquelles cançons es van editar en discos de pedra, d'aquests de 78 revolucions per minut, que contenien una cançó a cada cara. I aquells discos, la veritat és que no van tenir una gran repercussió. Però amb el temps, aquella sonoritat va inspirar a molts músics joves, donant pas al que es va anomenar, posteriorment, el cool jazz. D'aquí que l'any 1957 s'edités, finalment, el disc titulat Birth of the Cool, és a dir, el naixement del cool jazz, que recopilava totes aquelles gravacions que es van fer entre gener de 1949, la primera, i març de 1950, la darrera. A la primera de totes, una de les cançons que es va interpretar és aquesta, Venus de Milo, que és de Jerry Mulligan i que avui ja és tot un estàndard.

El nonet de Miles Davis, de l'any 1949, que va donar forma al cool jazz. Un dels participants, com us hem dit abans, d'aquestes sessions, el saxofonista Al Lee Konitz, es va convertir també en un dels músics més representatius d'aquesta tendència del cool jazz. El 12 de maig de 1957 va gravar un dels seus discos més recordats. El va titular Very Cool i al seu costat hi havia una selecció dels millors músics de la costa oest. Tenim a Don Ferrara a la trompeta, Sal Mosca en el piano, Peter Hind en el baix i Shadow Wilson a la bateria. I ens interpreten, òbviament a la seva manera, Billy's Bones, que és una composició de Charlie Parker.

L'Iconitz, la que vam d'escoltar amb el seu quintet, i ens han ofert la seva visió de Billy's Bounce. És una gravació de 1957. 46 anys més tard, és a dir, el 2003, un músic d'estudi, el bateria Rayford Griffin, va decidir començar la seva carrera com a líder recuperant el concepte cool jazz en una interpretació clarament molt lliure i molt allunyada de l'original. Va gravar un disc que va titular, sense cap vergonya, The Rebirth of the Cool, és a dir, el renaixement del cool jazz, en el que comptava amb estrelles d'aquell moment de credibilitat indiscutible. Per exemple, escoltarem el saxofonista Branford Marsalis o el baixista Stanley Clark. El resultat no deixa de ser un exercici un tant previsible de soft jazz, però hem de tenir en compte que, amb l'enorme talent de tots els músics que hi van participar, el resultat és francament agradable. I aquí en teniu una mostra. All That, amb Griffin a la bateria i també com a cantant.

0: Hola, soy Michelle Alderete. Estoy escuchando Just Eat. Mando un beso muy grande. No dejéis de escuchar. Chao.
1: Esteu escoltant Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara és el temps per recordar a una dona que té una relació, podríem dir que una mica tangencial amb el jazz. Es deia Frances Taylor. Ella era ballarina, era actriu, i un dels fets importants de la seva vida és que després d'haver actuat durant alguns anys amb la Catherine Dunham Company, que va ser la primera companyia afroamericana de ball modern, Frances Taylor va ser convidada pel Ballet de l'Òpera de París a participar en un dels seus espectacles amb molt bones crítiques. Avui la tenim com a protagonista d'un temps a Jazz It perquè Frances Taylor va renunciar a la seva carrera per casar-se amb Miles Davis i convertir-se en Frances Davis o Frances Taylor Davis, que és com és més recordada. Diuen que Miles Davis va gravar la seva versió de l'òpera Porgy and Bess amb arranjaments de Gil Evans després de veure una representació en la que ella hi participava. Una mostra del que van fer Davis i Evans, aquí la teniu. Gone, de Porgy and Bess, dels germans Gershwin.

Frances Taylor i Miles Davis es van conèixer l'any 1953 a Los Angeles, en un club on ella actuava. Miles li va proposar matrimoni de seguida. Fins i tot va fer allò de demanar la seva mà al pare, el pare de Frances, però la resposta dels dos, tant pare com filla, va ser no. Fins i tot, ella va estar casada uns anys amb el ballarí d'origen haitià Jean-Marie Durand, amb qui va tenir un fill. Ells dos es van separar l'any 1957 i ella immediatament se'n va anar a buscar Miles Davis. El trompetista li va dedicar una cançó que es titula Friend Dance i que és aquesta.

Frances Taylor, ballarina que va renunciar a la seva carrera per ser l'esposa de Miles Davis, va ser la seva musa i la seva inspiració fins a 1966. Però hi ha una taca important. Era l'addicció a les drogues de Miles Davis. Drogues, sí, sí, en plural. Heroïna, cocaïna i alguna cosa més. Tot això el van convertir en un personatge perillós, agressiu en determinats moments, i ella en va pagar les conseqüències. Frances, per exemple, és la noia que ocupa la portada del disc Someday My Prince Will Come, que és de Miles Davis i de 1961. I també se la pot veure, fotografiada al costat del músic, en el disc ESP, que és de 1965. Aquest és el segon disc d'estudi del mític quintet de Miles Davis dels anys 60, en el que hi trobem a Herbie Hancock en el piano, Wayne Shorter en el saxo, Ron Carter en el baix i Tony Williams a la bateria. El disc sona així, ESP, que, per cert, es va gravar els dies 20, 21 i 22 de gener d'aquell any 1965.

0: this is Ingrid Jensen with A Little Cold, and you're listening to Jazz It.
1: I acabarem Jazz It avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un altre músic extraordinari a qui l'heroïna va arruïnar la vida, el saxofonista Al Art Pepper. Primer escoltarem una versió a quartet de You'd Be So Nice To Come Home To, aquella melodia preciosa de Cole Porter que Pepper interpreta fent-nos posar la pell de gallina. La va gravar el dia 19 de gener de 1957 i a continuació sentirem Walking, interpretada amb una medium band de 12 membres i gravada un parell d'anys més tard. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

Si un dia remenant en un traster oblidat o revisant paperots que potser heu heredat d'un parent llunyà, us trobeu un llibre antic i voluminós signat per un tal William Shakespeare,

Pareu molta atenció, perquè aquest llibre us podria canviar la vida. Podria ser que fóssiu un dels pocs afortunats que han trobat casualment un dels gairebé 800 exemplars que es van editar, ara fa ja 400 anys, d'un llibre únic que recull les obres completes del dramaturg anglès. Només han sobreviscut 235 exemplars d'aquest llibre raríssim i excepcional. Un llibre que en la darrera subhasta que hi ha hagut es va valorar ni més ni menys que en 20 milions de dòlars. La història d'aquest llibre comença quan Shakespeare mor el 1616 i deixa en herència una modesta quantitat de diners als seus companys John Heminge i Henry Condell. Ells, molt intel·ligentment, la inverteixen en recopilar i fer imprimir totes les obres de l'autor en un sol volum. Avui es coneix aquesta primera edició impresa com a primer folio, o first folio en anglès, i és una joia de la literatura universal, gràcies a la qual es va poder salvar més de la meitat de tota la producció de Mr. Shakespeare, producció que d'altra manera s'hagués perdut per sempre. El primer foli va ser publicat l'any 1623 i és un llibre valiosíssim, extraordinari, pel contingut i també pel que representa. I avui serà, en certa manera, el nostre protagonista, perquè el tindrem present a través de músiques, de bones músiques, que no haguessin existit sense ell i sense el teatre de Shakespeare. William Shakespeare ha estat probablement el més gran dramaturg de la història i les 39 obres que se saben del cert que són sortides de la seva pluma contenen les millors tragèdies, comèdies i relats històrics mai escrits. Amb un llenguatge enlluernador i un sentit teatral insuperable, aquest home, de qui no se sap gairebé res, tenia una capacitat superior a l'hora de triar les temàtiques, de saber posar la mirada en les grans passions i febleses humanes, l'ambició, l'amor, la gelosia, la ira, però també la generositat i la joia de viure. Hom diria que tot el món de les passions humanes està inclòs a l'univers de Shakespeare.

Si un dia d'aquests aneu a Londres, us recomanem visitar la riba dreta del Tàmesis, bastant a prop del centre, el reconstruït teatre del Globe, el mateix on la companyia de Shakespeare representava les seves funcions. La reconstrucció veureu que és impecable i impressiona bastant entendre a on i com es va interpretar per primer cop Romeo i Julieta, Macbeth, Hamlet. L'escenari d'aquell teatre, quasi circular, és més aviat petit. Es presumeix, imaginem, que l'escenografia en aquell moment, en aquell temps, era mínima, i se sap que els papers de dona, per exemple, feien els actors masculins. I també sabem coses de la música que hi sonava, perquè la música tenia un paper important a les obres de Shakespeare. Música que habitualment era interpretada a sobre mateix de l'escenari, però de vegades fins i tot a sota de l'escenari, per crear un efecte, diguem-ne, de llunyania. I sabem quines músiques es van interpretar moltes d'aquestes comèdies i tragèdies. Sabem que es va tocar al Rei Lear, o a La Tempesta, o a Hamlet, o a Enric V, o aquesta música que estem sentint, The Willow Song, que canta Desdèmona quan comença a tenir por, literalment, del seu espòs, el gelós Otelo, el moro de Venècia.

0: The Willow Song és una cançó d'autor anònim de l'època isabelina que Shakespeare feia interpretar al penúltim acte d'Otello i que es calcula que havia estat escrita no massa abans, uns 20-30 anys abans, i bé, de ben segur era molt popular a l'època. I és un bon exemple de la música que sonava a les representacions del Globe Theatre ara fa més de 400 anys.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Doncs bé, tot i que hem començat amb música del segle XVI, música contemporània de Shakespeare, la idea és que no sigui aquesta la tònica musical d'avui, dia en què volem recordar aquests quatre segles de la primera edició publicada de les obres del dramaturg anglès, d'aquest First Folio. La selecció que us hem portat serà íntegrament basada en obres inspirades en aquestes tragèdies, comèdies, però com és marca de la casa, d'estils i èpoques totalment diferents. A més, us avancem que els fragments musicals no seran especialment coneguts. Començarem, això sí, amb la que potser és la seva tragèdia més introspectiva i també més coneguda, aquella en què el protagonista es pregunta metafísicament a si mateix: val la pena existir? Val la pena viure? Val la pena ser o no ser?
2: To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them.

La tràgica història de Hamlet, príncep de Dinamarca, va ser escrita basant-se en llegendes ja existents a l'època de Shakespeare, però va ser ell qui li va donar aquesta forma impecable que coneixem avui. És clarament una de les seves obres més complexes des del punt de vista psicològic. Allà hi podem trobar des del dubte existencial al desig de venjança per la mort del pare, la fina, finíssima línia que de vegades separa la bogeria del seny, però sobretot l'angoixa existencial, aquella que li fa dir al protagonista: val la pena viure amb aquest dolor, o simplement val la pena viure.

Compositors com Shostakovich, Tchaikovsky, Liszt o Berlioz van escriure obres de gran intensitat, com no, com ho demana el text, basats en la tragèdia de Hamlet. Però avui us hem portat un fragment extret del cinema, tot i que no és un fragment qualsevol. Era música de la banda sonora de l'adaptació clàssica de l'any 1948 que interpretava el gran Sir Laurence Olivier i que tenia una impecable banda sonora a càrrec de William Walton, compositor anglès clàssic, però que va fer les seves incursions en el cinema. Per cert, els que preferiu els musicals a Shakespeare heu de saber que la història del rei Lleó també està basada en la història de Hamlet.

29 anys tenia Franz Schubert quan va triar un text de Shakespeare per posar música a aquest lied que estem sentint, una cançó catalogada en el seu repertori com a Deutsch 889 i que popularment es coneix simplement com a Stanchen, que vol dir serenata. Sembla ser que va ser pura casualitat que el sensible vienès triés aquest text, però heu de saber que Schubert estava sempre atent a qualsevol vers, a qualsevol frase bonica que anés a parar a les seves mans. En aquest cas, segons un testimoni de l'època, el compositor va coincidir un diumenge amb el seu amic, el cantant Ludwig Thiese, que portava en aquells moments un llibre a les mans. Schubert li va demanar, el va obrir i es va trobar amb uns versos que li van encantar i que es veu que ell mateix va dir que li van fer venir immediatament al cap una música bellíssima. En un tros de paper, en un tovalló potser que hi havia per allà, i de forma improvisada va escriure les notes que acabarien donant forma a aquest lied, el que estem sentint. El text que va emocionar Schubert era d'una de les obres menys conegudes de Shakespeare, Cymbeline.

Barbara Bonney interpretava aquesta serenata Stanchen, Deutsch 889 de Franz Schubert, inspirada en la tragèdia del rei Cimbalí, interpretada per primer cop el 1661 i que es va salvar de desaparèixer precisament per la publicació d'aquest primer foli. Bàsicament perquè no hi havia altres registres escrits. Aquest Cimbalí, com altres tragèdies, senzillament no hi havia registre escrit. La història de Cimbalí es creu inspirada en un dels primers reis britànics i probablement Shakespeare la va trobar en un antic llibre de l'època dels Tudor que es deia Espill de Magistrats i on repassava gairebé totes les dinasties angleses.

A l'any 1925, el Teatre Reial de Copenhaguen va programar una representació de La Tempesta de Shakespeare i va voler fer-ho a lo gran, diguem-ne, com es pretenia en les grans ocasions. Ho va fer, per tant, demanant a un compositor que hi posés música per l'escena. L'escollit va ser el finlandès Jan Sibelius, que va escriure el que avui anomenaríem una banda sonora. Va ser una partitura extensa de fins a 34 fragments que sonaven, anaven sonant al llarg dels 5 actes en què es divideix l'obra. Doncs bé, el que estem sentint és un d'aquests fragments, la dansa de les ombres, que va sonar a l'escena sisena de l'acte tercer.

0: Hem sentit la dansa de les ombres, extreta de la música incidental que Jan Sibelius va escriure per La tempesta de Shakespeare. És una obra simfònica de maduresa, la maduresa de Sibelius, ja que va ser conjuntament amb Tapiola gairebé la darrera obra simfònica que va escriure aquest compositor finlandès abans de callar, musicalment s'entén, per sempre.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Avui estem commemorant els 400 anys de la publicació del primer foli, la primera edició impresa de les obres de Shakespeare. De fet, si avui coneixem personatges com Prosper, Hamlet, Otelo, Julieta, Cleopatra i el rei Lear, és gràcies a que aquells dos anglesos, amics de l'autor, Henry Condell i John Heminge, van decidir, a la mort de l'escriptor, compilar les 36 obres que en aquell moment van poder aplegar. Ho van fer amb dificultat en el mateix poble Stratford-upon-Avon, on va néixer Shakespeare. Els hi van denegar l'accés, per exemple, no volien que rasquessin gaire a la vida i a l'obra d'aquest autor. En fi, en qualsevol cas, ell va recollir aquestes peces disperses, algunes incomplertes, escrites algunes en petites quartilles, les que feien servir els actors per poder-les llegir i aprendre fàcilment. Doncs bé, en una d'aquestes obres, la comèdia The Twelfth Night, aquí la coneixem com a Nit de Reis, apareix una de les frases que més han passat a la posteritat i vinculen Shakespeare amb la música. La frase és: "If the music be the food of love", si la música és l'aliment de l'amor, toqueu sempre, farteu-me d'ella.

Hem sentit If the Music Be the Food of Love, un text preciós de William Shakespeare en el que va captar l'atenció dels músics des del primer moment. Era un bombonet pels músics, aquesta frase meravellosa de que la música alimenti l'amor. Un dels primers en picar va ser l'anglès Henry Purcell, qui ens va deixar aquesta bellíssima cançó que hem sentit en la veu de Paul Agnew, contratenor Paul Agnew. Però no us penseu que només han estat els músics del barroc de l'antiguitat els que es van interessar per aquests versos. I si no, mireu que diferents sonen els mateixos versos en aquesta altra versió.

Doncs era la veu de Cleo Lane interpretant la seva versió del vers shakespearià, If the music be the food of love. Era el mateix text que va utilitzar Purcell, però ja ho veus amb un caire força diferent. Cleo Lane és un personatge singular i cantant polifacètica com poques. Com a prova, és l'única intèrpret que ha guanyat premis Grammy en estils tan diferents com el pop, el jazz i la clàssica. Tots tres.

Si una obra de Shakespeare ha tingut un impacte universal, ha estat aquella que va concebre per il·lustrar la passió amorosa. L'amor passional, l'amor innocent, l'amor impossible, fins i tot irracional. És a dir, la immortal tragèdia Romeu i Julieta. Poques obres teatrals han tingut tantes i tantes rèpliques, i no només al teatre, sinó a la pintura, al cinema. Músics i ballarins s'han sentit fascinats per la perfecció i la tensió dramàtica d'aquesta obra. En el cas de la música podríem trobar exemples múltiples, exemples a l'òpera. Va escriure òpera basat en Romeu i Julieta Bellini, per exemple, Charles Gounod. A la dansa podríem parlar del sensacional ballet de Sergei Prokofiev, per exemple. Always Side Story de Bernstein, que no deixa de ser un ballet. Les obres simfòniques, Tchaikovsky i Berlioz van escriure algunes de les seves millors pàgines simfòniques. I el cinema, que, en fi, inclourien també el West Side Story en la seva versió cinematogràfica, però també totes les altres, Zeffirelli, etc, etc. És evident que la vinculació entre l'obra teatral de Romeu i Julieta i la seva translació musical ha tret el millor de molts artistes i molts compositors.

0: Acabem de sentir un fragment orquestral del compositor anglès Friedrich Delius, un fragment que porta per títol The Walk to the Paradise Garden, és a dir, un passeig pels jardins del paradís. És un interludi orquestral extret de l'òpera de Delius A Village Romeo and Juliet, és a dir, un Romeu i Julieta de poble. Una obra estrenada el 1907 i basada, evidentment, en la tragèdia de Shakespeare, però no de forma literal. Delius i la seva esposa van decidir reescriure, adaptar el llibret, la història, basant-se en una adaptació intermitja de l'escriptor suís Gottfried Keller, una versió en la que els amants no són de família noble italiana, sinó fills de pagesos enemistats.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: És evident que la música clàssica ha tingut autèntica passió per l'obra de Shakespeare. Abans esmentàvem a uns pocs dels moltíssims títols inspirats en la seva obra. Però no només la clàssica, i si no, mireu què es va inventar Duke Ellington inspirant-se també en aquest autor.

Molts dels personatges i trames teatralitzades per Shakespeare han tingut una realitat històrica. La major part dels reis britànics tenen el seu paper, el seu alter ego, diríem, a l'obra shakespeariana. I també són altres personatges antics de la Roma clàssica, n'hi ha uns quants, Coriolà, per exemple, Titus Andronicus o Marc Antoni Cleopatra. I de Cleopatra, Duke Ellington se'n va enamorar i es va inventar aquest tema que hem sentit, titulat Cleo, inspirat en la faraona egípcia i estret d'un curiosíssim àlbum d'Ellington que va titular Such a Sweet Thunder, un àlbum que conté fins a 12 temes extrets de les obres de Shakespeare.

Avui estem fent un espai que gira entorn d'aquesta primera publicació de les obres de Shakespeare, que va veure la llum, aquest First Folio, que ara ha fet els seus 4 segles de vida. I començàvem amb música que dèiem que havia sonat a les representacions primigènies originals del Globe Theatre de Londres quan hi actuava el mateix Shakespeare, dirigia i actuava. Doncs anirem acabant la selecció amb un altre hit parade de l'època, d'aquella època també, un dels anònims més bonics i populars de l'Anglaterra del segle XVI-XVII, i que ens consta, no a nosaltres, ni consta històricament, que sonava sovint a les representacions de fa 400 anys. És el tema Greensleaf, en una versió que va orquestrar el compositor anglès Ralph Vaughan Williams.

Greensleeve, mànigues verdes, les de la meva enamorada, la meva alegria, el meu delit. Música que va ser escollida per Shakespeare per sonar en algunes de les seves representacions, tot i que de forma molt més simple, no pas en la versió orquestral que hem sentit, que és una versió sortida del saber fer d'un gran compositor anglès, això sí, amant de la tradició, un senyor que es deia Ralph Vaughan Williams.

Estimats, estimades oients, es coneix tan poc de la vida de William Shakespeare que fins i tot hi ha qui ha arribat a dubtar de la seva existència. Però hem de creure que el seu retrat, el que apareix en aquest First Folio, aquesta primera edició, i que es va fer poc després de la seva mort i que va ser supervisar pels seus amics, és fidedigna, ens ho hem de creure. Doncs bé, aquest home genial va fer carrera com a actor, també com a director, com a dramaturg, però va ser també un gran poeta, com es pot comprovar en els seus fantàstics 154 sonets, un dels quals, el número 18, ha adquirit prou rellevància com per ser musicat per bastants músics, bastants compositors. Avui ens acomiadarem amb aquesta bellíssima versió del sonet 18 de Shakespeare que David Gilmour, el mític guitarrista de Pink Floyd, va enregistrar l'any 2001 com a part d'un projecte benèfic. Acabem, doncs, amb el sonet número 18 de Shakespeare. La teva bellesa mai t'abandonarà, perquè perduraran els meus versos. Mentre hi hagi ulls que els llegeixin, viuran els meus versos que et recreen. William Shakespeare, Pere Sánchez i Lluís Bonamusa us desitgen molt bona música.

0: apart, missing the taste of your sweetness. When you laid in my arms, honey, I'll take all the pieces of your book.
1: Són les 8.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
5: I adoptem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, una mirada, podríem dir que una mica més analista, perquè avui ens acompanya en Guifré Jordán, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Què tal? Bon dia, Guifré.
6: Hola, bon dia, Núria.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: I avui parlarem de trànsit, Ho fem després, a més d'aquestes setmanes, diguéssim, amb afectacions molt greus pel que fa al servei de Rodalies, i on, si bé portem temps, no?, escoltant a dir que és tan important que es descompensi, gestionin les vies, diguéssim, urbanes, interurbanes, per una qüestió de contaminació, per reduir, no?, gasos d'efecte hivernacle i de més, doncs veiem que quan el transport públic no funciona, aquestes vies són les que acaben, doncs, saturant-se, no?, perquè la gent necessita sí o sí arribar al seu lloc de feina, i en aquests casos, doncs, hem vist com el transport privat ha estat l'alternativa per molts, malgrat no sigui la més desitjada, no? I sobre el trànsit de vehicles a l'àrea de Barcelona, avui en parlem amb en Guifré.
6: Així és. Aquest mes, recordar que no només hem tingut l'embolic de Rodalies, sinó que l'AP7 va estar tallada, doncs, molts dies, no?, també per l'accident de Gelida, no? Per tant, era un doble merder, si es pot dir així, no? En primer lloc, sí, parlarem de trànsit. En primer lloc, no sé si em permets, Núria, explicar

0: una petita anècdota mm-hmm. per entendre una mica quina inspiració vaig tenir en agafar un tema tan aleatori.
1: Vas
0: random,
1: amb cotxe a la
0: si
1: feina?
0: No, vaig amb metro. No obstant, fa una setmana doncs, vaig tenir un vol, vaig haver mm-hmm. d'agafar un avió, a les 8 del matí sortia l'avió, i vaig pensar de Badalona a l'avió, a mitja hora, no?, a l'aeroport del Prat, més o menys, tal, sí que vaig anar-hi en cotxe, i vaig sortir a casa.
1: I a 8 del matí, això t'anava a dir, has de sortir a casa amb temps, perquè entre que embarques, no embarques...
0: Correcte, una cosa que vaig fer, no massa, sortir amb temps, per ser clars i sincers. Vaig sortir a un quart de set, vaig arribar a la Ronda Litoral, és a dir, autopista del Maresme, no?, desvies a la Ronda Litoral, i només entrar a la Ronda Litoral abans de la primera sortida, no sé si és la 26 o 25, no me'n recordo ara, ja estava col·lapsada la ronda.
1: Veig que no utilitzes algunes d'aquestes aplicacions que ja et prediuen quin trànsit hi haurà, depenent de l'hora.
0: Ho vaig mirar tard. Ho vaig mirar quan ja estava en el merder.
1: Ja no hi havia res a fer.
0: Ja no hi havia res a fer. Sí que vaig tenir la sort que anava amb el meu germà i ell va dir, no, sortim per aquesta sortida i anem pel lateral de la ronda i així avancem i no sé què, tal. I així va ser. I vam arribar a l'avió corrent de miracle i drama. O sigui, una cosa totalment dramàtica. I vaig pensar, la reflexió posterior, una vegada havent superat doncs tot aquest nerviosisme, va ser, un moment, 6:45 del matí i ja està col·lapsada la ronda des del principi de la ronda. O sigui, què és això? No? Em va sorprendre molt, no? Que...
1: Imagina't si entres a la feina a les 9 del matí, no?
0: Clar,
1: en plena hora punta...
0: Exacte, o sigui, quan no està col·lapsada la ronda? A 6? A quina hora has de sortir si et vols estalviar cotxes, no? Llavors, bé, això em va servir una mica d'inspiració, no? Per parlar de trànsit. També em va servir inspiració haver parlat amb el Servei Català de Trànsit i demanar unes quantes dades, no? Uh-huh. que és del que parlem, no? Aquí. I, curiosament, i ara potser algun oient doncs, o tu ho sorpreneu, resulta que l'any 2025 el trànsit que hi havia a l'anell 1 metropolità, per tant, a les carreteres colindants amb Barcelona, per entendre'ns, era entre un 5 i un 6% menor a l'any 2019, és a dir, abans de la pandèmia. Mm-hmm. És a dir, tenim menys trànsit, ara? Menys nombre de cotxes, mm-hmm. per dir-ho així, menys nombre de cotxes ara que el 2019, un 5% menys. Tu diràs, impossible.
1: Què ha passat?
0: És impossible. Ara bé, tenim un 15% més de trànsit pesant, és a dir, camions. Que això és una altra cosa que ara veureu per què ho subratllo tant, no? Mm-hmm. En conjunt, tenim menys trànsit, menys cotxes a les carreteres, però més retencions, curiosament.
1: I pot tenir alguna cosa a veure el teletreball, potser, o que molta gent resideix a la seva primera... al seu lloc de residència, diguéssim, a altres espais, i que es puguin estalviar aquest viatge cap a Barcelona, a la capital?
0: Doncs t'estàs fent un spoiler com una catedral.
1: Sí?
0: És a dir que sí, òbviament.
1: És reflexió.
0: El teletreball és un dels grans motius pels quals el trànsit ha baixat. Clar, uh-huh. per una banda estem dient que el trànsit ha baixat i per una altra que les retencions han pujat. Parlant del trànsit, doncs sí, ha baixat. No tant perquè la gent ara de sobte tothom agafi el transport públic, no necessàriament, sí que ha pujat una mica el transport públic, però no gaire, sinó pel teletreball. Penseu també que hi ha més gent que el 2019. És a dir, el 2019 érem 7 milions i mig de catalans, mm-hmm. i ara som 8 milions. Com pot ser que hi hagi menys trànsit? Doncs sí que és cert que, mirant les dades que ens ha passat el Servei Català de Trànsit, clarament el teletreball és és un dels grans motius pels quals podem mm-hmm. dir que hi ha menys trànsit, sobretot els dilluns. Cosa interessant. No sé si tens la sort de fer ni un minut a la setmana de teletreball.
1: No, jo ja
0: m'imagino.
1: Però sí que és veritat que cada dia connectem amb el Servei Català de Trànsit i els divendres al matí acostuma a ser el dia una mica de més retenció, perquè hi ha més gent que surt el divendres al matí.
0: Sí, correcte. Per tant, el divendres no és els dies en què ha baixat més el trànsit, probablement per això, no perquè la gent vagi a treballar, sinó perquè la gent ja se'n va de cap de setmana.
1: Potser agafen el cotxe i ja amb la idea de quan surti a la feina me n'aniré directament
0: correcte.
1: De cap de setmana.
0: Seguríssim que divendres hi ha més teletreball que els altres dies, vaja, mm-hmm. per sentit comú. Ara bé, no hi ha tanta baixada de trànsit, probablement per aquest motiu. Mm-hmm. I podem sentir ara el director del Servei Català de Trànsit que vaig tenir el gust d'entrevistar fa un parell de setmanes i que ens explicava el tema aquest del teletreball.
2: Podríem pensar que la disminució és perquè són persones i vehicles que han passat a utilitzar el transport públic, que possiblement tenen també una activitat laboral fora de l'anell i per tant s'han desplaçat fora de l'anell, però també és evident que hem de pensar en un factor que pot col·laborar a aquesta disminució, que és el teletreball.
1: Benvingut sigui el teletreball, no?, en aquest sentit, també.
0: Totalment, totalment. No obstant, dius, ai, doncs mira, bones notícies, que el trànsit ha baixat.
1: Sí, però deies que les retencions han empitjorat.
0: Correcte, les retencions han empitjorat, les retencions van a l'alça.
1: I per què?
0: Per què? Gran pregunta, no? Doncs això és el que també vam intentar...
1: És per les limitacions de velocitat?
0: De trens, estàs parlant?
1: O
0: de,
1: no, no.
0: O de les pròpies carreteres.
1: De les pròpies carreteres. A rondes, diguéssim, la velocitat també
0: 80,
1: s'ha reduït, no?, en aquests últims
0: P7,
1: anys.
0: Fins i tot, és a 100.
1: Fins i tot a les autopistes.
0: Uh-huh. Doncs t'he de dir que no és una de les coses que destaca més el Servei Català de Trànsit, sinó que ells el que destaquen més és el que ells en diuen la barreja de trànsit. És a dir, la barreja de diferents tipus
1: de vehicles
0: a les mateixes vies. D'acord? Una cosa que abans no passava tant, però amb l'alliberament dels peatges, per exemple, a l'AP7, els camions doncs, van a gas per allà, diguéssim, no? És a dir, si tots els cotxes fossin, si tots els vehicles fossin iguals de mida i tots seguissin les mateixes normes i anessin a la mateixa velocitat, hi hauria moltes menys retencions segons el Servei Català de Trànsit. Què passa, però? Doncs que ens topem amb cotxes, ens topem amb camions, ens topem amb motos, no? I aquest és una mica el que diu el Ramon Lamiel, no?, que és el director del Servei Català de Trànsit, que sobretot, destaca els camions.
2: Bàsicament és per la barreja de trànsit. Quan tu tens una barreja de trànsit on el número de camions ha augmentat, que tenen velocitats menors que els vehicles turisme, i que, per tant, generen interaccions també diferents entre el tipus de vehicles, frenades, canvis de carril provocats per una frenada en un carril, sortides, en alguna sortida que tu vols deixar a l'autopista, entrades de vehicles pesants, que també són més nombrosos, o de vehicles turisme. Totes aquestes maniobres generen el que se'n diu pertorbacions i generen congestió.
0: Aquestes pertorbacions, no?, que jo em pensava que era un terme de meteorològic,
1: sí, no?
0: No? Però resulta que també hi ha pertorbacions a les carreteres, no? També comenten aquesta dada, no?, que cada 1% que creix l'economia d'un país hi ha un 2,5% més de camions. Aquí deixo la dada, no?, però perquè veieu que... Sí, d'acord, hi ha menys vehicles, però si hi ha més camions...
1: Que tot està interrelacionat, al final, eh?
0: Exacte, sí.
1: Fins i tot el temps, no?, perquè feies ara referència a aquest concepte de les pertorbacions, però també és veritat que, depenent del temps, un dia que plou, la gent agafa més el vehicle privat.
0: Així és, així és. I a banda dels camions, doncs tenim les motos, tenim les motocicletes, que també són una mica problemàtiques.
2: Generen congestió. Si tu hi col·loques, en aquesta barreja, diferents tipus de vehicles, i un, per exemple, pot ser la moto, que sol produir molts trenats, o sigui, canvis de carril permanent, no?, o una circulació entre carrils que no és l'adequada, diguem-ho així, això encara provoca més frenades o més interaccions.
1: Que curiós, eh? Generen congestió. I jo hagués pensat que...
0: Que treuen,
1: precisament,
0: no? Que...
1: sí, ajudaven a descongestionar, doncs... perquè el volum, diguéssim, del vehicle és menor, és inferior. No?
0: Exacte, el que passa que com que van fent, no tothom, òbviament, van fent esses per entendre'ns, no?, doncs el cotxe que va darrere frena, llavors frena el que hi ha darrere, l'altre, pum, ja tenim una retenció feta, no? Segons, no sóc un expert en la matèria, però realment segons l'autoritat de trànsit en aquest país, doncs diuen que és un dels problemes, no?
1: Molt bé.
0: I bé, tenint en compte doncs, que hi ha molta retenció, també és un factor perquè hi hagi més accidents. No? Mm-hmm. És una cosa que...
1: Com ha evolucionat la sinistralitat en aquests últims anys?
0: Doncs bé, a la baixa, és a dir, en quant a persones, doncs, quan a víctimes mortals, és evident que qualsevol víctima mortal és una pèssima notícia, no? El 2025 en vam haver de lamentar 190 entre vies urbanes i interurbanes, és a dir, entre carreteres fora de les ciutats i també les pròpies ciutats, no?, els carrers d'una ciutat. Són 190 víctimes mortals. Són moltes o poques? Moltes. Una ja és moltes, no? No obstant, si mirem una mica l'evolució, et puc dir que en 25 anys hem baixat de 778 morts a l'any 2000 fins al 190. És un 75% menys. Per tant, anem cap a millor, i hi ha uns objectius, no? El 2030, baixar fins a 120, d'aquestes 190 que dèiem de l'any passat a 120, que una mica, no sé si era una mica off the record, però bé, però el Servei Català de Trànsit, el director, el Ramon Lamiel, deia que ho veu difícil, que el 2030 s'arribin als 120, a les 120 víctimes, i el 2050 hi ha aquell objectiu zero europeu, no? El 2050 es diu que a Europa no hi ha d'haver cap persona que mori per un accident de trànsit.
1: Tant de bo, però clar, tant sembla molt utòpic, no?
0: Sembla també molt utòpic. Alhora. També hem de tenir en compte el tema dels cotxes automàtics, que segons els que hi entenen, més del 90% de dels accidents són per causes humanes, i diuen, home, si tots els cotxes fossin automàtics, no hi hauria accidents.
1: No sé si vas aprofitar la vinentesa, ja que tenies ocasió de parlar també amb en Ramon Lamiel, no?, per conèixer de quina manera es du a terme aquest control del trànsit des del Servei Català de Trànsit. És molt curiós, com pots tenir ulls a tot el país?
0: Interessantíssim, això és un tema interessant. En primer lloc, vam anar al seu despatx, jo i la companya de l'ACN, no?, Agència Catalana de Notícies, també, i ell té una pantallassa, diguéssim, sembla un centre de control, amb 3.000 càmeres a tot arreu. El senyor podia canviar per tot arreu, que no és la seva feina, perquè ell és el director, ell dirigeix, però ell també tenia, i li agrada, jo crec que li agrada. Doncs hi ha radars, òbviament, tema multes, és una cosa que és freqüent, diguéssim, no? I una peculiaritat, estic dient coses òbvies, no?, fins ara, però una peculiaritat que hem de tenir present, sobretot si som infractors, és que també hi ha helicòpters.
1: Ens vigilen des de l'aire.
0: Correcte, també hi ha helicòpters. En concret, si no recordo malament, ens va dir que hi havia dos helicòpters, un al port de Barcelona, que vaig tenir el gust d'anar-lo a veure, al port. Està realment superlluny de tot, però fa goig. I hi ha un altre a l'aeròdrom de Sabadell. I què fan aquests helicòpters? Doncs, bàsicament,
1: són biturbines, no? Poden sobrevolar per les ciutats.
0: Així és, així és. I res, controlen excés de velocitat, distraccions, mòbils, avançaments, i fan unes 6.000 denúncies a l'any. O sigui, pesquen 6.000 denúncies a l'any. Jo els hi vaig dir, i quants infractors caceu? Nosaltres no cacem, eh? Nosaltres no som caçadors, eh? Nosaltres som gent que vetlla per la seguretat i tal, tal, tal, tal. Ah, d'acord, perdó.
1: Sí, però quan rebem una multa a casa sembla que t'hagin caçat.
0: Que t'hagin caçat, eh? No? Clarament.
1: Per cert, cap multa, no?, amb aquest viatge express fins a l'aeroport.
0: No, perquè hi havia molta retenció.
1: Que va propiciar tota aquesta investigació.
0: Així és, així és. No, que jo sàpiga, de moment no he rebut cap felicitació de cap d'any de la gent de trànsit.
1: De seguretat.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, Guifré, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat un cop més.
0: A vosaltres, molt amables.
1: Ens tornem a retrobar d'aquí un mes. Que vagi bé. Adéu.
0: Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Sabríeu diferenciar el cant d'un pardal i el d'una oreneta? O sabeu quan, per exemple, un ocell està fent un cant o bé està fent una crida, potser a una altra? Avui coneixem quina importància té el so per un ornitòleg. La nostra companya, la Sílvia Llamas, ha parlat amb el badaloní Paco Bonilla, que forma part del grup Aloc Natura.
4: El so és importantíssim en allò que faig, amb la meva feina com a ornitòleg. Pensa que pràcticament el 80%, diria jo, per dir així a grosso modo, doncs de les localitzacions d'individus que faig, d'ocells, no seran visuals, sinó que seran auditives. Els ocells són amagadissos, no es deixen veure gaire, i aleshores, doncs, si no fos per aquest reconeixement auditiu que fem, doncs ens passarien desapercebuts i no tindríem la informació que necessitem. Soc el Paco Bonilla, soc ornitòleg, em dedico, entre altres coses, doncs, a estudiar els ocells i principalment aquí a Badalona. Estic dins del grup Aloc Natura i soc l'encarregat, junt amb altres companys, doncs, de fer el seguiment de l'ornitofauna, dels ocells que hi ha al nostre municipi.
5: Explica'ns, Paco, d'on ve el teu interès per les aus?
4: Aquestes coses són, et surten, vull dir, són ja de jove, vaig conèixer una gent que que estudiava els ocells, tot això promogut per un profe que tenia a l'institut, i aquest professor doncs em va ficar aquesta droga dins del cos que m'ha generat una addicció, sobretot a estudiar i a intentar conèixer el màxim possible dels ocells, però de la natura en general. Però sí que és veritat que m'he especialitzat més en els ocells, perquè primer són visualment són molt atractius, i quan comences a estudiar-los descobreixes moltes curiositats, moltes coses fascinants, molts misteris que tenen.
5: Pels que no coneixem en detall la feina que fa un ornitòleg, quina és aquesta feina? En què es basa?
4: A veure, la feina és conèixer. És conèixer. Ara, el que és diferent són les metodologies. O sigui, per arribar a conèixer l'ornitofauna, el que és els ocells que tenim en una zona, doncs hi ha diferents mètodes. Una és l'avistament des d'un indret quiet, per exemple, podem tenir una guaidi des d'allà controlar tot el que arriba, i això valorar-ho qualitativa i quantitativament. Un altre mètode, que és el que faig servir jo més sovint, és el del transecte, que aleshores faig un recorregut i durant aquest recorregut vaig apuntar tot el que estic contactant, ja sigui visualment o pel so, que ja tal com... O sigui, el so em representa, doncs, això, un 80, un 70, un 90%, depèn de l'època de l'any, dels contactes que faig d'ocells. I altres mètodes, doncs, més específics, doncs, són, per exemple, l'anellament dels ocells, l'anellament científic. Aquí ja requereix, doncs, la captura de l'ocell, que, a més, ha de ser una captura en la qual l'ocell no prengui mal, i, com a molt, s'emporta l'ensurt. I, bueno, el que fem és l'individualitzem, el marquem, i aleshores, doncs, amb això, doncs, obtenim informació de molts temes, longevitats, també podem saber les edats més o menys precises de l'ocell, per tant, sabem com està la corba poblacional, si hi ha molts adults, si hi ha molts joves, com ha anat la productivitat a nivell de la reproducció, que això és molt important per saber si són viables les poblacions.
5: En aquesta feina de detecció i seguiment d'aus hi ha molts aficionats?
4: Darrerament sí. Pensa que als anys 80, jo ja en tinc 60 anys, i clar, ara em diuen que sóc un històric. Bueno, vale, gràcies. No sé com agafar-m'ho, això. Sí que quan vam començar, doncs, érem quatre gats. Avui dia, doncs, és incalculable. La gent que li agrada sortir a veure ocells, i molts que són, no serien ornitòlegs en el sentit de que estudien els ocells, com jo, com faig jo, que faig un estudi més científic, però sí que amb la seva afició i anar a gaudir de l'observació de l'ocell, de sentir-lo, de contactar amb l'ocell i contactar amb la natura, doncs sí que el que fan és també, gràcies a les noves tecnologies, les aplicacions que hi ha, és que ajuden a que el ciutadà, les persones que són aficionades als ocells, puguin les seves dades, les seves observacions, que poden ser molt interessants, doncs les puguin aportar. I aleshores la ciència també agafa aquestes dades i les interpreta i també les avalua. I és molt interessant. Avui dia són milers de persones les que estan aquí a Catalunya estudiant, mirant ocells i aportant informació.
5: En tots aquests anys que portes fent aquesta feina, podríem dir que s'ha entrenat l'oïda?
4: Ha estat necessari. Entrenar l'oïda és molt necessari. Jo no sé què faria si... Vull dir, em podria quedar sec i dir, bueno, tindré una mancança, no?, per el que és l'estudi dels ocells. Però si perdés l'oïda, vull dir, em quedaria molt més limitat. Hauria de ser tot anellament científic. Vull dir, capturar amb les xarxes els ocells i tenir-los a la mà, perquè, clar, sense l'oïda perdrem moltíssima, moltíssima informació. I, òbviament, l'he hagut d'entrenar.
5: Quants cants d'ocell diries que ets capaç d'identificar?
4: Uf!
5: Oh. Es pot quantificar?
4: Sí, sí. És difícil quantificar. A més, hi ha un tipus d'ornitòleg o de persona aficionada als ocells que li agrada molt de fer llistes. I fan llistes, això és una... és una subafició, eh? La de fer llistes i apuntar-se tot el que veu, doncs, per exemple, tot el que veig des de casa meva, tot el que veig dins del meu municipi o el que veig a Catalunya, i fas llistes i fas fins i tot competicions, no? Això. Jo no ho he fet mai, mai he pensat quants cants d'ocells en conec, però bueno, sí que diria que si dels 200 o 300 ocells que són més comuns dels que tenim a Catalunya, pràcticament jo crec que me'ls conec tots. I bueno, també he viatjat i penso que puc reconèixer unes quantes desenes d'ocells americans, o africans també.
5: I per tu mantenir una conversa com la que estem tenint ara aquí al Parc de Calarnús, suposo que és inevitable estar escoltant els ocells. Pots desconnectar en algun moment?
4: Aquesta és la pregunta més fàcil que m'has fet durant l'entrevista. Absolutament no, no puc desconnectar. Això és un problema que pateix la meva família, que em costa molt d'estar només amb una conversa o d'estar només amb un. Mira, sents les cotorretes? De sí. Doncs m'és molt difícil estar fent només una feina. Sempre faig el que toca i, a més, escolto ocells.
5: Parlàvem dels cants que ets capaç d'identificar. Suposo que avui dia, amb aquestes aplicacions que, com deies abans, fa servir molta gent per identificar aquest cant, us facilita la vida, podríem dir, als ornitòlegs.
4: Sí que facilita, i són molt útils. Hi ha persones que són molt, molt crítiques amb les aplicacions perquè cometen errors, però jo també cometo errors. Les persones cometem errors. Les aplicacions estan fent servir unes tecnologies molt interessants perquè el que fan és aprendre a mida que van reconeixent i a mida que nosaltres anem confirmant les audicions dels ocells, però sí que és veritat que estan ajudant molt. Jo les faig servir no com a element decisori en la identificació de l'ocell, això m'ho guardo per mi, jo sóc qui decideix l'espècie que estem veient o estem contactant, però sí que m'ajuda en el sentit de que moltes vegades n'hi ha diverses espècies que estan cantant alhora, i hi ha algunes que se'm passen, se'm despisten perquè no puc mantenir l'atenció en totes, i és veritat que m'ajuda. Sí, mira, hem deixat l'aplicació gravant i aleshores ha anat fent un reconeixement que sí que el podríem donar com a vàlid. De fet, només hi ha 4 espècies en aquest moment. Pensem que són les 10 del matí, per tant, ja els ocells estan tranquil·lets, ja han menjat, han fet la seva vida, ara estan descansant. I, per exemple, doncs, bueno, hem detectat la mallerenga carbonera, que és un ocell molt comú i és un ocell que és molt propi d'aquests tipus de parcs, com el que estem ara. La cotorreta de pit gris, que és una espècie que ens va arribar no sé si va ser als anys 80 o als anys 90. El cas és que ara està molt estesa per tota, no només per Badalona, per tota Catalunya i altres indrets també de l'Estat, i és una espècie originària d'Amèrica, com diu, cotorreta argentina també li diuen. Després tenim una altra cotorreta, però que aquesta no és d'Amèrica, sinó que és d'Àfrica, que és la cotorra de Kramer, que és més cridanera, és molt semblant en quant als colors, a la mida, però bueno, que també és una visitant que ara ja podríem dir que forma part de la nostra ornitofauna. I bueno, aquí donat que estem a l'estiu, doncs clar, els falciots que sempre estaran volant, són ocells que imagino que ja ho sabeu, que no s'aturen mai, només s'aturen una vegada a l'any i és quan han de criar per entrar al niu. La resta de l'any estan volant, ho fan tot volant. Beure aigua, baixen, l'agafen directament, mentre es volen. Si han de fer les còpules per reproduir-se, també les fan a l'aire. La recol·lecció també dels materials que necessitin pel niu també seran elements que estiguin volant, sí, elements que estiguin a l'aire. Les persones, per recordar-nos dels cants dels ocells, ells s'ho identifiquen perfectament, tenen el cervell molt adaptat a això, a identificar els cants. Però nosaltres necessitem com una ajuda, no? I, per exemple, els ornitòlegs, com jo, doncs el que fem és associar doncs, unes veus o unes frases o unes paraules humanes, nostres, el català, per exemple, a el que està cantant l'ocell. I ara aquí que se sentia el tudor, doncs diguem un truco, no?, per recordar-nos o saber què és el tudor, és que per mi diu justícia, senyor. Justícia, senyor. Justícia. La Mallerenga Carbonera, per exemple, fa molts cants. A mi em torna boig perquè fa moltes coses molt diferents, però n'hi ha alguns que són molt característics, que només els fa ella i m'ajuden molt. I, per exemple, doncs, hi ha vegades que diu tot estiu, tot estiu, tot estiu, val? I això em serveix, no? O xixipan, xixipan, xixipan, aquest xixipan també, doncs, també m'ajuda. Xixipan, xixipan, xixipan. Bueno, són diferents. I n'hi ha gent que en sap molts més, eh? Jo en sé uns quants.
5: Quina informació et dona el cant d'un ocell? Hi ha molta informació darrere del cant?
4: Bueno, a veure, no tots són cants. Aquesta és la primera. Clar, la informació em ve perquè cant definim com a camp aquella manifestació vocal en la qual l'ocell s'identifica davant de, per exemple, dels altres de la seva espècie, per reproduir-se, per cridar l'atenció, per marcar el territori. I això és molt elaborat. No totes les aus fan cants. De fet, cant només farien les aus que diem passeriformes, que són els ocells que pertanyen amb aquest ordre de taxonòmic, no? Els passeriformes, els que són de forma de pardalet, no? Doncs aquests sí que tenen un òrgan molt a prop de la tràquea, que és la xiringe, i aquesta xiringe li permet de fer vocalitzacions molt elaborades. Això seria el cant. Després estan crides, reclams, tot això, aquestes manifestacions són diferents. I clar, jo quan les sento, doncs puc saber o interpretar si el que està fent és marcar un territori, el qual em dona una informació, per exemple, de que aquest ocell probablement està criant en l'àrea d'estudi, o si és una crida de contacte, que és només per contactar amb altres individus, que aleshores aquestes el que fan és que hi ha una emissió i una resposta per una altra de la mateixa espècie, i amb això jo puc obtenir quantitativament una idea de com de freqüent és aquest ocell, quants individus hi ha en la zona. Vull dir, em dona molta informació en aquest sentit, no? Després estan els crits d'alarma, que són els que fan quan es veuen amenaçats per un depredador. Tot i que hi ha ocells que són molt llestos, eh? Ja, ara no en recordo l'espècie perquè ja em falla la memòria, però hi ha una a les selves amazòniques que s'ha especialitzat en fer el crit d'alarma, però d'una forma molt pillo, perquè el que fa és fa el crit d'alarma quan troba menjar i tots els ocells que estan menjant marxen i aleshores es queda ell amb el menjar.
5: Paco, quina importància té l'estudi dels ocells?
4: Els ocells, primer tot, són bioindicadors. I això és molt important. O sigui, són uns animals, són uns éssers vius que ens donen informació de com està el medi, com està tot. I ara que estem en un moment de molt canvi, parlem de canvi climàtic, per exemple, que estem veient de com el clima s'està alterant d'una manera molt sobtada. Sempre hi ha hagut canvis al clima, però ara estem com que està succeint tot massa ràpid o d'una forma molt brusca. Pensa que l'ocell, igual que els insectes, tenen la capacitat de moure's, de desplaçar-se molt ràpidament i d'una forma molt efectiva, molt eficient. Aleshores, si l'indret està bé, si l'espai té unes condicions, hi hauran unes espècies d'ocells. Si aquestes condicions canvien, també les espècies d'ocells canviaran. I canvien molt ràpidament, o vull dir que ho fan molt efectivament, tant si és per una millora de l'espai o de l'ambient, com si és al contrari.
5: Hi ha un bon planter d'ornitòlegs ara per ara a Catalunya?
4: Jo sóc optimista en aquest sentit, i sí, hi ha hagut tota una generació que ha treballat molt, després hi ha hagut un temps que semblava que la cosa, doncs, anava que no es movia, estancada, el que li agradaven els ocells, continuava mirant ocells, com ha estat el meu cas. I ara el que sí que veig és un jovent que puja molt fort, sobretot ajudat per les noves tecnologies, per les noves eines, i que aprenen molt ràpid, perquè ho tenen molt fàcil per aprendre. No? Vull dir, per nosaltres, aprendre un cant d'un ocell doncs requeria moltes hores d'estar al camp, perquè no teníem també... Podies comprar uns discos que eren caríssims, discos de vinil, eh?, que els compraves a la British Trust de For Ornithology allà a Anglaterra, i bueno, era tot molt complicat comprar aquestes coses fora, i també estaven molt limitades. Ara avui dia amb el telèfon mòbil tens guies d'ocells gratuïtes, tens tots els cants dels ocells disponibles, unes bases de dades increïbles també, formades moltes vegades aquestes bases de dades pels mateixos, les mateixes persones que surten a veure ocells i a contactar els ocells, que els graven i els pugen a les plataformes, a les bases de dades auditives. Vull dir, clar, ara hi ha un jovent que és fortíssim i ve amb molta força i apretant molt bé. Jo estic molt content, de veritat, de com veig el futur dels ornitòlegs.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I anem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, a fer un vol pels carrers de la ciutat. Reprenem aquesta ruta històrica, ruta urbana de la mà d'en Miquel Creixell. Què tal, com estàs, Miquel?
3: Molt bon dia.
2: Que ens acompanya un cop més aquí al Badalona Matí. I doncs amb ell anem descobrint alguns dels espais que tenim a tocar de casa nostra i que sovint passen doncs, desapercebuts. I ens vam quedar en aquesta ruta de la qual el guia és en Miquel, a l'antic cementiri vell. I aquí encara hi ha moltes coses a explicar en aquest espai de la ciutat. Miquel.
3: Sí, vam veure el cementiri civil, que ja només és una resta. Ja entrem directament el que és el cementiri en si. I només entrar veiem un monument artístic de primeríssima categoria, la tomba Bosch. Família Bosch, fundadors i propietaris de l'Anís del Mono, gent molt rica, que en aquella època hi havia la tendència que la gent molt rica invertia diners no en la vida, sinó en la mort.
2: En la mort,
3: I es va gastar una autèntica fortuna a fer aquest monument funerari, un dels més treballats de Catalunya, que va dirigir, com tantes coses a Badalona, el senyor Amigó, l'arquitecte Amigó, però és que, a més, es va demanar la col·laboració dels artistes més reputats en cada especialitat de ferro, de ceràmica de Catalunya. Com que era el ceramista, va ser el senyor Lluís Bru, el més prestigiós ceramista que hi ha hagut a Catalunya. Per tant, aquí tenim la tomba Bosch, només en terra. I si seguim una mica, potser només 20 metres, enmig del passeig central, ja trobem un lloc que realment mereix un comentari. Es compleixen 90 anys pel començament de la Guerra Civil Espanyola. I allà hi ha la tomba dels morts, el monument dedicat als morts de la Guerra Civil Espanyola. Que aquesta tomba té la seva història. Aquesta tomba...
2: Se sap quanta gent hi ha enterrada en aquesta tomba?
3: 7 persones.
2: 7 persones.
3: Ja et detallaré qui són aquestes persones. Aquest monument va ser posat l'any 1940 o 41, final de la guerra, evidentment pel bàndol guanyador. I la tomba deia, suposo, una inscripció semblant com Caídos por Dios o por España, alguna d'aquelles expressions típiques del bàndol guanyador. I qui s'hi va ensoterrar en aquella tomba? Doncs 7 falangistes, 7 membres de la Falange Espanyola, del partit que donava suport al Movimiento, i van ser posats allà. I durant tots els anys del franquisme, fins a l'any 75, la tomba va ser això. Va arribar l'any 75, millor dit, els primers ajuntaments democràtics.
2: Això mateix, primeres eleccions democràtiques,
3: I va haver l'opinió entre molta gent que aquest monument, com d'altres que recordaven el passat més recent, havia de desaparèixer. El primer ajuntament democràtic, presidit pel senyor Màrius Díaz, no va ser d'aquesta opinió. I va fer una cosa que per mi crec que va ser un total encert. D'aquella tomba no es va treure cap resta mortal, ni se n'hi va afegir cap. Es van deixar les 7 persones que hi havia com a representants de tots els morts de la Guerra d'Espanya. El que sí que es va fer
2: és
3: canviar la làpida, posar-hi uns versos d'en Salvador Espriu, molt adients, i a partir d'aquell moment allò és el record de totes les persones que van morir en aquella tragèdia enorme. Trobo que l'Ajuntament va actuar molt i molt bé.
2: Hi ha una capella en aquest cementiri vell.
3: Ah, ja
2: anem a la capella.
3: Sí, perquè si seguim amb línia recta arribem a la capella. Una capella que actualment no es fa servir mai per usos litúrgics, fa molts anys que no s'ha fet servir, els cementeris són llocs civils, no, habitualment no
2: s'hi pot entrar, però...
3: Sí, i tant, sí. Que sí. En aquesta capella hi ha enterrats, o com a mínim hi ha les làpides, perquè no sé si les restes s'hi conserven, de tots els rectors de la parròquia de Santa Maria del segle XIX. Tenien el privilegi de ser enterrats allà. I a l'exterior de la capella arquitectònicament no té massa un excessiu interès, ja dic, no s'utilitza tampoc, hi ha aquesta curiositat de les tombes al terra, el que sí que hi ha a l'exterior tombes de gent molt important. A la part posterior, una tomba molt grossa del marquès de Barberà, que va ser un dels grans terratinents de la ciutat, però potser per no dir el més gran de tots, el marquès de Barberà, que està enterrat allà, ell i la seva família.
2: On tenia terres, el marquès de Barberà?
3: Ui.
2: Per tot arreu?
3: Mitja Badalona, o tres quarts de Badalona, eren del marquès de Barberà. Allò que es pagava abans, que s'havia de pagar el cens emfiteutic, normalment s'havia de pagar el marquès de Barberà i els seus descendents. O sigui, era una persona riquíssima. I a la part de davant de la capella hi ha dues tombes també molt, molt visibles. Una, la d'en Pau Rodon, que va ser aquell senyor que va fundar una innovadora escola de gèneres de punt, va ser un pedagog, però en aquest aspecte tan concret, de gèneres de punt. I a l'altre costat, la tomba de l'Enric Borràs. Enric Borràs, el gran actor, no va morir a Badalona, va morir al terme municipal de Barcelona, se'l va enterrar allà, però al cap d'uns anys l'ambient teatral badaloní va considerar que seria de justícia que el cos de l'Enric Borràs fos portat a la ciutat. I així, per subscripció popular, es va pagar aquella tomba que avui podem veure i van ser portades les despulles de l'Enric Borràs enmig d'una gran cerimònia i gairebé com d'una processó fins a la ciutat de Badalona i enterrat allà. Potser seria curiós saber que avui en dia, evidentment, cementeris privats no n'hi ha. Fins i tot les seus religioses que tenien cementeris privats, això no pot ser, hi han hagut en els cementeris generals. Però sí que hi ha dos llocs a Badalona, a la ciutat de Badalona, que hi ha tombes conegudes i autoritzades. Un és el carrer Arnús, el monestir de la Divina Providència,
2: on hi ha enterrat
3: Sor Francesca de les Llagues de Jesús, una monja que es diuen que va morir en voga de santedat a finals del segle XIX i que té un procés de beatificació obert, procés que sembla que no avança pas massa, però la seva tomba està allà.
2: Està al carrer Arnús, eh?
3: A l'església de la Divina Providència. I l'altra és a l'església de Nostra Senyora de la Salut, a la parròquia de la Salut, que és molt visible des de l'autopista. Va ser potser la quarta parròquia establerta a Badalona. I allà hi ha la tomba de mossèn Miquel Espinosa, que va ser el primer rector de la parròquia de la Salut. I se li va voler tenir aquest detall de tenir-lo allà. Avui en dia, segons les normes del dret canònic, això ja no podria ser, però en aquella època...
2: O sigui, ja no es poden enterrar rectors a les parròquies.
3: Exactament. El dret canònic, en aquest sentit, ha canviat.
2: Molt bé, doncs anem a fer un salt. No sé si tindrem temps d'analitzar tots els espais que s'amaguen dins de la nostra pròxima destinació, perquè ens queden uns 4 minutets, però vaja, ho intentem, perquè
3: clar,
2: és molt abast. Anem al parc de Can Soler i Can
3: Arnús. Ho comencem. Sortim per la porta posterior del cementeri vell i entrem per una porta lateral
2: de
3: del
2: Can
3: parc de Can Soler.
2: Primer seria
3: oficialment
2: la
3: part de Can Soler i Can Arnús, però entrem a Can Soler.
2: I ho fem per aquesta esplanada, aquesta bonica esplanada del parc de Can Soler.
3: Exactament.
2: Que té aquesta font del lleó, que també són típiques d'aquest parc, no?
3: Clar, hem de pensar que el que avui és part de Can Soler i Can Arnús, en un principi era una sola propietat. Una sola propietat, el Mas Soler. El que passa que el senyor Arnús, que era molt ric també, riquíssim, va decidir fer-se una segona residència. Ell vivia a Barcelona. I on se la va fer la segona residència? En un lloc molt exòtic i llunyà. però a l'època, a Badalona, i va comprar aproximadament la meitat del Mas Arnús i s'hi va fer la seva propietat.
2: Uh-huh.
3: Aquesta propietat va estar perfectament separada, si no m'equivoco, fins l'any 1977, més o menys, en què els murs que separaven les propietats de Can Soleil i de Cal Arnús van ser enderrocats i es va convertir tot en un parc al servei de la ciutat de Badalona.
2: L'any 77?
3: Sí. No sé dir res de 73, 78, però...
2: Sí. Jo crec que va ser més tard, per això.
3: L'enderroc, és possible.
2: L'enderroc, perquè jo sóc del 82, havia jugat molt al parc de Can Soleil i Cal Arnús quan encara estava separat.
3: O sigui, parc públic ho és des de l'any 77.
2: Sí, però potser, i després potser
3: l'enderroc dels murs
2: la unificació dels dos espais
3: van ser posteriors.
2: Uh-huh.
3: I potser que acabem amb una cosa molt curiosa. En el parc de Cal Arnús hi trobem una estació meteorològica. Allà enmig. Què hi fa una estació meteorològica allà enmig? Doncs bé, el senyor Arnús era riquíssim...
2: I era donat a la meteorologia, potser?
3: No ho sé, però hi va invertir, aquesta gent invertia. I tenia un teatre espectacular entre la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia, teatre amb restaurants, jardins, mm-hmm. fonts, de tot, més una estació meteorològica. Aquest teatre, amb el temps, es va haver d'enderrocar, no tenia sentit o no era rentable per la família Arnús, i què va passar? Que algú va veure l'estació meteorològica, un de la família Arnús va dir, ostres, aquesta estació és avançadíssima per l'època, és molt bona, no té cap lògica que l'enderroquem. Solució que hi va haver, desmuntar maó a maó, pedra a pedra,
2: l'estació meteorològica
3: i traslladar-la a Badalona. A la propietat d'Arnús de Badalona.
2: Molt bé. Doncs seguirem, Miquel, passejant per aquest parc tan fantàstic que tenim.
3: Perfecte.
2: Aquest pulmó verd de Badalona, que amaga molts tresors, No
3: I
2: només la
3: sí.
2: casa del senyor Arnús, aquesta estació meteorològica, sinó també les cases bessones, la casa Clarà i tants altres espais que són, doncs, ja veiem, molt antics, tant com aquest pi que ara queia amb el darrer temporal de pluja, un pi centenari, i que no sé si l'han retirat, però si no, és bonic fins i tot de veure, encara que sigui doncs caigut perquè té unes arrels que són doncs espectaculars. Seguirem al parc de Cal Arnús amb en Miquel Creixell.
3: Doncs a reveu, ja.
0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
4: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no?
2: Uh-huh.
4: Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt.
2: Uh-huh.
4: Tot això que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no? O l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència, no?
2: Totes les conspiranoies possibles,
4: no? Sí, és que és molt americà, no? Molt de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
2: Es deixa endur perquè està corrent, no? Podríem dir.
4: I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada és bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, però sobretot quan ve doncs, l'hivern, no, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
2: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc.
4: Clar, en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estaven enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no? Un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, doncs podem fer que sigui avui, doncs, ostres, doncs fem un àpat, no?, un sopar de Nadal, i no tenen res per menjar tan poc així especial.
2: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també, d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
4: Tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
2: Per tant, aquí hi ha una mentida...
4: Enorme. Sí.
2: Uh-huh.
4: Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... Bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare. Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, a més, veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge en les dues peguis, no, diguem-ne, perquè, clar, ja ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys
2: clar,
4: tampoc...
2: Clar, la gent no viu habitualment.
4: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present i és una filla que passa de desconfiar doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora de Les Hores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història? I aquesta és la seva opinió.
5: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllats, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment, no?, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
2: Creus que és portada al bosc sent una nena i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
4: que
2: en comunitat.
4: Que sí, és complicat de per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no?, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
5: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no?, i seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc. I realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedaran ells tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, bueno, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt molt difícil empatitzar amb aquest pare, i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure, i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no?, a la realitat que l'envolta.
2: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no?, i que segurament doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no?, que sovint doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
4: Segurament ho fem així els pares, no? I suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons, el seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final no tendim a protegir els infants, però bueno. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que visquin al bosc no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa pues, reflexions, no?
2: Reflexió.
4: Prou interessants, perquè al final, no?, fins a quin punt un adult té tanta decisió, no?, amb el que passa amb els seus fills.
2: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins a la pròxima.
4: Fins a la pròxima.
2: Gràcies per aquesta recomanació.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
6: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Bon dia, Badalona. És dimecres 5 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Dues dones de 66 anys han estat atropellades aquest dimarts a la tarda a conseqüència d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla de l'avinguda President Companys amb Avinguda Navarra. També ha resultat ferit l'ocupant d'un dels vehicles, un home de 37 anys. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb ferides de diversa consideració. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres dotacions dels bombers que han hagut d'excarcerar una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Els bombers també han desconnectat les bateries dels cotxes implicats i han fet suport sanitari al SEM. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona a Pomar amb una ampolla de vidre trencada. L'atac es va produir aquest dimarts al davant d'un supermercat, poc abans de la una del migdia. L'home sortia de declarar davant el jutge perquè dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a delictes de robatori amb violència, desordres públics i desobediència a l'autoritat. Aquest dimarts, un cop aixecada la sessió, s'ha adreçat cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona sense motiu aparent. L'home ha intentat fugir, però ha estat atrapat i detingut. La dona es troba fora de perill. I queda una setmana per l'eclipsi solar del dia 12 d'agost, que es podrà veure a gran part de Badalona. El fenomen serà a 7:45 del vespre i fins gairebé les 9 de la nit, fet que farà que el sol es trobi en una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure l'eclipsi. El lloc ideal per veure'l serà la platja, ja que per perspectiva, tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. D'aquesta manera, des del barri de Canyadó fins al barri d'Artigas i Llefià hi haurà bona visibilitat. D'altra banda, altres barris de Badalona tindran més complicacions per veure el fenomen, com ara el barri de Pomar, el Manresà, les Guixeres, la Bonavista o Masram. De fet, hi ha zones de la ciutat on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna i el sol, com els barris de Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. I en esports, el Badalona passa a les semifinals del torneig històrics amb una victòria 3-0 contra el Club Esportiu Júpiter i un empat a 1

0: contra la muntanyesa en la fase de grups. Els gols d'Iglesias i Simón donen el pas dels badalonins a la primera semifinal, que jugarà dissabte a les 6 de la tarda davant el Centre d'Esports L'Hospitalet.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Tenim 27 graus de temperatura a Badalona.
2: Radio Ciutat de Badalona.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Aniríem jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, tauler, sense tauler. Estan, a mi a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple, N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no va directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek. Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, perdoneu, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquí està la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal, com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaja.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides en família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys,
1: Sí.
0: El joc al final és l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades
0: no.
1: I tot i així, la propera vegada que jugues, se n'oblida. O sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: Uf, no, a mi em... Ui, lo de les normes ho porto fatal, per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí, sí, sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així, ho fèiem així. Va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: I també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs, ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs, això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocus. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocus. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos, no vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de contingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres la recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en què es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va tancar el 2025, havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més, els missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet, diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a terres lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila,
0: vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests punts calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barravés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
7: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Estar Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipsle. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que estem organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
7: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Ja no, des de Terres,
0: ja no sé a què saluda.
8: I pronunciar el meu nom.
0: Bon dia. I què passarà aquí en Terres Prioratines, per exemple?
8: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
9: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
8: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Valls, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls, i com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
8: Fins demà.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emunt Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou. Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'estat? És a dir, com reacciona l'estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora a ningú, val? El primer és identificar, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil, que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i coses de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posterior.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor. En aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra la fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, la regla, digues, perdona.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència i que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió, en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar. Se'l pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, en un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, o un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè, clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas, a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, de les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No. A veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat pel que fa al control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió... a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria, intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot. Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no l'estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no, per Itàlia, no? No, sí, sí. No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a l'illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i els que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema
0: clar,
2: que és complicat.
0: No? Aquí ve l'última...
2: Aquí no és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió.
2: Sí, diguem-ne.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè... Tot forma part del capitalisme imperant. De dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i hem fet extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres que hem anat allí a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució. I les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no? I no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cubrir feines y poder cubrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no... Les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes per a sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: A vosaltres.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Muna FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic millor i l'àrea, llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I això, doncs, te distraus una mica i... A mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia, ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no?, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no?, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus. Exacte. Que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermellor una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no?, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat, ni hem analitzat a fons, ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que, mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil. Sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí. Sí, sí. No, uh-huh. No és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Mm-hmm. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí. El que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, mm-hmm. és que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara mm-hmm. ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles, i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme d'activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs, s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, et pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana uh-huh. sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no?, a nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitat sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es veien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
9: duren
10: a ple sol, duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, uh-huh. amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais. I les visites, aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 7:45 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades, que estaven a ple sol, una mica com ho porteu, això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot a això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. perquè no s'escapava mai sota un tendal. Uh-huh. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no?, aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta, sí, calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació.

Friends per trencar una mica la rutina i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui què faràs diferent per activar la teva ment?

0: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Notícies Badalona.
2: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. Dues dones de 66 anys han estat atropellades aquest dimarts a la tarda a conseqüència d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla de l'avinguda President Companys amb l'avinguda Navarra. També ha resultat ferit l'ocupant d'un dels vehicles, un home de 37 anys. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb ferides de diversa consideració. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers que han hagut d'excarcerar una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Els bombers han desconnectat les bateries i també han fet suport sanitari al sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos d'Esquadra detenen un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona a Poma amb una ampolla de vidre trencada. L'atac es va produir aquest dimarts al davant d'un supermercat poc abans de la una del migdia. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a delictes de robatori amb violència, desordres públics i desobediència a l'autoritat. Aquest dimarts, un cop aixecada la sessió, s'ha adreçat cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona sense motiu aparent. L'home ha intentat fugir però ha estat atrapat i detingut, i la dona es troba fora de perill. L'atur puja per primer cop a Badalona en els últims 5 mesos, després de 4 mesos consecutius de disminució progressiva. La xifra repunta en gairebé 300 treballadors més, de manera que passa dels 11.006 del mes de juny a les noves 11.271 persones sense feina en el mes de juliol. Badalona augmenta el nombre d'aturats aquest mes amb més d'11.200 persones a l'atur. Un patró que repeteix també a la comarca del Barcelonès, on la xifra també s'ha incrementat en aquest cas amb més de 2.500 aturats. Per tant, el nombre actual de població sense feina al Barcelonès és de 94.152. També augmenta la xifra a ciutats com Santa Coloma de Gramenet, en què el nombre d'aturats passa de 5.812 a 5.910, suposant un increment de gairebé 1.000 persones sense feina. Pel que fa a Sant Adrià de Besòs, hi ha un petit augment d'11 persones i encara al Barcelonès Nord, però al Maresme, a Tiana puja lleugerament la xifra i passa de 244 a 253, mentre que a Montgat també hi ha un augment de 430 a 446 aturats. Mireia Belmonte és una de les 40 dones més destacades al món de l'esport. La nedadora badalonina apareix en la llista de la revista Elle, que reconeix les esportistes espanyoles que estan transformant el panorama de l'esport en diferents àmbits, en el competitiu, l'empresarial, el divulgatiu o el reivindicatiu. La badalonina ha estat una de les escollides i és l'única nedadora de la llista. Destaquen el seu gran palmarès, entre el qual es troben 4 medalles olímpiques, un or, 2 plates i un bronze, 16 campionats del món i 24 europeus.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: He perdut un del balquè i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat del balmí i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres de Cardedeu porteu bé això, no?
1: Sí, sí, ho portem.
0: Sí,
1: ho portem
0: perquè sí. He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, a l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té més, no té massa més complicació. Són colors, números
1: sí,
0: i ja.
1: Sí, sí. De fet, és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que
0: sempre rius, perquè sempre allò, hi ha allò de canviem de sentit, ara et toca tu, ara...
1: Sí, és una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: La zona comú. Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí, no vull dir res, però potser sí que ho sabreu.
0: Molt bé. Què diuen els oients en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1, és a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula...
0: Uh-huh.
1: Es pot entendre perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar,
0: no? No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro milles.
1: Jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no? I descobrir qui del grup d'amics en sap més de música i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo,
1: mira,
0: Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, què va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions i està molt bé. És
0: escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió. Musicals, sí, és, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament i si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula podria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones, perfecte per aquestes nits a la fresqueta i amb bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina i, per tant, jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo, si mirant a les Challengers, sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, eh? De que ara estàs, sí? Dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: Això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és, sí, així com de multiactivitats, que està, sí, molt bé, el recomano també, per grups grans, que és molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha jocs, sí, de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per, sí, últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que, sí, em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som en la segona etapa. Ja hem arrencat des de Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, s'acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és Nuno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
0: Ui,
4: això,
0: sí,
4: quan,
0: sí,
4: ets,
0: sí,
4: molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'estop és un joc molt accessible que, sí, el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit, també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar,
1: bueno,
0: o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? I poses en un nom de persona, color, animal, ja, país... I, sí, llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para! I a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles. I,
0: clar,
1: qui les ompli totes diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf i ja.
1: Molt bé. És molt senzill i molt divertit, també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
0: Doncs sí.
1: I res.
0: Doncs sí, aprofiteu i feu-nos recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem,
1: sí,
0: apuntant.
1: Ah, exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatges que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el Murdoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Murdocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El Murdoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara, al juliol, ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
5: Però per molt famosos que es facin els murdocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent doncs, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els murdocus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
2: sí,
0: ser un racó?
2: Cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Ja m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat, eh? Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No hi ha al costat d'una paret. Doncs pues la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament,
2: Antonio.
0: L'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als bon dia. Nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant assaig com a nivell més popular, bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé. Avui et preguntarem per els llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual cosa vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Portvell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels murdocos i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del murdoco. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els supervendes de l'estiu és el murdoco. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels supervendes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
5: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això o si estic buscant això altre?
6: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, dèiem, els anys que portem d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
5: Sí,
6: amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
5: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
6: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. Hi ha qui vem la idea molt clara i hi ha qui no.
5: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen, segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
6: Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en anem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure. No?
4: Clar. I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
6: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 1... Nou és més... Bueno, n'hi ha, es ven molt, no? Perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades, la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no? Que t'entren nens aquí... I quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Que monos.
6: Sí, sí, sí. O entren en silenci, no? Que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses, de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu... Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que, per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
6: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir no només a totes les mides i a tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és: nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
5: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
6: Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto el que em demanin, d'alguna manera, que no seria... Em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
5: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les, Xavier.
4: Són les blanques.
5: Sí, sí.
6: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara... Però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira a la platja que també se la van deixar i també l'hem tret.
4: Però que la gent se deixa un munt de coses.
6: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües.
4: Ah, que bo!
6: Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant. Els tens un temps, i si no, dius, bueno, doncs mira, ja els faig servir.
5: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és: quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
6: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió que era el de Los Asquerosos. Mm-hmm. Ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. Mm-hmm. M'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Mm-hmm. Bueno, m'emporto coses, també me'n vaig a Galícia, llavors m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
5: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
6: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. Uh-huh. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, uh-huh, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
5: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
6: Igualment, bones vacances.
5: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
4: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies, Manel Ferrer.
5: Gràcies, fins demà.
4: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat, ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça, sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques. Sense micro té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien, porta, porta. Ells, que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la Creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro al pensar que el destino logró separar-nos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: Quan vèiem el portal de mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el portal de vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de, la porta, de les portes agrícoles la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el seu, el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim a l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Els mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu: amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han sabut representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí a Sant Feliu. Can Torret és una polleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, polleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que van, no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és el normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5. Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
3: 50,
4: 50, sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap. Són coses que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació, és com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar-ho a cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi bé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta.
3: Uh-huh.
4: I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens com molta passió, també.
4: Bueno,
3: t'has arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del 8, que tot això no hi era. Vull dir, és clar, jo canto ret i porto de seguida, portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te, abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: al final és el que
4: puc agafar el bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i l'amaneixo com la salsa de barbareixos. Exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil, l'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: El clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí,
3: en qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català.
3: Vinga. Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través d'Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquesta any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat i així ho està demostrant doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul. Complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlant demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ofereix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo. Tres propostes musicals, tres festivals, i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà. Adéu.

0: I l'examen vostè posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que
0: o
1: quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que retornaves, ressonaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te
1: les
0: deixaven veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè, no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat.
0: Sí.
1: I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i es passava molt de temps davant de la tele, també t'ho dic.
1: Sí,
0: no?
1: sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele... Que hi havia una programació també de dir molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie. Com me la podia mirar?
1: Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, i no. Doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona al barri de Poma amb una ampolla de vidre trencada. L'atac es va produir ahir dimarts al davant d'un supermercat poc abans de la una del migdia. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a delictes de robatori amb violència, desordres públics i desobediència a l'autoritat. Ahir dimarts, un cop aixecada la sessió, es va adreçar cap a l'establiment on va atacar aquesta dona sense motiu aparent. L'home va intentar fugir, però ha estat atrapat i detingut. La dona es troba fora de perill. I encara en plena de successos, dues dones de 66 anys han estat atropellades aquest dimarts a la tarda a conseqüència d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla de l'avinguda President Companys amb l'avinguda Navarra. També ha resultat ferit l'ocupant d'un dels vehicles, un home de 37 anys. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb ferides de diversa consideració. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers que han hagut d'excarcerar una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Els bombers han desconnectat les bateries i també han fet suport sanitari al SEM. Els treballs de restauració del pont del petroli han permès ja la retirada de les antigues pilones que sostenen el pantalà. Des d'aquesta setmana, les tasques d'inserció de les noves columnes es realitza des de la pontona a través d'una grua i per un sistema de vibració. Ja fa més de 15 dies que la pontona, la plataforma flotant des d'on es fan els treballs, s'ha traslladat des del port fins al pont del petroli. Un cop retirades les antigues pilones del pantalà, malmeses pel temporal Glòria, els tècnics treballen ara a clavar els nous pilars mitjançant la grua de la pontona i a través de vibracions. Un tasques que l'AMB preveu que podrien allargar-se fins al 24 d'agost, sempre que l'estat del mar ho permeti. Un cop subjectes, les noves pilones es retirarà els trams vells del pantalà que s'ha d'enderrocar i muntar-ne els nous. A banda dels treballs que es veuen a la superfície del mar, amb la plataforma flotant i la grua, també s'hi han dut a terme tasques que han requerit la immersió de submarinistes. Rodalies estrena una nova aplicació. La nova eina reuneix tota la informació necessària perquè els usuaris puguin planificar els seus desplaçaments. L'app permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, també fer cerques per veu, a més de guardar trajectes i estacions preferides. L'aplicació impulsada per Renfe també incorpora la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. L'actual aplicació de Rodalies es retirarà definitivament de les botigues d'aplicació el pròxim 15 de setembre. A partir d'aquesta data, els usuaris hauran d'utilitzar la nova app per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies. El Reggaeton Beach Festival cancela l'edició de 2026 a causa d'una crisi financera i operativa de l'empresa organitzadora. El festival té la seu fiscal i social d'empreses organitzadores a Badalona, concretament a la plaça del Vapor. La situació s'ha desencadenat després que aquesta setmana el Ministeri de Consum hagi sancionat amb 320.000 euros als organitzadors i promotors de l'esdeveniment per diferents pràctiques abusives, com impedir l'accés amb menjar i beguda de l'exterior, limitar el seu reaccés o imposar despeses de gestió en la venda d'entrades. Des del festival lamenten la cancel·lació i expliquen que la greu situació de la societat gestora afecta de forma significativa a la viabilitat del projecte, tant en qüestió econòmica com en qüestió contractual i administrativa. Recordem que la primera edició es va celebrar a Badalona l'any 2017, mentre que l'any 2019 el festival es va fer al Port Badaloní, per després girar per diferents ciutats de l'estat.

0: Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la 40a edició del torneig històrics després d'haver empatat contra la Muntanyesa per 1-1 i guanyat contra el Júpiter per 3-0 en la fase de grups. L'heroi de la tarda va ser Eric Iglesias, el jove davanter de 24 anys fitxat aquest estiu procedent de l'equip extremeny Club Deportivo Coria. Va ser l'autor d'un doblet al segon partit contra el Júpiter i va guiar el conjunt escapulat cap a la classificació. L'atacant també va explicar com han estat les seves primeres setmanes a l'equip.
1: Bueno, la verdad que muy buena. Venimos entrenando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino.
0: Les semifinals es disputaran a les 6 de la tarda al Centre Esportiu Municipal de Guinardó el pròxim dissabte a Barcelona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
4: El tarot de Si te miento, cuelgo.
5: Sí, señor.
4: ¿Quién va a ganar la Liga?
5: Para mí el Madrid.
4: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
5: Es que me viene la carta de la muerte. ¡Oy, oy, oy! Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh? ¡Oy!
4: Pues mañana te llamo, ¿d'acuerdo?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Hola, buenos días.
4: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
5: ¿Por qué?
4: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
5: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
4: Sí, pero ¿perdió?
5: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
4: Bueno, te cuelgo, adiós.
5: Venga, adiós.
3: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: M'has deixat astorat, amb el tema de...
3: Sí, però no m'ho respon la pregunta.
2: Quina pregunta?
3: El gelat de color blau, a quin gust fa?
2: De pitufó.
3: De pitufó?
2: Això que fan...
3: Quin gust és, el pitufó?
2: De pitufó, d'això de... No sé, de pitufó.
3: De pitufó. De barrufet.
2: Com es diu aquest licor que venen, que és de color blau?
3: Ah, no sé.
2: Que quan tenies 14 anys, bevies...
3: Licor,
2: no, el Malibú no, el Malibú és a pinya, justament. Ah, quin embolic, per favor, és igual. Hi ha un licor de color blau, també. Si algú sap, que ens truqui, va.
3: L'After Eight?
2: No, l'After Eight, això és menta, no?
3: És verd, és verd.
2: Per favor, a veure, telèfon dels al·ludits.
3: 933954004. Quin gust és el color blau dels gelats?
2: No, no, i aquest licor que venen, que no sé si és licor...
3: Moltes preguntes fas tu.
2: Què és el color blau?
3: Sí.
2: Com es diu? Saps això que a vegades, quan tens 14 anys, bevies?
3: Jo?
2: Ah, Ribes, però té un nom també,
3: amb 14 anys jo no bevia licors.
2: Bueno, no és licor, si no porta licor, això.
3: Què?
2: És per combinar-ho.
3: Una beguda?
2: Sí, no ho has mai, el de color blau?
3: No.
2: Sí.
3: Ah, ja sé què vols dir.
2: Clar.
3: Allò que has de posar una proporció petita...
2: Correcte.
3: I després arrestes aigua.
2: No, és el licor aquest que no porta licor, vaja.
3: Sí, sí, ja sé què vols dir, ja sé què vols dir.
2: Bé, la gent jo crec que es perd.
3: Tenim una trucada, a veure, segur que aconsegueix posar ordre.
2: Radio Ciutat, bon dia, el seu servei.
4: Hola.
2: Hola, bon digue'm.
4: Mira, que estic escoltant-vos això dels gelats i tenim un embolic que no veiem.
3: No, a veure, si no ens en sortim.
2: Com et dius tu?
4: Consol Peiró.
2: Consol, d'on truques?
4: D'aquí, de Badalona.
2: De Badalona. Escolta, és que avui tenim un embolic que estem poc
4: ja
2: lúcics. Avui hauríem de tancar la barraca, jo crec.
3: Sí.
4: Sí, no, mira, el gelat aquest de color blau,
2: sí.
4: De color blau, jo l'he menjat i es diu pitufo.
2: Pitufo, ho veus?
3: I, que jo... i quin gust és el pitufo? Quin gust és?
2: Pitufo?
4: Un gust super ràdio, no sé com explicar-t'ho. Molt endolçat i un punt així com agridós.
2: Ja.
4: Però es diu pitufo. Quan demanes d'aquest, dius, posa'm unes hores de pitufo,
3: de pitufo.
4: O una tarrina de pitufo.
2: De pitufo, jo sempre ho he dit, sí. De pitufo.
4: Sí, sí.
2: Sí, sí.
4: Aquest és el de pitufo.
2: I el tema aquest de la beguda?
4: De què?
2: De la beguda. Tu et sona, oi, que hi ha una beguda que és de color blau?
4: Sí, però no et puc ajudar.
2: No em pots ajudar.
3: No recordes.
4: No, ja sé què vols dir, però el nom no em ve al cap.
2: I l'altra cosa que no ens aclaràvem, oi que el gelat de pinya és de color groc?
4: Sí, sí. Un color groc, si han allimonat, però no tan intens, més suavitzat. Entre groc allimonat i avainillat.
2: I tant.
4: Entre aquests dos punts és el color de la pinya.
2: Molt bé, doncs,
3: Consol, gràcies.
4: Vale,
2: que vagi bé, gràcies, adéu, bon dia. Adéu.
3: Que tenim alguna trucada, en espera.
2: Hi ha trucada, per favor, però... Bon dia, Radio Ciutat, el seu servei.
3: Hi ha un debat sobre això.
5: S'està acoplant aquí la trucada, crec, eh?
2: El què s'acopla?
5: Ah, vale, ara sento bé, vale.
2: Ah, vale.
3: Estem en directe, ja.
5: Escolti, miri, jo trucava perquè el proper dimarts estic convidat per una tertúlia per parlar del peer-to-peer i aleshores era per saber...
3: Per parlar de què?
2: De què?
5: Digui'm.
2: De què s'ha convidat?
5: Sí, per parlar del peer-to-peer, de les descàrregues d'internet.
2: Ah.
5: I aleshores era per saber si haig d'enviar les preguntes que em faran o el guió, més
3: bé,
5: o menys.
3: Deixa el telèfon al company que li passaré ara i després el truquem.
2: Saps què passa? Perdoni, és que està en directe.
5: Ah, sí que en directe,
2: Sí, està en directe.
3: És que s'ha equivocat de telèfon, em
2: sembla. Sí, és que aquí estàvem obrint telèfons i estàvem fent un debat.
5: Vale, doncs perdoni, eh?
2: No, una cosa. Digui. Vostè coneix els gelats de pitufo?
5: No,
2: el
5: conec, no.
2: El de color, això és el que preguntàvem a l'audiència avui.
5: Vale, doncs perdoni, eh?
3: Bé, no pengi per això, que li agafarà el telèfon ara. Crec que ha penjat ja.
2: Bueno, escolta, això no pot ser,
3: No sé qui era. Ves que no tinguis un debat dimarts que
2: clar,
3: no
2: aquí,
3: ho
2: sàpiga. Clar, aquí obrim telèfons, aquí no filtrem. No. Això és una ràdio transparent.
3: És el que passa quan no filtrem.
2: Això és una ràdio transparent.
3: Sí, massa.
2: Massa?
3: Massa
2: sí,
3: transparent.
2: Sí. Si algú vol trucar i insultar, també pot fer-ho.
3: Perquè em sembla que aquest tertulià ja l'he perdut per sempre, em sembla.
2: Per què?
3: Home, perquè crec que no li ha fet gaire il·lusió saber que estava en directe.
2: Home, però què vols, que l'enganyem, pobre home?
3: No. No s'ha d'enganyar ningú.
2: Bueno, si alguna persona més vol opinar. Debatre,
3: sí.
2: Telèfon dels al·ludits...
3: 933954004.
2: Anem a trucar a la pastisseria.
6: Pallarès,
2: hola, bon dia.
6: Hola,
2: he trucat a pastisseria Pallarès.
6: Sí.
2: Mira, truco de ràdio Badalona.
6: Sí.
2: Què tal, com al matí?
6: Bé.
2: Escolta, hem vist a La Vanguardia que teniu tot l'aparador
6: sí.
2: ple de productes comestibles al Barça.
6: Sí.
1: pastís del Barça.
2: Escolta, com és aquest pastís del Barça?
1: Doncs pues mira, ara et passo una persona que l'ha fet, vale?
2: Vale, com es diu la persona?
1: Jordi.
2: Molt bé.
3: Jordi, Jordi Culé.
2: Ràdio Badalona, la més mona.
3: Recordes el Jordi Culé, jo el trobo a faltar.
6: Sí, digui'm.
2: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
2: Jordi, sí. Escolta, perdona que et molesti, no, que deus estar enfeinat i tot això.
6: Bueno, anar fent.
2: Truco de Ràdio Badalona. Mm. Avui hem vist a La Vanguardia que sortia una fotografia de l'aparador de la pastisseria.
6: Sí.
2: I vosaltres heu fet el pastís de la gran final de demà.
6: Sí.
2: Com és aquest pastís?
6: Bueno, aquest pastís està creat, podríem, per celebrar tots els culers la victòria de demà, que suposo que ja està assegurada.
2: Ja.
6: Toquem fusta.
2: Escolta, entre tu i jo no vull ser pájaro de mal agüero, eh?
6: A veure, escolta...
2: Però si perd el Barça, t'hauràs de cruspir tu dels pastissos, ja t'ho dic ara.
6: Bueno, aviam, mira, és un pastís que està creat d'una manera, diguéssim, a nivell professional pràctic, vale? Sense gaire complicació. Jo ens porto una planxa de pa de pessic,
2: sí.
6: Porto una marmelada de fruits vermells, que està molt vinculada aquí a la nostra terra.
3: Mm. Sí.
6: Porta un cruixent de neules o de barquillos, que això també ens agrada per trencar, diguéssim, el pastís tradicional i modernitzar-lo una miqueta més.
2: Uh-huh.
6: I li hem donat un lleuger toc de perfums de pètals de rosa naturals.
3: De color blau?
6: També és un ingredient així una mica estrambòtic, no?, fora de lo comú.
2: Sí.
6: Però com que el camí del Barça, pues, bueno, si guanya la Champions, habrá sido un camino de rosas con sudores y lágrimas.
2: Sí.
6: Si no la gana, habrá sido sudores y lágrimas con alguna que otra rosa dejada en el camino, no?
2: És metafòric, no? Tot plegat.
6: Sí, sí.
2: Escolta una cosa, Jordi,
6: això,
2: però hi ha color blau al pastís o no?
6: Hi ha?
2: Color blau.
6: Sí, sí, aviam, el tema és que és un pastís tot de xocolata i tal, llavors un cop està acabat, a dalt, a la superfície, es posa l'alegoria pertinent del partit de demà. Vull dir, llavors, bueno, hi ha dos alegories. Hi ha un que surt tota la gent culer i els colors blaugranes,
2: sí.
6: I l'altre pues, que surt la UEFA Champions League.
2: Molt bé. Escolta, i n'espereu vendre molts o no? Suposo que de cara a demà.
6: Mira, això mai se sap.
2: Mai.
6: Per això et dic, nosaltres el que jo he fet és per fer-ho cara a la meva clientela, cara a la Sant Culer, vull dir, per una vegada més apujar l'equip, que és l'equip dels meus colors i de mis amores. I bueno, pues jo li he dedicat al meu escaparat, eh? Llavors hem fet l'escaparat, hem ficat quatre pastissets, quatre tonteries, bueno, la Champions amb xocolata, unes pilotetes de xocolata, unes piruletes de xocolata, vull dir, tot el que treballem aquí a casa, i aviam, el que sí de moment va tinguent èxit és la peça individual, que la gent se l'emporta per provar-la.
2: Sí, com un pastisset.
6: Mm. Sí, sí, sí, de moment ho proves, i després ja t'encarreguen el gran. Jo el que sí recomano,
2: sí.
6: Perquè com que en tinc alguns que diuen, no, si vols dir que guanyarem, dic, mira, dic, per si les mosques ens el fotem abans.
2: Clar, ja està.
6: I ja està, i passi el que passi, pot ser que demà repetim o
2: home,
6: que no repetim.
2: Home, entre tu i jo crec que és ideal demà, comença a 3:15 del vespre... sopes i a la mitja part et menges el pastís per si de cas.
6: Sí, no, l'important és menjar-se el pastís
2: després,
6: a la mitja part
2: si guanya, el cava i si no, a dormir.
6: Sí, el cava també l'oferim, eh?
3: Ah, també hi ha cava del
2: també
3: Barça?
2: També hi ha cava del Barça?
6: Sí. No, cava de Pallarès.
2: Ah, val.
6: No, però sí, vull dir, mira...
2: Escolta una cosa, digue'm. Jordi, espero que guanyi el Barça i que venguis molts pastissos.
6: Jo espero que també. Vull
2: això vol dir que, home, si dijous guanya, escolta, ja pots estar tota la nit fent pastissos.
6: Bueno, igual no dormim.
2: Igual. Molt bé, doncs Jordi, gràcies.
6: A vosaltres.
2: Que vagi bé. Marxem a la població de Santa Maria de Palautordera. Diari La Vanguardia d'aquest dimecres 27 de maig, veïns de Santa Maria de Palautordera han rebut cartes amb una rosa incorporada. I aquesta carta se'ls anuncia que atracaran, que assaltaran, que els hi robaran dins de casa seva.
3: Ah, quan he dit això de la rosa em pensava que era propaganda electoral.
2: Carta, que avui en aquest cas surt a la recreació de la carta original al diari La Vanguardia. Diu, nos presentamos. Muy bien.
3: Hola.
2: Somos un grupo de gente que solo persigue salir adelante con su familia.
3: Mm-hmm.
2: Este fin de semana, su casa será saqueada.
3: Oh.
2: Es real, eso, ¿eh? Por el bien de su familia, alójela sin llamar a la policía.
3: Desalójela, ¿no?
2: No, aquí digo...
3: Ah, digo alójela.
2: Sí,
3: no,
2: digo
3: eso. Que se'n vagi, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Digo, nosotros sabemos si lo han intentado, si se han intentado trucar a la policía. En este caso, nos veremos obligados a actuar.
7: Ay, ay, ay, ay.
2: Advertimos, esto no es una broma, en caso de intentar algo, no seremos benévolas. Benévolas, ¿eh, posa?
7: Mm-hmm. Son donas.
2: Lo repetimos, esto no es una broma. No intente nada. Sangre o libertad.
7: Ay, ay, ay.
2: Las voceras. Bé, jo, de veritat, jo no sé què dir ja.
7: M'he quedat esturat. És a dir, que ara...
2: És real, això. Surt diari La Vanguardia, eh? Apartat Vivir, gairebé mitja plana.
7: És a dir, que els lladres ara tenen el detall d'avisar-te.
2: Jo t'explico. Això van rebre 5 cases unifamiliars de Santa Maria de Palautordera. Hi havia la carta, aquesta carta, amb un sobre. El sobre posava també escrit manualment el nom de la família.
7: Ai, ai, quina por.
2: I una rosa.
7: La rosa, que no entenem què vol dir, o sigui, com la marca de les voceres.
2: És més, aquestes cartes estan escrites a mà, amb bona cal·ligrafia i ortografia, i en castellà.
7: Mm.
2: Això va passar la passada setmana. O sigui, que el cap de setmana passat hi havia d'haver-hi els robatoris. En aquestes 5 cases, segons el diari La Vanguardia, no hi van entrar a robar. Mm. Però sí que van entrar a robar en una del costat que no havia rebut aquesta carta. Clar, ja pots pensar que la gent està...
7: Molt espantada.
2: Molt espantada.
7: Amb la crisi augmenten els robatoris i la
2: gent... Sí, sí, però això és una nova fórmula.
7: Una nova fórmula, sí.
2: T'avisen.
7: Lladres amb educació.
2: Sí, sí, t'avisen a casa. Escolta, sí. Prepara't.
7: Que et robarem.
2: Amaga el que tinguis.
7: Sí.
2: Que aquesta setmana venim a per tu.
7: Però això és contraproduent, no? Perquè si t'avisen tu ja pots preparar-te.
2: Sí. Anem a trucar, si et sembla, a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Aviam si volen fer algun tipus de declaració. De fet, ho estan investigant fons policials.
8: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Oh. Premi 0 per informació.
2: Mira, quina veu.
8: 1 per urbanisme. 2 per padró. 3 oh, per secretaria. Això? O espereu-vos per ser atesos.
2: M'encanta.
7: Què és aquest efecte?
2: Oh, jo crec que...
7: Què és això?
2: Crec que és el millor ajuntament que he trucat mai a la història.
7: De què estem trucant a Star Trek?
2: Espera, penja el telèfon, penja.
7: Pengem i tornem a sentir.
2: Tornem a trucar.
8: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Oh. Premi 0 per informació.
2: M'he enamorat
8: de
2: la veu.
8: 1 per urbanisme, 2 per padró, 3 per secretaria. O espereu-vos per ser atesos. Gràcies.
7: Estem trucant a l'espai, eh?
2: Però escolta...
7: És preciós, moderníssim.
2: Bueno, aviam si contesta. Tan contestat automàtic i tanta modernitat...
9: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
9: Digue.
2: Mira, perdona que et molesti.
9: Digue'm.
2: Mira, per cert, teniu un contestador preciós, eh?
9: Sí?
2: Sí.
9: Què és el contestador?
2: No, el noi aquest que surt que heu trucat a l'Ajuntament de Santa Maria Palautordera.
9: Sí.
2: I els efectes aquests que surten, fiu, fa. No és veritat, preciós. És preciós.
9: Mira, s'ho ha currat.
2: Qui és aquest noi?
9: És un, bueno, un treballador d'aquí, també, de l'Ajuntament.
2: Que és locutor de ràdio, algú?
9: Ah, per
2: igual. Ah, és que ho fa molt bé, eh?
9: Fa genial.
2: Mira, t'explico, truco de Ràdio Badalona, per això t'ho dic, eh, això?
9: Ah, doncs mira, ja, claro, gajes de l'oficio.
2: Per això dic, bueno, dic, té una veu preciosa.
7: Després li dius que volem parlar amb ell.
2: Sí, sí, després me'l passes.
9: Perquè... Té un altre telèfon.
7: Ah, doncs el truquem allà.
2: El truquem allà, que té una veu preciosa.
7: Ja el felicitem.
9: A veure si ho fitxeu, va.
2: No, t'ho dic en sèrio. Mira, aquí podem fitxar-lo.
9: Mira, ei.
2: No, t'ho dic en sèrio, em falta gent.
7: Com si depengués de tu, no?
2: Però escolta una cosa. Jo et truco pel tema aquest que avui surt a La Vanguardia, que suposo que tothom us està trucant.
9: Sí, les cartes aquestes.
2: Les cartes, nena, però què és això? Quina por.
9: Ai, no tinc ni idea.
2: Tu l'has rebut o no?
9: No, soc de Palau, per sort.
2: Ah, per sort.
9: Sí, però a veure...
2: Però escolta una cosa.
9: Sí.
2: A qui anava?
9: No ho sé.
2: Què vol dir un bulo?
9: No ho sé, això... Notícies que va parlant la gent per aquí, dius...
2: Què diu la gent del poble?
9: La gent del poble, doncs, que està, bueno, assustada, si dic la veritat. M'han trucat ja alguns...
7: Està assustada, la gent.
9: Bueno...
2: Però escolta una cosa, això m'has dit, un bulo, pot ser que algú s'hagi inventat això per fer alguna broma, alguna gracieta?
9: Ai, no ho sé. A mi no m'estranya res de res, en aquest poble.
2: Però que són una mica raros, a Santa Maria Palautordera.
9: Bueno, això no ho havia... No ho sé, si ho havia fet alguna vegada, diria que no. Perquè és que ha provocat un boom, tot això.
2: Però escolta, a veure, és que no acabo d'entendre, eh? Perquè això, segons l'article aquest de La Vanguardia, ho està investigant els Mossos d'Esquadra, poca broma.
9: Jo que no l'he llegit, eh?
2: Ja t'ho dic ara, jo. Sí, ho està investigant Mossos d'Esquadra.
7: I robatoris hi ha hagut.
2: I robatori, hi ha hagut un robatori. No en aquestes cinc cases que han rebut la carta, però sí una al costat.
9: Portem una bona temporadeta de robatoris.
2: Ah, no, bueno, però això a tot arreu, eh?
9: A tot arreu,
2: sí,
9: exacte.
2: Sí,
9: sí. Això no és novetat.
2: Això és a tota la vida.
9: Sí. Llavors farem una cosa.
2: Digue'm.
9: Ràdio Badalona.
2: La més mona.
9: La més mona. Us passarem alcaldia, amb la Glòria,
2: sí.
9: Que és qui porta el departament de premsa.
2: Val, perfecte, sí, passa amb ella.
3: El telèfon de l'Oi.
9: I, si us plau, apunta't al telèfon de l'Àngel. Va,
2: Àngel, es diu. Quina edat té l'Àngel?
9: Quines edats esteu buscant?
2: Bueno, no sé, digue'm l'edat que té. Home, 50 no, ja t'ho dic ara.
9: No, és més jove, 30 i alguna
2: cosa. Ah, sí, vale.
9: Ja és el 847.
2: Sí? Vale, perfecte. Doncs
9: jo t'intento passar amb la Glòria. I si no t'hi puc passar, hauries de trucar en el mateix telèfon acabat en 24.
2: Molt bé, perfecte.
9: D'acord? Miro de passar-t'hi.
2: Gràcies. Bé, eh? Adéu.
3: Bé, truquem a la Glòria. Bé, no, ens
2: Pàtics,
3: passa ella.
2: Ens passa ella. Simpàtics a
3: quina
2: Santa Maria.
3: Quina alegria.
2: Oh.
3: Això és un ajuntament amb alegria, amb trempera.
2: I tant.
3: Encara que rebin cartes.
10: Sí, bon dia.
2: Hola, que ets la Glòria.
10: Soc la Glòria.
2: Glòria, perdona que et molesti.
10: No em molesta.
2: Mira, truco de Ràdio Badalona.
10: Sí, digue.
2: Ja saps per què et truco, no?
10: Sí.
2: Escolta, nena, quina por, no?
10: No, home, no.
2: Home, perdona una cosa.
10: No, home,
2: jo rebo
10: no.
2: Casa meva una carta.
10: No, però
2: que no.
10: No.
2: Aviam.
10: No fa
2: escolta, por. Sembla això un import revolucionari.
10: No, home, no, però tu no... Tu, perquè,
2: aviam,
10: perquè
2: aviam, no Glòria.
10: Pot ser una broma, això, o
3: una
10: no?
3: Una broma?
2: Però és una broma o no? Aquí home, està...
10: Bueno, d'això es tracta.
2: Home, clar, a veure, jo aquest matí...
10: D'investigar-ho i saber si realment és una broma o no, o què hi ha aquí al darrere. Però no siguem tremendistes, home, no. És que no passa res. No passa res. S'ha rebut unes cartes, és cert, doncs, amenaçant, dient... A veure, tu et trobes normal que et diguin que has de deixar casa teva? Molt normal no és, no?
2: No,
10: no. Que deixis casa teva perquè t'entraran a robar.
2: Home, ese fin de setmana, su casa...
10: Normal és agafar i portar la carta a la policia.
2: Ah, sí,
10: i una
2: sí.
10: Carta escrita a mà que em dius ni amb ordinador. Vull dir, oi? No sé, tot plegat és una mica... Més que d'allò, a mi em fa riure, a mi em fa riure, més que por, em fa
2: home,
10: riure.
2: Home, jo pensant una mica, jo, sí. Clar, no sóc ningú, entre tu i jo, però clar, sobte que estigui la carta escrita amb bona cal·ligrafia i ortografia.
10: Sí, això et fa no sé què.
2: No? I després que estigui firmada aquesta carta per les voceres.
10: Les voceres.
2: Què és? Les voceres és algo del poble o no?
10: No.
3: S'ho passa en pip aquí amb això.
10: No, que jo sàpiga, no.
3: Estan robant les cases i, escolta, una festa.
10: No, però de tota manera, aquesta informació, si tu vols parlar amb el regidor de règim interior, que és amb qui estem centralitzant ja. El tema de la informació, jo te'l passo.
2: No, però ja m'ha quedat clar que això, simplement, jo crec que és una bretolada, una gambarrada.
10: Sí, a veure, des de Mossos, que s'està investigant en aquest sentit, també, o sigui, sé que els mitjans que han trucat a Mossos i després m'heu trucat a mi, em deien això, que des de Mossos estan dient això, que és probable que sigui més que res una bretolada.
2: Glòria, escolta, moltes gràcies, eh? M'ha anat bé. Gràcies.
10: Bé. Adéu.
3: És festa gran avui, eh? Per la Tordera és festa
2: gran. Sí, escolta, anem a trucar si et sembla el noi aquest. Tornem a trucar a l'Ajuntament de Santa Maria per la Tordera per recordar...
3: La veu que té l'Àngel.
2: La veu que té l'Àngel.
3: I el bon professional que és.
2: Escolta, jo no sé... Mira, ja veuràs.
11: Ajuntament de Santa Maria de Palau Tordera. Premi 0 per informació. 1 per urbanisme. 2 per padró. 3 per secretaria. O espereu-vos per ser atesos.
3: És preciós. És preciós.
2: Va, anem a trucar a l'Àngel.
3: Podem penjar i truquem a l'Àngel?
2: Escolta, et deia l'any que ve, 5 minuts més. Tu segueixes o no?
3: Això encara s'està negociant. Ah. No se sap res encara.
2: Doncs mira, una proposta.
3: Estem mirant les clàusules per renovar el contracte.
2: Sí.
3: Ja saps, la meva clàusula és multimilionària.
2: Ja m'han dit que te'n vas a la COPE.
12: La ràdio, sí.
2: La ràdio?
3: És ell.
12: La ràdio, sí.
2: Ets l'Àngel?
12: Sí.
2: Àngel, mira, ja veuràs, fliparàs amb la trucada. Et truco de la Ràdio Badalona.
12: Ahà.
2: Mira, resulta que hem trucat a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
12: Sí.
2: I ens ha encantat el contestador automàtic.
12: Ah.
2: Llavors, li han dit a la noia, escolta, dic, això és superxulo, aquest contestador. I la veu és superxula, també. Ah. I ens ha donat el teu telèfon.
12: Ahà.
2: Què et sembla?
12: Ah, molt bé.
2: Quina paranoia, no?
12: Una paranoia.
2: Estem en directe, total. No t'ho perdis.
12: Esteu en directe?
2: Sí. En directe estem. Sí, què et sembla?
12: Què dius?
2: Sí, és real.
12: No, home.
2: Que sí.
3: Estem en directe, és real.
2: És real.
12: És real,
2: sí. El royal que fem cada dia nosaltres. La coca que fem cada dia. Escolta una cosa, i què treballes? A la ràdio de Santa Mar... Mira.
11: 1 per urbanisme, mira,
3: preciós.
11: 2 per padró,
12: toma ja. 3
11: per secretaria. O espereu-vos per ser atesos. Gràcies.
12: Treballo a la ràdio de Santa Maria de Palau Tordera.
2: Ah, Àngel... tu treballes a la ràdio de Santa Maria?
12: Sí.
2: Ara quedaré fatal, però jo no sabia que hi havia ràdio.
12: O toma, ja, sí, estem dintre del grup de Com Ràdio.
7: Escolta, Àngel, i això el contestador com va anar? Vas anar-hi tu, et van trucar, com va anar això?
2: És que és un tema que ens interessa.
7: És que no volem parlar del Barça, qualsevol cosa ens va bé.
2: Sí, sí, avui... Hòstia. Sí, sí.
12: M'he quedat al·lucinat. El tema del contestador, doncs aquí, com sóc el noi de Chico para todo...
2: Eres el Chico de la ràdio, no?
12: Sí, clar.
7: Em
12: van dir, escolta, has de fer el contestador automàtic, vale? Que ja canviem totes les línies, serà digital, pim-pam-pam... I ja està, vaig posar, ho vaig fer i...
2: Escolta una cosa, no et penses que això només passa a Santa Maria de Palautordera, Badalona, Doncs el tècnic de so que tenim és el que fa la megafonia de la platja.
7: Per exemple, aquí ho fem tot.
2: Sí,
7: tot,
2: imagina't, en plan, bon dia, queda oberta la platja de Badalona. És ell, sí.
12: L'estat de la mar i
2: tot. Tot.
7: Com Àngel, i què fas a la ràdio?
12: Soc el director, coordinador... Ah?
7: Presentador,
2: tècnic de so,
7: únic treballador...
12: Comercial, perfecte!
2: I què fas, la programació? Tot a tu.
12: Què faig? Doncs mira, des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit, a partir durant tot el dia, una fórmula que és una molt bona fórmula musical, 70, 80, 90, actualitat musical, i a més, amb càpsules informatives que van rotant durant tot el dia, a les 2 connexió amb Com Ràdio Notícies en Xarxa.
2: Molt bé.
12: I després a les 3 tornem a reprendre fins les 8, que a partir de les 8 és quan comencen els programes locals fets per aquí.
2: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Àngel, moltes gràcies, de veritat, per aguantar-nos.
7: Estirem tot el mateix, però hem de seguir,
2: Hem de seguir.
12: Gràcies a vosaltres.
2: Vinga, gràcies.
12: Vinga, adéu. Adéu.
13: Hello. Víctimes al telèfon.
14: Qui diga?
13: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
14: Ràdio Zeta.
15: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
15: No, de Badalona.
16: És la ràdio de Badalona.
13: Vint anys del Víctimes al telèfon.
17: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: És Antonio.
18: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
19: He llamat a la tele xurro.
20: Sí, però no.
17: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
21: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
13: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
22: Manténgase a la espera, gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
17: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
23: Bueno, pues...

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui estem d'aniversari. Un aniversari molt especial, un aniversari que t'he portat l'objecte en qüestió.
3: Sí. Una grapadora.
2: Una grapadora.
3: Sí, quants anys compleix la grapadora?
2: Doncs avui compleix, bueno, avui, aquest any compleix 50 anys de la grapadora Petrus.
3: Ah, de la típica.
2: De la típica, de la clàssica, la de tota la vida, la Petrus, sí. La Petrus. Sí, hi ha la Petra i la Petrus.
3: Sí.
2: Sí, sí, és veritat, eh? Diari Avui. Diu, noces d'or de les grapadores. Diu, Petrus, 50 anys del rei de la grapa. Què dius?
3: Títol original.
2: Aquests a l'Avui, avui no tenien temes.
3: I han fet... Bé, és l'únic diari que ho treu, eh?
2: Sí, sí, és l'únic diari. Diu, un estudi revela que el 78% dels usuaris coneixen la marca. De fet, l'emblema de l'empresa Eselte copa el 70% del mercat. Jo no sabia, però és una empresa catalana. Petrus, Petrus, que potser molts us pensàveu que era... de Romania? No, no, és aquí.
3: Catalana, barcelonina més.
2: De fet, diu que dos empresaris barcelonins en són els fundadors. Diari Avui, diu... La robustesa de les grapadores Petrus és una de les seves màximes qualitats.
3: La robustesa? És el que jo valoro en una grapadora, sí. La robustesa.
2: Mira, com aquesta que tenim aquí,
3: sí,
2: que jo faré tot el possible per trencar-la.
3: Que estàs destrossant, sí. La grapadora que estàs destrossant ara mateix.
2: Sí, total, no la pago jo.
3: Això és veritat.
2: Va, anem a trucar i els he de felicitar.
3: Sí. Els de Petrus. Aquesta que tens és Petrus.
2: Saps què m'agradava a mi fer quan era...
3: Sí, disparar les grapes a distància.
2: Té, té. Que no n'hi ha, home.
3: Ah.
4: Bienvenida a Eselte. Por favor, sí. Pulse 1 si desea hablar con atención al cliente.
2: Yo la grapa, tío.
4: De lo contrario, por favor, manténgase a la espera. Le recordamos que puede realizar consultas o enviar sus pedidos por correo electrónico.
2: No. Saps què podria dir, això? Grapegi el número 1.
3: Grapegi el número 1.
2: Grapegi el número 2.
3: No t'has enganxat mai amb una grapa?
2: I tant.
3: Fa molt de mal, eh?
2: Sí, sí.
3: Fa molt de mal.
2: De fet, les grapes són perilloses. Bé, les grapadores, en aquest cas, són perilloses. Quants ferits haurà provocat durant aquests 50 anys?
3: Sempre hi ha cada X temps algú que es grapa l'ull.
2: Sí.
3: Com ho fan?
2: O al cul.
3: O al cul, sí. És molt difícil, eh?
2: Aviam si hi ha algú, que els volem felicitar.
5: Buenos días.
2: Hola, bon dia.
5: Bon dia, digui.
2: Mira, et truco per felicitar-vos.
5: Per amb ironia o...?
2: No, no, no. Mira, et truco de Ràdio Badalona.
5: Sí.
2: Et truco per felicitar a Petrus, que fa 50 anys.
5: Ah, vale.
2: La grapadora reina de les grapadores.
5: Pues sí.
2: Escolta, em pots passar algú que sigui... Bueno, que algú pugui parlar de la grapadora?
5: Sí, sí, sí, ara et passo.
2: Vale, com es diu la persona?
5: Noemí.
2: Noemí.
3: Noemí.
5: Sí.
2: Anem a parlar amb la Noemí.
3: Mm.
2: I direm que som uns fans de la grapadora Petrus a la redacció. En tenim...
3: Bé, moltes.
2: Moltes.
3: De fet, n'hi ha tres.
6: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ets
6: Hola.
2: La Noemí.
6: Sí.
2: Noemí, mira, perdona que et molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Ah, hola, bon dia.
2: Què tal?
6: Molt bé.
2: Bé, estàs contenta, feliç?
6: Sí.
2: Escolta una cosa, avui hem vist el diari Avui,
6: sí.
2: Que parla de Petrus, la grapadora, que fa 50 anys.
6: Sí.
2: Escolta, nosaltres t'hem de dir,
6: sí.
2: T'ho dic en sèrio, que som fans de la grapadora Petrus.
6: De la 226.
2: Mira, bueno, doncs mira.
6: Si mires a sobre la taula potser tens
2: espera,
6: alguna.
2: Tinc, no, sí, la tinc aquí, mira. Posa 22,6, 24,6 barra.
6: No, això és la grapa.
2: Ah,
6: espera't. Això és la grapa.
2: Jo no poso això.
3: És tot un món, això de la grapa.
6: Això aviam. És la 226 al damunt, a la tapa.
2: Ah, espera't. Ah, no, Petrus Silver.
6: Ah, doncs pues és la cromada, però és possible que sigui la mateixa. Sí, sí,
2: mira,
6: sí.
2: Mira, escoltes, que posa el telèfon.
6: Sí.
2: I aquesta aquí, quina... És especial o no, la Petrus Silver que tenim aquí?
6: Bueno, la Silver és una... Bueno, és especial perquè és cromada. O sigui, estan les pintades normals i després la cromada.
3: Fa més maco, fa més maco la prestatgeria.
2: Sí.
6: I llavors, als 50 anys el fan la 226 i el 52, que és el taladro que fa parella, diguéssim.
2: El taladro, un altre clàssic.
6: Sí, sí, sí.
2: Ja, escolta una cosa, t'he de dir una cosa, i t'he de ser sincer. Jo no sabia que Petrus era una empresa catalana.
6: De fet, Petrus es ven només a Espanya.
2: Ah.
6: Però hi ha una petita part que és exportació, però és molt petita. el 85%
2: no tot el món, perdona Noemí, m'està dient que no tot el món té el plaer de disfrutar d'una Petrus?
6: No. Però això és un tema per...
3: La gran pregunta és si també han dissenyat els estris per treure les grapes.
2: Ja. I escolta una cosa, l'estri aquest per treure les grapes...
6: El què, perdona?
2: L'estri, bé, la pinça, l'artilugi aquest que serveix per treure les grapes.
6: Sí.
2: Això també és vostre?
6: Sí.
2: Ah. També.
6: Bueno,
3: doble negoci aquí. Doble negoci.
2: Sí. I això també és vostre, eh?
6: Sí.
2: Fareu algun acte per celebrar aquests 50 anys?
3: Sí, es grapejaran. Es grapejaran uns altres.
6: El FAT de Barcelona, on el Mariscal va presentar la nova col·lecció, perquè, bueno, per fer...
3: Guerra de grapes.
6: Per celebrar el 50 aniversari, el que s'ha fet és cridar al Javier Mariscal,
2: sí,
6: perquè
2: mira.
6: És una edició especial de la 2026 del 52.
3: Oh, mira.
6: Llavors, aquesta edició serà limitada i es vendrà des de...
2: I això quan es podrà comprar? Perquè jo soc un fan de la Petrus.
6: Pues des d'allà fins al desembre.
2: Oh. Ja. Ara faré una broma. Home, el Mariscal va fer la Petra, també.
3: Clar.
6: Sí.
2: Te'n recordes, no?
6: Sí.
2: Petra, del Petrus. Kobe, Kobe,
6: Petra.
2: Petra, Petrus.
6: Sí, exacte. Bueno, de fet, si veus, quan vegis la col·lecció, no sé si has vist alguna imatge.
2: No.
6: Suposo que no, perquè la
2: on puc comprar la Petrus aquesta especial?
6: Pues mira, per exemple, el Corte Inglés.
2: Ah. El Corte Inglés.
3: Sí. Que no paga, aquí.
2: Ja. El Corte Inglés ho trobo,
6: o a qualsevol distribuïdor d'oficines, o papereria. Sí, bueno, a veure, estem començant ara amb la distribució, o sigui que no tothom la té. Ja. Però, per exemple, el Corte Inglés sí que ha passat comanda ja, o sigui, ja l'hem vist posada allà. Ja. Tant el de Diagonal, per exemple, com el de Portal de l'Àngel.
2: Espera, no t'ho creuràs. Res, que m'he grapat el dit. Oh, bueno, jugant...
6: Coses que passen. Oh,
3: s'ha de ser badoc.
2: Espera un segon.
3: S'ha de ser badoc.
2: Oh.
3: Que fa molt de mal, eh?
2: Perdona.
3: Fa molt de mal.
2: Però això deia passar a tothom.
6: A tothom.
2: Ja.
3: Molt bé. Que venguin tirites amb la Petrus.
2: Jo crec que hauríeu d'incorporar tirites, moltes vegades.
6: Sí, també és veritat, eh?
2: Sí, no? Perquè això passa sempre.
6: Sí.
2: Perquè jugues. O sigui, saps a l'oficina, t'avorreixes i jugues.
6: Sí.
3: Mm.
6: O dispares, no?
3: O dispares.
2: Ja. O guerra de grapes. Qui no ha fet... Sí o no? Això és un clàssic, també.
6: Sí. Això és un dels temes que va explicar el Mariscal aquell dia.
2: Ah, sí? Què va dir?
6: Que li agradava molt això.
2: Fer guerres a grapes.
6: Sí.
2: Pues jo crec que hauríeu de fer un acte popular al parc de la Ciutadella, que s'hi fa tot allà, fer una guerra de grapes per celebrar 50 anys de la Petrus.
6: Pues estaria molt bé.
2: O llançament de grapes.
6: Sí.
2: Bé, escolta, gràcies.
6: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
6: Adéu.
3: Aquesta és la imatge que donem a l'exterior de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Perdona una cosa, és un tema
3: que
2: molt...
3: Que perdem el temps un quart d'hora parlant de grapes.
2: És un tema molt interessant.
3: Hi ha un altre tema que no ens ha parlat.
2: Havíem una cosa. Ara canvies de dial i RAC1, Catalunya Ràdio, totes les ràdios que hi ha al nostre voltant estan parlant encara del Barça.
3: Sí, això és evident.
2: Nosaltres parlem de la grapadora.
3: Que representa que és més interessant.
2: Clar.
3: Escolta, la grapadora diu una altra cosa important, i és que moltes porten una base, com aquesta negra, que es treu.
2: Ah?
3: I la gent amagallà secretets. Això jo de petit ho feia.
2: Ai, què posaves? Notetes d'amor?
3: Notetes d'amor.
2: Mira, és veritat, mira.
3: I li deia, grapa'm aquesta grapadora. I allà hi havia la noteta d'amor.
2: Ho és, en sèrio?
3: Sí.
2: O xuletes.
3: O xuletes, tota la vida s'han amagat
2: xuletes
3: aquí.
2: Xuletes examen.
3: Sí.
2: No sabia això.
3: Veus? És tot un món, la Petrus.
2: És un món, la Petrus, i segur que això el professor no s'adonava.
3: No. No. Qui ha de revisar una grapadora?
2: Ningú. De fet, no t'ho esperaràs mai.
3: Qui vol una grapadora amb un examen? Aquesta és l'altra pregunta.
2: La pots tenir. Bé, escolta, anem a altres temes al dia, et sembla?
3: Sí.
2: I anem fins al diari La Vanguardia i parlem d'un anunci, Carles Tornero, que jo no sé com qualifica aquest anunci. Atenció, perquè avui, a través de la ràdio, podem rejuvenir 10 o 20 anys.
3: Què vol dir a través de la ràdio?
2: Jo m'he quedat astorat. Resulta que hi ha una entrevista.
3: Sí.
2: De fet, va sortir això dimecres. Dimecres, hores abans de que el Barça fos campió, eh?
3: Mm.
2: Diu, monogràfico especial. Això a La Vanguardia, eh?
3: Sí.
2: Que és un diari sèrio, en teoria.
3: Què vol dir publicitat especial, oi?
2: En cap moment posa que és publicitat.
3: Mm.
2: Hi ha una entrevista amb el doctor Christian Schamps.
3: Sí,
2: Schamps.
3: Conegut en el món de la medicina.
2: Diu, afincado en París.
3: Mm.
2: Diu, és especialista en medicina estètica.
3: Sí.
2: I mundialmente conocido.
3: Mundialmente conocido, el doctor Schamps, sí.
2: Sí, sí.
3: No que sí.
2: De fet, hi ha un carrer.
3: Sí.
2: Sí, sí.
3: Quin?
2: El carrer Schamps.
3: El carrer Schamps. Sí.
2: Bé, escolta, titular d'aquesta entrevista. Podemos rejuvenecer un rostro de 10 a 20 años sin perder la naturalidad.
3: Fixa't. Aviam. Com Sara Montiel, no perdó res.
2: Aviam. Això vol dir que si tens 40 anys pot semblar que et tinguis 20?
3: Com el Benjamin Button.
2: Com?
3: No ho sé.
2: És un mètode professional que, segons aquest doctor, es basa en aplicar microinjeccions amb substàncies naturals,
3: sí,
2: al rostre, al coll, a les mans, sense que perdin la seva naturalitat i, el més important, sense tenir que fer cap tipus de cirurgia. Anem a trucar ja.
3: Sí.
2: Anem a trucar ja.
3: Que et vols rejuvenir, Carles?
2: Home, i tant.
3: Però si tu ja ets molt jove.
2: Encara més.
3: Això s'ho ha de fer la Lina Morgan.
2: Encara més perquè ja tinc una cana.
3: La cana no te la solucionaran, eh? En tot cas, les arrugues.
2: Tot, tot, tot, tot.
3: Tot? També la
2: tot,
3: cana?
2: Tot, tot a les parts, diu.
1: Sí?
2: Hola, buenos días, bon dia.
1: Bon dia.
2: He trucat al doctor Shams.
1: Sí, el que passa que és el mòbil, digui'm.
2: Ah, però i és aquest número?
1: Sí, és aquest número.
2: Mira, truco perquè vaig veure dimecres l'anunci de La Vanguardia.
1: Sí.
2: I volia informació.
1: Sí, doncs el doctor ve al nostre centre des de fa 5 anys un cop cada mes.
2: Ah, un cop cada mes?
1: Sí, ve un cop cada mes.
2: Jo tinc 40 anys.
1: Sí.
2: I tinc un problema greu de tema arrugues, ja.
1: Mm.
2: Això és veritat que, bé, de fet, surt al diari que
1: sí.
2: Puc perdre 20 anys de cop?
1: Home, de cop tampoc, perquè és una cosa una mica paulatina, perquè el que fa el doctor és una mica homeopàtic. Cada sessió normalment són 700 euros.
2: Ah, 700 euros.
3: Baratíssim.
1: I llavors cal fer-ne al principi com 4 o 5, la
2: 4
1: veritat.
2: 4 o 5.
3: 2.100 euros.
1: Després el doctor ja diu a la gent que vingui cada 3 mesos cada any.
2: Sí, sí, ho
1: trobo
2: però bé.
1: Aquestes primeres d'impacte, perquè jo veig que la primera, per exemple, és bastant suau.
3: Ja.
1: Quan ja la segona coneix més
2: sí,
1: el pacient... I
2: entre tu
1: i
2: jo, tu creus que per anar bé això, 5 sessions, no?
1: No, unes 4.
2: 4?
3: Ha pujat,
1: potser
3: això.
1: 4, depèn, però
2: quatre
1: això l'hauria de dir el doctor a veure'l, perquè vostè és un home, és jove.
2: Sí, 40, tinc 40, anys, sí, sí.
1: La pell de l'home és més gruixuda. Jo només sóc la secretària i no tinc ni idea.
2: Una cosa, però... això, més o menys, per 3.000 euros, ho veus clar?
1: Doncs pues no ho sé, és que ho hauria
2: perquè
1: de veure amb
2: què val, la consulta què val?
1: La consulta normalment val 300 euros, però si et tractes el mateix dia, clar, no et cobra, no pagues consulta. Si et tractes inclús 2 mesos després, allò que tu vols pensar amb una mica de calma,
2: sí,
1: si vols començar o no... Quan vens, se't torna allò de la consulta. Si no, passen 3 mesos, entens? Si passa molt de temps, després ho perds, però...
2: Ja, ja. Molt bé, doncs, escolta, el dia 17, eh? Tens hora?
1: El dia 17,
2: vale,
1: sí.
2: Doncs et truco en un altre moment i...
1: No, digui'm el nom i el telèfon, que jo quan ara estic fent un recado, però quan arribi miraré com està i li torno a trucar. Què li sembla?
2: Ja, mira, em dic Albert...
1: Perfecte, doncs
2: gràcies.
1: D'aquí una estona li truco. Gràcies,
2: molt bé,
1: eh?
2: Gràcies.
1: Fins ara, adéu-siau.
2: Bé, sí, d'aquí una estona que truqui.
3: Sí.
2: Ara ja comprenc per què paguen una pàgina sencera a La Vanguardia.
3: Clar, perquè cobren una miqueta de quantitat de diners.
2: Dir-te hola, 300 euros.
3: Sí.
2: I una sessió, 700.
3: I mínim 4 sessions...
2: Ja està.
3: Més de 3.000 euros.
2: M'he quedat astorat.
3: Jo també.
2: No sé què dir.
3: No, doncs que t'has de posar Just Formen.
2: Sí, sí.
3: Que és més barat.
2: És més barat.
3: I que ho venen a tot arreu.
2: Sí, sí, amb una sessió, amb una persona, pagant aquesta pàgina monogràfica especial de La Vanguardia.
3: Sí, sí. Bé, el doctor Shams, ja hem conegut un nou científic.
2: Potser sí que té raó. Potser sí que val la pena gastar-se aquests diners.
3: T'ho estàs plantejant.
2: Home.
3: Hauràs de treballar una miqueta més, eh? Per
2: 20 anys són 20 anys, eh?
3: Sí, sí.
2: 20 anys són 20 anys. Resulta que ens arriba des de Zamora. Mm. Quina gran població, eh? Zamora.
3: Zamora, sí, bonica població, sí.
2: Titular, una pantalla de gestión municipal reproduce un vídeo porno en Zamora.
3: Oh, no.
2: Què et sembla?
3: I per què això? Es van equivocar, suposo.
2: Es veu que la pantalla d'un punt de gestió municipal del servei de préstec de bicicletes, o sigui, la mena del bicing, imagina't, a Zamora tenen bicing i aquí no.
3: Mm.
2: Està molt bé, això, eh?
3: Sí,
2: sí. Sí. Va reproduir un vídeo porno després de ser manipulat.
3: Mm.
2: Després de ser manipulat. Resulta que la projecció es va poder veure el passat dimecres per la nit en el moble urbà per la presentació de la informació situat a la cruïlla dels carrers, atenció, per això ho dic, Sant Torquato...
3: Mm.
2: i pianista Verdion.
3: Sí.
2: Són carrers...
3: típics.
2: Típics.
3: I a totes les ciutats hi ha un pianista Verdion.
2: Mira, tenim el carrer pianista, eh?
3: Sí. En violí, eh, per això.
2: I qui toca el violí en aquest cas és Torquato.
3: Sí.
2: Bé, anem a trucar amb l'Ajuntament de Zamora. Aviam si ens poden dir alguna cosa de com van anar els fets i qui va poder manipular aquesta pantalla, et sembla?
3: Sí, sabem de quina pel·lícula pornogràfica es tractava?
2: No. Hola, buenos días. He llamado del Ayuntamiento de Zamora.
7: Sí.
2: Mira, ¿hay alguien de prensa?
7: Sí, a lo mejor os voy a tomar café. Voy a
2: Ay,
7: pasarle un momentito.
2: Vale, vale, es que es la hora del café.
7: Un momento, por favor.
2: Sí, sí.
8: Sí.
2: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
8: Sí, sí, dime.
2: Mira, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana?
8: Bien, bien.
2: Bien, mira, te llamo por el tema este que he visto en el periódico del... la pasada semana, una pantalla del ayuntamiento que creo que, por mala suerte, se pudo ver un vídeo porno.
8: Sí.
2: ¿Eso es verdad?
8: Sí, no, vamos a ver. Es una pantalla de uno de los puestos de alquiler de bicicletas.
2: Sí, del Bicing. Bueno, ¿cómo se llama en Zamora el tema?
8: Es alquiler de bicis.
2: Alquiler,
3: de bicis. No son pensat tant com aquí.
2: Uh-huh. ¿Y qué pasó?
8: Todavía no se sabe exactamente. Se está indagando, se está investigando. Lo más probable es que se haya accedido o bien a través de la propia pantalla o bien a través de la conexión con alguno de los ordenadores, tanto de la empresa o como del propio ayuntamiento, todavía no se sabe cómo ha sido.
2: Ya, porque puede ser una broma también de alguien o no sé.
8: Sí,
2: o sea, podría ser.
8: Sí, evidentemente todo suena a broma. Digamos que no supuso en este caso ningún otro problema añadido ni para el sistema informático municipal, ni mucho menos.
2: Pero esto, para que yo me entenga, sí. Es como una pantalla pequeña, ¿no?
8: Sí, esto es como una pantalla pequeña, una pantalla táctil, en la que cada titular...
2: Como un cajero automático.
8: Sí, efectivamente. Sí.
2: Vale.
8: Entonces el titular de la tarjeta que le da derecho a recoger una bicicleta, a utilizar una bicicleta, esa pantalla táctil introduce sus datos,
2: sí.
8: Y luego un sistema automático le proporciona la bicicleta y la puede utilizar durante un tiempo hasta que la vuelve a depositar en ese o en otro punto, pero sí, concreto en... Uh-huh. En concreto en este punto es en el que se ha producido.
2: Y la otra pregunta ya para terminar,
8: ¿eh?
2: ¿Esto estuvo mucho rato, muchos minutos?
8: No, debió estar muy poco tiempo porque una llamada de un vecino alertó porque tenía sonido.
3: Coña, se llegaba
2: ¿había sonido?
8: Sí.
3: Crec que tenim
8: so
3: directe del so de la pel·lícula. Mira, era aquest so.
8: Alertó una llamada de un vecino y inmediatamente la policía municipal procedió a...
3: Y eso es para que acabes la escena y va a trucar.
8: A ocultar la pantalla. Y después los técnicos de informática desconectaron el sistema.
2: Muy bien.
8: Solamente sucedió en uno de los puntos de préstamo.
2: Sí, sí. Muy bien, ¿cómo te llamas?
8: Antonio Gordés.
2: Antonio, gracias por todo, de verdad.
8: Muy bien, de todas formas, creo que Efe mandó una nota el sábado.
3: Sí.
8: Con el contenido de la información. Digo,
2: vale.
8: Si tenéis el servicio de Efe.
2: Vale, lo puedo mirar, ¿eh?
3: No tenemos.
2: Lo puedo mirar.
3: Es muy caro.
8: Muy bien.
2: De acuerdo, Antonio, gracias por todo.
8: De nada,
2: venga,
8: saludo.
2: Gracias.
8: Hasta luego.
2: Murcia, qué hermosa eres.
3: Sí, en Ramón García.
2: Ahora te quedarás asturat. Diu, el ayuntamiento de Librilla, Librilla, atención al nombre, a Murcia, es troba, según el 20 minutos, en situación de ignorado paradero. Es decir, no se sabe dónde está o no se ha podido contactar con él. Es veu que aquest ayuntamiento el van denunciar, aquí el resum de tot plegat, per un tema, segons publica el 20 minutos, total... que el jutge va fer la sentència i a la sentència dicta que no ha pogut trobar l'Ajuntament, que no existeix.
3: Que no existeix, no té Ajuntament.
2: Que no està.
3: Librilla existe.
2: Que està ignorado paradero. O sigui, no hi és, ha desaparegut.
3: Bé, Bé, no hi és l'Ajuntament com a administració, però el poble sí que sabem on és.
2: Anem a trucar a l'Ajuntament, et sembla?
3: A veure, perquè si el jutge no l'ha trobat, per què penses que el trobaràs tu?
2: Jo l'he trobat.
3: Tu l'has trobat?
2: En un plis-plas.
3: Això és com Teruel existe.
2: Anem a trucar. Anem a preguntar si hi són o no hi són.
3: I que es digui
2: si l'adreça. Si existeixen o no.
9: Dígame.
2: Buenos días.
9: Buenos días.
2: Hola, existen o no?
9: ¿Cómo?
2: Sí, es Librilla, ¿no?
9: Sí, sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
9: Sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
9: Bien.
2: Hoy he visto en el periódico que resulta que creo que es un juez de Murcia ha dictado una sentencia que dice que el ayuntamiento está en ignorado paradero.
9: ¿En ignorado paradero?
2: Sí, no lo saben.
9: No, no.
2: Bueno, es un breve, del 20 minutos, de hoy mismo, ¿eh? El ayuntamiento de Librilla se encuentra en situación de ignorado paradero. Es decir, no se sabe dónde está o no se ha podido contactar con él. Así lo ha dictado un juez de Murcia. ¿Qué le parece?
3: Declaraciones.
9: Que para ver cosas estás vivo, ¿no?
3: ¿Cómo?
2: ¿El qué?
9: Para ver cosas estás vivo. ¿Cómo que en paradero?
2: Bueno, es lo que pregunto yo, pero por eso he llamado.
9: Esto existe.
2: ¿Existe o no existe?
3: ¿Qué calle es?
9: Claro que existe.
2: ¿Está usted físicamente en el ayuntamiento?
9: Estoy físicamente en el ayuntamiento.
2: ¿Lo puede tocar?
9: Que si lo puedo tocar.
2: Sí.
9: Y él a mí.
2: ¿Y él a usted? ¿Qué está el alcalde o la alcaldesa?
9: ¿Qué?
2: ¿El alcalde?
9: ¿Qué?
2: ¿Sí está?
9: No, no está en este momento.
2: No está. ¿Y alguien que me pueda dar más información?
9: Pues le puedo poner con el secretario.
2: ¿El secretario?
9: Sí.
2: Sí, sí, pues páseme.
9: Con el secretario del alcalde.
2: Del alcalde, sí, sí. ¿Cómo se llama el alcalde?
9: José. José Martínez.
2: Sí. Pues está el secretario.
9: Alcalde. Le voy a pasar.
2: Vale.
9: Ahora mismo. Entonces vale. Dice que ha dictado una esa que estamos.
2: Que el ayuntamiento está ignorado paradero. En ignorado paradero. O sea que el juez no puede encontrar el ayuntamiento porque según él.
9: Está.
2: No sabe dónde está o no se ha podido contactar con él.
9: Vale, vale. Bueno, le paso con.
2: Sí, sí.
9: Le paso con el secretario.
2: Sí,
3: muy
2: sí.
3: Bien.
2: Bé, a aquesta hora no saben encara...
3: No saben encara la sentència del jutge.
2: No, nosaltres truquem per informar.
3: Sí.
2: Parece mentira...
3: Com es passa habitualment.
2: I no lo és.
3: És la primera notícia de...
2: Potser estem trucant a una dimensió desconeguda.
3: Sí. Deia que és la primera notícia de Librilla amb 500 anys d'història.
2: Librilla, eh?
3: Quantes notícies pot donar Librilla?
2: Moltes. Cada dia surt al diari.
3: I una que tenen i no se n'adona.
2: El Piqueras cada dia al vespre, a Telecinco, obre amb Librilla.
3: Si no hi ha assassinats, Piqueras no abre con Librilla.
10: Soy Librilla, dígame.
2: Hola, buenos días.
10: Buenos días.
2: Es el secretario del alcalde.
10: Sí, dígame.
2: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
10: Sí.
2: Mira, esta mañana hemos visto en la prensa, no sé si ustedes la han visto, que un juez de Murcia ha dictado que el ayuntamiento de Librilla está en ignorado paradero. ¿Eso lo sabe?
10: No, no, no.
2: ¿La has leído o no?
10: No, no, no.
2: Noticia del 20 minutos, ¿eh? El ayuntamiento de Librilla se encuentra en situación de ignorado paradero. Es decir, no se sabe dónde está o no se ha podido contactar con él.
10: ¿Será posible? Vale.
2: ¿Esto de qué es?
10: Pues no lo sé.
2: ¿Pero están o no están?
10: ¿Cómo que si estamos? Dejaremos.
2: ¿Existe
10: de
2: o no existe?
10: Pues estamos en ello, ¿no?
3: ¿Estamos en ello?
2: ¿Pero esto de dónde puede venir? ¿De alguna...?
3: ¿Ha habido alguna denuncia?
2: ¿Alguna denuncia? ¿Alguna cosa? Es que no pone nada más el periódico.
10: Pues no le sé decir, sí, como no... Vamos, no, ni lo hemos visto ni nada, ahora se lo comentaré.
2: ¿Pero es fuerte o no fuerte?
10: ¿Eh?
2: ¿Es fuerte el tema?
10: Pues claro que lo es.
2: ¿Cuántos habitantes tiene Librilla?
10: Casi 5.000.
2: ¿5.000?
3: No me ha dormido.
2: Yo le voy a decir una cosa. Yo he entrado en internet, he puesto Librilla y ha salido el teléfono, bueno, rápidamente. O sea, que este juez no sé dónde lo ha buscado.
10: Pues ni idea, no lo sé.
2: En el pronto, a lo mejor, no sé.
10: Ni idea.
2: Ni idea.
3: El alcalde.
2: Y no sabe qué puede ser, nada.
10: Nada, nada, nada.
2: ¿Y el alcalde no está?
10: Pues no, ahora mismo ya no. El alcalde a primera hora ya se ha marchado.
2: Ya se ha marchado. Bueno, ¿te puedo llamar mañana?
10: Sí, claro.
2: A ver si en 24 horas podéis o no saber de qué va el tema.
10: Pues yo se lo voy a comunicar ahora.
2: Vale, vale, perfecto.
10: Muy bien.
2: Venga, gracias.
10: Hasta luego.
3: El departament de premsa d'aquest ajuntament
2: no
3: funciona.
2: Era secretari, eh?
3: Sí, sí, però vull dir que el departament de premsa no funciona, eh? No han
2: informat. Escolta, demà hi trucarem, si et sembla.
3: Sí, perquè, escolta, no ens han donat cap dada, eh? Zero dada.
2: Aquesta és la notícia, jo crec, del dia per nosaltres, eh?
3: Zero informació extra ens han donat.
2: Tu no treu això al 20 minutos.
3: No ho sé. només surt
2: aquí
3: al 20 minuts.
2: Aquí seria... Sí, sí, de fet, només heu vist al 20 minuts.
3: I a més posa un breu, una informació...
2: És un breu?
3: Que desinforma.
2: Sí, perquè clar, jo veig això i dic...
3: I què vol dir?
2: I què vol dir?
3: I què vol dir?
2: I l'Ibrilla d'on està? L'alcalde de Puerto Real pagarà 6.840 euros per dir-li corrupte al rei.
3: Oi, oi, oi. Un tema delicat, aquest, eh?
2: Resulta que l'alcalde de Puerto Real, això està a Càdiz, José Antonio Barroso...
3: Es diu Puerto Real a sobre, eh?
2: Sí, sí.
3: El poble.
2: És molt bo, això, eh? Puerto Real. Izquierda Unida, eh? És... Va ser condemnat ahir per una... Va ser condemnat amb una multa, volíem dir, de 6.480 euros per injúries greus al rei.
3: I què va dir exactament?
2: Barroso va dir i va anomenar el monarca corrupte, hijo de cràpula,
3: oi, oi,
2: i altres paraules.
11: ¿Por qué no te callas?
3: Això li va dir al rei.
2: Sí, sí.
3: Va dir, ¿por qué no te callas y por qué no me pagas? Li va dir,
2: anem a trucar, va. De fet, Izquierda Unida ha demanat que la Casa Reial pagui una part d'aquesta... multa.
3: Home, però quina culpa té la Casa Reial que aquest home tingui la boca tan grossa? Ja sabem que el rei no es pot tocar.
2: Això és la gran pregunta, eh, també, que em faig ara mateix.
3: Puerto Real.
12: Dígame, Ayuntamiento de Puerto Real.
2: Buenos días. Hola.
12: Sí, sí.
2: Hola, ¿qué tal?
12: Muy bien.
2: Mira, ¿con qué? Te llamo de Radio Badalona, la más mona.
12: Anda, que de cosita.
2: ¿Qué te parece?
12: Estupendo, vamos, ¿cómo? Maravilla.
2: ¿Qué la calor? ¿Cómo va?
12: Aquí siempre calorcito, pero no, ahora está muy fresquito.
2: Pues aquí es horroroso, hija mía, ¿eh? La humedad, sí. Fatal.
12: Pues no, aquí la verdad que está esto muy fresquito, vamos, que vamos a tener la feria con...
2: Ah, es verdad que viene la feria.
12: No, hoy el primer día.
2: Hoy la feria, qué bonita.
12: Hoy la feria termina el lunes.
3: Ay, qué bonito es.
2: El lunes. Una pregunta,
12: sí.
2: De ignorante, ¿eh? ¿Puerto Real tiene puerto?
12: Puerto, claro, es el Puerto Real.
2: ¿Pero tiene puerto o no?
12: Sí, sí que tiene puerto.
2: ¿Y es bonito o no?
12: Hombre, claro. ¿Me está hablando de mi pueblo?
2: Ya, claro, claro. Bueno, una cosita.
3: Mira,
2: una cosita.
3: Sí.
2: Te llamo por el tema.
3: Su pasateta.
12: Sí.
2: ¿Sabes qué tema, no?
12: No.
2: ¿El del rey?
12: Ah, claro, claro, claro.
3: ¿Qué ha pasado aquí?
2: ¿Qué ha pasado aquí con el alcalde, hija mía?
12: Me gusta que se la dé lo que es alcaldía, ¿vale?
2: Vale, vale, vale.
12: Venga, decime.
2: Una cosita. ¿Sí? Una cosita. ¿Qué hay en la feria?
12: Pues hay muchas casetas, mucho baile... y las cosas de Andalucía, que tenemos mucha gracia.
3: Gracias por esa información detalladísima.
2: Ya, ya.
12: Y si viene por aquí, ya sabes, la telefonita del ayuntamiento va a ser tu anfitriona.
2: Ah, sí.
3: Ah, mira, qué bien.
12: Hombre, por supuesto.
2: Te lo digo en serio, yo vengo, hija mía. Ese fin de semana.
12: ¿Sí?
2: Te lo digo en serio. Ese fin de semana no tengo nada que hacer. ¿Me invitas?
12: Pues nada, o sea, yo es que lo que ocurre es que yo el domingo trabajo.
2: Sí.
12: Todo el día.
2: ¿Qué me dices?
12: Porque...
2: Ah, es verdad, vaya rollo.
12: Pero
2: esto,
12: el
2: ¿eh?
12: Sábado y el viernes libre.
2: ¿Cómo te llamas?
12: Toñi.
3: Toñi.
12: ¿Y tú?
2: Muy bien. Yo, Carlos. Carlas.
12: Ah, pues
2: sí,
12: nada.
2: Sí, el catalán.
12: Ay, ay, ay.
2: Es verdad. Vamos a bailar sevillana y tal, ¿no?
12: Sí, yo bailo como un tronco, vamos.
3: Como un tronco, vaya.
12: La verdad que sí que bailo. ¿Cuántos años tienes tú?
2: ¿El qué? Yo, joven.
3: ¿Estoy llegando?
12: ¿Cuánto?
2: 20 y pico.
12: Uy, yo tengo un poquito más, yo tengo 32.
2: Bueno, ¿y qué, hija mía? No es nada. Yo 27, o sea que estamos casi igual.
12: Sí, claro. Me bajo, que es que se me van las llamadas.
2: Vale, vale, venga.
12: Venga, besito.
2: No puc creure, eh.
3: Això és Andalusia. Es nota que truquem a Andalusia.
2: No puc creure que... Jo truqués aquí a Badalona i mira.
3: Sí, sí, escolta, però ja tens casa.
2: Hola, buenos días. Hola.
13: Sí,
2: mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Cómo te llamas?
13: Yo soy Paco Torrejón.
2: Paco, ¿te puedo decir una cosa?
3: Le digo a
13: Paco.
2: Tenéis una telefonista, la Toñi, que es simpática sí. Como ella sola, ¿eh?
13: Antonia, sí, sí, sí.
2: Pero qué pasada
3: qué salero,
2: de mujer,
3: qué
2: salero.
13: Sí, sí, sí, graciosísima. Muy simpática.
2: Sí, sí, sí.
14: Hello. Víctimes al telèfon.
15: Qui diga?
14: 20 anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Són les 12.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
5: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis Ol. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure a gran part de Badalona tot just d'aquí una setmana. El fenomen començarà cap a 7:45 del vespre i s'allargarà fins gairebé les 9 de la nit, fet que farà que el sol es trobi en una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes, edificis o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure'l. Avui ens fixem en quins indrets de Badalona es podrà veure aquest fenomen. El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la Serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar amb compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri del Canyador fins al barri d'Artigues i Llefià, és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, altres barris de la ciutat tindran més complicacions per veure el fenomen, com ara el barri de Pomar, el Manresà, les Guixeres, Bonavista o el Marram. De fet, hi ha zones de la ciutat on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com és el cas dels barris de Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. El passeig marítim a la platja de la Barca Maria tornarà a estar obert abans de finalitzar l'any. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya adjudicant les obres de reparació del tram afectat pel temporal Harry aquest hivern. I ara l'empresa tindrà 3 mesos per executar el projecte. L'actuació afectarà un total de 219 metres i té un pressupost de prop de 350.000 euros. Servirà per protegir el passeig, la via del tren i el col·lector de llevant, ja que s'instal·larà un mur de formigó armat amb un dispositiu específic que absorbeix la força de les onades. El futur passeig tindrà 4,5 metres d'amplada i en poc més de 3 mesos podrà ser una realitat, tornant a unir Badalona i Montgat a primera línia de mar. Dues dones de 66 anys han estat atropellades aquest dimarts a la tarda a conseqüència d'una col·lisió entre dos vehicles de la cruïlla de l'avinguda President Companys amb l'avinguda Navarra. També ha resultat ferit l'ocupant d'un dels vehicles, un home de 37 anys. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb ferides de diversa consideració. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres dotacions dels bombers que han hagut d'excarcerar una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Els bombers han desconnectat les bateries i també han fet suport sanitari al SEM. Des d'aquest matí, un operari treballa a l'avinguda de Navarra per reparar els danys al mobiliari urbà i reactivar el semàfor afectat. I els Mossos detenen un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona a Pomar amb una ampolla de vidre trencada. L'atac es va produir aquest dimarts al davant d'un supermercat poc abans de la una del migdia. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a delictes de robatori amb violència, desordres públics i desobediència a l'autoritat. Aquest dimarts, un cop aixecada la sessió, s'ha adreçat cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona sense motiu aparent. L'home ha intentat fugir, però ha estat atrapat detingut. La dona es troba fora de perill. I en esports, Mireia Belmont és una de les 40 dones més destacades al món de l'esport. La nedadora badalonina apareix en la llista de la revista Ell, que reconeix les esportistes espanyoles que estan transformant el panorama de l'esport en diferents àmbits, en el competitiu, l'empresarial, el divulgatiu o el reivindicatiu. La badalonina ha estat una de les escollides i és l'única nedadora de la llista. Destaquen el seu gran palmarès, entre el qual es troben 4 medalles olímpiques, un or, 2 plates i un bronze, 16 campionats del món i 24 europeus. També destaquen la seva versatilitat dominant, l'estil papallona i la braça, que l'han portat a guanyar varietat de títols i el fet que és un exemple de sacrifici, constància i també de superació.
0: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat de les platges.
5: A aquesta hora uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona. Hi ha mar arrissada, la qualitat de l'aigua és molt bona, amb una temperatura de 28 graus i no hi ha presència de meduses.
6: Benvolgut multireformista. A Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si ho prefereixes, compra a obramat.es. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
5: Ara mateix tenim 31 graus de temperatura a Badalona. La informació local torna d'aquí una hora.

0: Escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Truco a Radio Taxi Catalana?
3: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
3: 93 399 37 37.
2: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
4: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: Bosc de prop de 350.000 euros servirà per protegir el passeig, la via del tren i el col·lector de llevant, ja que s'instal·larà un mur de formigó armat amb un dispositiu específic que absorbeix la força de les onades. El futur passeig tindrà 4,5 metres d'amplada i en poc més de 3 mesos podrà ser una realitat, tornant a unir Badalona i Montgat a primera línia de mar. Dues dones de 66 anys han estat atropellades aquest dimarts a la tarda a conseqüència d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla de l'avinguda President Companys amb l'avinguda Navarra. També ha resultat ferit l'ocupant d'un dels vehicles, un home de 37 anys. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb ferides de diversa consideració. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres dotacions als bombers que han hagut d'excarcerar una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Els bombers han desconnectat les bateries i també han fet suport sanitari al SEM. Des d'aquest matí, un operari treballa a l'avinguda de Navarra per reparar els danys al mobiliari urbà i reactivar el semàfor afectat. Els Mossos d'Esquadra detenen un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona a Poma amb una ampolla de vidre trencada. L'atac es va produir aquest dimarts al davant d'un supermercat poc abans de la una del migdia. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè dilluns va ser detingut precisament per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a delictes de robatori amb violència, desordres públics i desobediència a l'autoritat. Aquest dimarts, un cop aixecada la sessió, s'ha adreçat cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona sense motiu aparent. L'home ha intentat fugir, però ha estat atrapat i detingut. La dona es troba fora de perill. Compte enrere perquè Sant Adrià de Besòs doni el tret de sortida a la seva festa major. L'Ajuntament ja ha presentat la programació d'una de les cites més esperades de l'any. Tot a punt per a la festa major d'aquest municipi veí, els carrers tornaran a omplir-se de música, cultura i tradició del 4 al 8 de setembre. L'Ajuntament de Sant Adrià ha fet públic el programa d'activitats i concerts d'arreu de la ciutat per aquests dies. El pregó serà el tret de sortida a la festa i anirà a càrrec dels comerciants associats de Sant Adrià de Besòs i de l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat Municipal. Una de les novetats d'enguany serà la primera fira marinera els dies 5 i 6 de setembre a l'Avinguda de la Platja. La plaça de la Vila serà l'escenari principal de la celebració de nou. La nit del dissabte 5 de setembre la plaça ballarà i vibrarà al ritme dels 40 Urban On Tour. L'endemà a la nit la mateixa plaça acollirà el bingo musical que serà obert a tothom que vulgui participar. El mateix diumenge també s'organitzarà una paellada popular al Parc del Litoral.
1: Obramat Badalona, amb tots els oficis de la construcció i reforma en un únic lloc, patrocina la informació esportiva.
0: El Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la 40a edició del torneig històric després d'haver empatat contra la Muntanyesa per 1-1 i guanyat contra el Júpiter per 3-0 en la fase de grups. L'heroi de la tarda va ser Eric Iglesias, el jove davanter de 24 anys, fitxat aquest estiu procedent de l'equip extremeny Club Deportivo Coria, va ser autor d'un doblet al segon partit contra el Júpiter i va guiar el conjunt escapulat cap a la classificació. L'atacant també va explicar com han estat les seves primeres setmanes a l'equip.
2: Bueno, la verdad que muy buena. Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino.
0: Les semifinals es disputaran dissabte a les 6 de la tarda al Centre Esportiu Municipal de Guinardó a Barcelona.
1: Benvolgut multireformista. A Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït, adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si ho prefereixes, compra a Obramat Poners, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
0: Tenim 32 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Capítulo 2.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada

0: incident. Es multipliquen per dos els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
1: I 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
0: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
1: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
0: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
1: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
0: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
1: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo els reinterpreten el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
0: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis, al Barça, ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
3: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
0: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
1: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenà, a Lleida.
0: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó. Irene Sagrés.
6: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
7: S'ha desmontat la logística completa d'esta organització en Espanya, perquè hem golpeat tant la entrada com la producció i la distribució. Hem desorganitzat totalment la organització perquè no tenen logística suficient per fer-lo. S'ha golpeat completa.
6: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, Aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
8: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
6: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
0: I encara en la crònica de successos no...

0: persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus, en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, Osona.
1: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
2: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
3: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
2: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Olla.
0: I us ho destacàvem en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
1: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
0: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Boló.
4: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
4: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025 i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
6: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 1:15 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
1: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
0: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
7: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
8: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
7: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
0: I els bombers de de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
1: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
0: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
9: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
10: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és... para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i, per tant, el que és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
9: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
6: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però, està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
11: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
12: El Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró, tindrem molta foscor per una absoluta.
11: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
0: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Pla Terra. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
13: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
14: Una moratòria temporal per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que contribuïm a la producció de l'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se mos demana del Pla Terra al 2030.
13: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
0: En punt 3:15 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
1: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
0: Lleida Televisió, Marc Fornells.
15: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
16: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
15: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
17: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
18: Un hotel de 5 estrelles serà important i serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
17: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresme i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresme i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada a tocar de la platja que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
0: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
1: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
0: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
19: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a mia són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
20: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
19: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
0: 11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. Comencem a Sabadell, on la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
21: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Bimussà va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de fusta, un sistema constructiu que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La promoció Can Gambús 2 inclourà 108 pisos de 2 i 3 habitacions amb lloguers d'entre 400 i 650 euros mensuals. També disposarà de 4 habitatges adaptats, aparcaments, trasters, locals comercials i una zona comunitària amb espais verds. L'actuació compta amb una inversió superior als 29 milions d'euros finançada en part amb fons europeus Next Generation i amb el suport de l'Institut Català de Finances. El projecte forma part del Pla Municipal per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Sabadell.
0: I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta.
1: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
0: I moment ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
3: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitó, no? Però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
2: Com és habitual, també s'han presentat les peces de merchandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
0: Arribarem als esports amb doble proposta musical. Per començar, els mítics Sir Wild and Fire actuen avui a Sitges.
1: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Únete, dice, somos muchos esta vez.
0: Todos los besos que damos. I el Siloé passaran avui per Cambrils.
1: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
0: Set minuts, arribem a dos quarts de tres de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
22: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra a Catalunya després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'un milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un Espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
23: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
22: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
24: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
25: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
22: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
26: La porteria, completar
4: com he dit, la competència amb Gaizka, i després la part ofensiva, algú diferent al que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
22: Un Nàstic que aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulet.
0: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:15.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
8: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
6: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona, Marc Pijuan.
9: Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
6: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
9: 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
6: Més coses compten enrere per l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost.
9: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
6: Arrenca la collita de pera blanquilla allà. qualitat.
9: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita, però un 8% inferior a la de l'any passat, amb calibres, això sí, més grans.
6: Cultura, els gegants moros, protagonistes a Santa Tecla.
9: Aquest 2026 celebra en 175 anys i la proposta de Mar Borrajo es reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
6: Esport, Joel Gómez, el Barça ha incorporat l'atacant brasilera Kerolyn Nicolí.
11: La futbolista prové del Manchester City i el Barça pagant més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
6: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
6: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: És la nostra portada d'aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
9: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
6: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals es troben ja a la presó. Irene Sagalés.
13: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau al moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
14: S'ha desmontado la logística completa d'esta organització en Espanya perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
13: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
15: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
13: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
6: Sirena, i encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
9: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
6: El 9 FM, Ona Fàbrega.
16: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
17: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
16: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
6: I us ho destacava en titular. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
9: I és que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
6: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble que el 2016 a Maite Polo.
18: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barbaria és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
18: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025. I també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
3: Notícies en xarxa.
6: 6 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
9: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
6: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior i allà hi havia el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal. Dalia, ara ens ho explica.
19: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
20: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
19: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
6: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí, després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
9: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
6: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
21: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
22: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
21: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
6: Doncs ja que parlem del sol, d'aquí a 7 dies, una setmana just, a Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total. La foscor absoluta, però, estarà reservada als municipis del sud. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
0: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
4: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig, i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment, com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró, tindrem molta foscor, però en absoluta.
0: Per veure'l bé, cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
6: I Badalona es prepara també per veure l'eclipsi solar, tot i que la visibilitat dependrà de l'horitzó de cada zona de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
5: El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar amb compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri de Canyadó fins al barri d'Artigues i Llefià, és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
23: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit, m'ho estem preparant tot per l'eclipse, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
24: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà en la tovallola, estirada i mirant al cel, clar.
5: La Generalitat preveu que per dimecres vinent seran molts els que buscaran la manera de veure l'eclipsi al 100% i per això ja ha posat en marxa un dispositiu de mobilitat que garanteixi una mobilitat fluida i una observació segura.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: En punt 3:45 de la tarda, us ho dèiem en titulars, s'arrenca la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
9: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte de les altes temperatures.
6: Lleida Televisió, Marc Fornells.
25: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
26: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
25: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
6: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana per tal de fer-ho posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
0: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a Mia són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
1: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte, doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
0: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
2: I encara a la capital catalana, Barcelona estrena el nou web de Nomenclator per consultar la història i ubicació de 4.600 espais públics de la ciutat.
7: La nova eina també permet a la ciutadania fer propostes de noms.
2: Albert Güell.
8: Bon dia, Jordi. Tot i ser un dels webs patrimonials més consultats per la ciutadania de Barcelona, l'antiga pàgina del Nomenclator es va posar en funcionament fa 20 anys. Per tant, calia una renovació per fer més accessible una base de dades que és complexa. El nou web permet consultar fitxes dels més de 4.600 carrers, places i altres espais públics de la capital catalana, amb informació històrica, contextualització dels noms i eines de consulta avançada. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Memòria Democràtica.
11: El que fem amb aquesta pàgina web és fer molt més accessible no només els noms actuals i la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests noms i el per què som mereixedors o mereixedores, en el cas de les zones, d'un carrer o d'una plaça a la nostra ciutat, sinó que recuperem també tota la història de carrers que van ser i ara ja no existeixen o dels noms previs que han tingut cadascun d'aquests espais.
8: Una eina que, segons Raquel Gil, ha d'ajudar a apropar la memòria democràtica a la ciutadania i que d'aquesta manera compleix amb una de les mesures que contempla l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i ens situem a la Costa Daurada perquè l'alcalde de Salou acusa l'Ajuntament de Cambrils de ser massa permissiu amb el Top Manta, un fet que afecta, diu, el seu municipi, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
12: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat durament la gestió del Top Manta per part de l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior, en una roda de premsa celebrada aquest migdia. El Vall els acusa de ser permissius i de no tenir voluntat política per frenar la venda ambulant il·legal. Les declaracions arriben després que el consistori saluenc hagi observat un augment de venedors que ja fregarien els 200 instal·lats als vespres a la zona del Cap de Sant Pere, just a la frontera entre ambdós municipis, però dintre del terme cambrilenc. Granados ha defensat que Salou s'ha erradicat aquest fenomen gràcies a l'actuació continuada de la policia local. Així mateix ha atribuït la situació actual a la manca de fermesa del municipi veí.
2: Moment ara per la cultura. I per començar, pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona, Ràdio Laura Casas.
14: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
27: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
14: Com és habitual, també s'han presentat les peces de merchandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
2: I a Valls aquest vespre tindrà lloc la tercera actuació cara a cara de la temporada a la plaça del Blat entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Serà la tradicional diada de la Fira Agost. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
28: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta una Fira Agost diferent
10: setmana que es plantejava. La caiguda dels habitatges i sobretot de diumenge a Vilarrodona fa canviar els plans dels del Portal Nou respecte a l'objectiu que portarien a plaça inicialment. En principi, els de Manel Urbano portarien el 5 de 9, el 7 de 9 en Folra i si tot anés bé, es podria intentar el 4 de 9 net. El 4 de 9 al Pilar i el Pilar de 8 en Folra i Manilles quedaria descartat per la lesió de l'enxaneta titular. Així valorava el cap de colla de la Colla Vella de Siques de Valls, Manel Urbano.
13: El Filagós es podia presentar millor, doncs evidentment que les últimes dues caigudes doncs, fan que no anem amb l'ambició que teníem prevista, però bueno, al final són fases del camí, no? A vegades...
10: Per la seva banda, la colla Joves Xiquets de Valls té més certeses en el seu objectiu, repetir Sant Joan. Els del carrer d'en Gasó portarien a plaça el 3 de 9 en Folra, el 4 de 9 net i el 2 de 9 en Folra i Manilles. Clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en Folra. Així ho valorava el cap de colla de la colla Joves, Francesc Inglés.
15: L'objectiu, el 2 ens ha anat bé, que és el gran objectiu, i ara doncs encara ens queda alguna prova d'aquestes que s'han d'agafar...
10: La Firagost torna a citar les dues colles de les Xiquets de Valls a la plaça del Blat en un mes d'agost ple d'objectius per amb dues colles. La dia de la Firagost es celebrarà a partir d'un quart de nou del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
2: I arribarem als esports amb música. I amb els mítics Air, Wind and Fire actuen avui a Sitges.
7: Més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar.
2: Set minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda, de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicoli ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
16: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicoli és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I aterra a Catalunya després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'un milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climent Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
17: Más que... en el primer año, pero... intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
16: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
18: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
19: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
16: Encara en futbol, ahir el Badalona va classificar-se per a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà l'Hospitalet. L'equip escapulat va empatar contra la Muntanyesa i va superar el Júpiter per 3-0. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona.
20: És el tercer partit que fem i és anar guanyant sensacions i això. Si a sobre ens pot acompanyar el resultat i crec que era l'obligació també nostra doncs, passar a les semifinals, doncs content per això. I dos partits una mica diferents, amb coses positives i coses negatives, com sempre, i per seguir creixent al final.
16: Avui, tercer triangular de l'històric entre el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha presentat Alexander Sekulic, el substitut de Xavi Pasqual a la banqueta culer. Ha signat fins al 2028 i prové del Dubai, equip a qui va dirigir durant els darrers mesos de la temporada passada. El tècnic eslovè considera que l'equip té talent, però que necessita treballar-lo. D'altra banda, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball. Però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs, com ha cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, Paula Blasi va acabar 11a en la contrarrellotge del Tour de França i ara és 7a de la General a 1 minut i 12 segons de Marlène Reusser. líder del Movistar, la nova líder de la prova. Avui, etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Macon i Belleville-en-Bejolet.
2: Gràcies, Joel Gómez, per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimecres 5 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure a gran part de Badalona. Falta tot just una setmana. El fenomen començarà a 7:45 del vespre i s'allargarà fins a gairebé les 9, fet que farà que el sol es trobi en una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes, edificis o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure'l. Avui ens fixem en quins indrets de Badalona es podrà veure aquest fenomen. El lloc ideal serà la platja, ja que per perspectiva, tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar amb compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, a la zona més alta, Canyet i Poma de Dalt. Tot i les recomanacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que a Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
3: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit, m'ho estem preparant.

0: es va prendre sense consensuar-ho en cap ple i que tampoc es va consultar els grups de l'oposició ni al Consell Rector, el màxim òrgan del govern del museu. És per aquest motiu que el grup municipal republicà ha presentat diverses preguntes adreçades al govern per demanar explicacions que fins al moment no han obtingut resposta. Després de 4 anys de feina, el Circo ha completat el registre del seu arxiu històric, que és un fons documental que recull gairebé 150 anys de la història de l'entitat i que quedarà dipositat al Museu de Badalona per garantir-ne la conservació. Entre les peces més destacades hi ha l'acta de constitució de l'entitat datada del 1879. I en esports, el Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la 40a edició del torneig històrics després d'haver empatat contra la Muntanyesa per 1-1 i guanyat contra el Júpiter per 3-0 en la fase de grups. Les semifinals es disputaran a les 6 de la tarda, dissabte, al Centre Esportiu Municipal de Guinardó, a Barcelona, i s'enfrontaran al Club Esportiu Hospitalet. Demà dijous serà un dia assolellat a Badalona, tot i que els núvols faran acte de presència a partir de la tarda i el vespre. Tindrem temperatures mínimes de 26 graus i màximes de 29.
1: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part del viatge al passat de l'any 2006. Escoltarem i repassarem àlbums de música country que van triomfar ara fa 20 anys. I a l'última part, uns quants hits d'ara fa 10, del 2016. Però abans de començar, repo una salutació cordial de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!

Free and Easy, Don't the Road I Go. Número 1 als Estats Units l'any 2006, un single extret del tercer àlbum d'estudi de Dirk Bentley, artista d'Arizona amb arrels al bluegrass. Aquest disc ha venut 500.000 de còpies. A dins trobem 4 senzills extrets per les ràdios. Un d'ells dona títol a tot el treball, Long Trip Alone.

Everybody Knows, una de les cançons més importants de la discografia de les Dixie Chicks, inclosa en el setè àlbum d'estudi d'aquestes tres noies. Taking the Long Way va guanyar el premi al millor àlbum de country i la que punxarem a continuació a la millor cançó, Not Ready to Make Nice. Parlem de l'any 2006.

Grace the Bourne, l'australià Keith Urban va convidar el texà Ronnie Dunn a interpretar duet aquesta cançó inclosa en l'àlbum Love, Pain and the World Crazy Thing, el cinquè de la seva discografia. D'això fa 20 anys. El disc va arribar a les llistes d'Europa, on va fer una gira de presentació. I a dins trobem aquest Stupid Boy.

What Do You Think About That? És un dels 10 tracks inclosos en el disc del 2006 del duet que formaven Eddie Montgomery i el tristament desaparegut Troy Gentry. Pràcticament country tradicional amb tocs de rock. L'àlbum va ser disc d'or i 3 cançons van entrar al top 10 de les llistes. Una d'elles és la que dona nom al disc, Some People Change.

Weather of Grown, des de l'any 2006, el disc més exitós de la Randy Rogers Band, el millor grup que defineix la Red Deer Music. Cançons que vaig estrenar ara fa 20 anys en el meu programa de ràdio anomenat Nashville. I ara la peça més important d'aquest àlbum, Kiss Me in the Dark.

Hey Elvis, hem donat un salt en el temps del 2006 al 2016 amb una cançó del conegut Billy Ray Cyrus, una composició de Bryan Adams i amb la col·laboració a les veus del veterà Glenn Hughes, exvocalista dels Deep Purple i Black Sabbath. Aquell mateix 2016, el texà Mark Chestnut, un dels grans del country tradicional del seu estat, editava aquest tros de cançó, Ahora Miss Me By Now.

Fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana, dedicat a rescatar hits country d'ara fa 20 i 10 anys. Ens acomiadem amb el meu ídol Run It Down. Una de les més destacades composicions d'ell del 2016 tancarà el programa d'avui amb I Put That There, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de la meva part. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure en gran part de Badalona, tot i que no en la seva totalitat. El fenomen començarà a 8:15 del vespre i s'allargarà fins gairebé les 9, fet que farà que el sol es trobi a una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes, edificis o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure el lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola creden lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. Una altra opció és desplaçar-se a la serralada de Marina, a les diferents torres de Guaita, on la visibilitat a l'oest és total. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenen coneixement encara d'aquest fenomen, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius. Els escoltem.
4: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit, m'ho estem preparant tot per l'eclipse, i jo no sabia quan, li he preguntat el dia 12, em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
5: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà la tovallola, estirada i mirant al cel, clar.
3: Esquerra Republicana reclama a l'Ajuntament explicacions sobre el cessament del director del museu. Els republicans asseguren que la decisió es va prendre sense consensuar-ho en cap ple i que tampoc es va consultar els grups de l'oposició ni el Consell Rector, el màxim òrgan del govern del museu. És per aquest motiu que el grup municipal republicà ha presentat diverses preguntes adreçades al govern per demanar explicacions que fins al moment

0: Pals justificaven la destitució de Joan Francesc per la necessitat d'iniciar una nova etapa en la direcció del museu, orientada a reforçar la planificació estratègica, la coordinació amb l'estructura municipal i l'adequació als nous objectius institucionals. I el passeig marítim a la platja de la Barca Maria tornarà a estar obert abans de finalitzar l'any. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de reparació del tram afectat pel temporal Harry aquest hivern i ara l'empresa tindrà 3 mesos per executar el projecte. L'actuació afectarà un total de 219 metres i té un pressupost de prop de 350.000 euros. Servirà per protegir el passeig, la via del tren i el col·lector de Llevant, ja que s'instal·larà un mur de formigó armat amb un dispositiu específic que absorbeix la força de les onades. El futur passeig tindrà 4 metres i mig d'amplada i en poc més de 3 mesos podrà ser una realitat, tornant a unir Badalona i Montgat a primera línia de mar. I en esports, la penya ha fet oficial la cessió de Yannick Krak. El jugador neerlandès continuarà vinculat, això sí, al Joventut un any més en qualitat de cedit. L'alè de 23 anys ha fet ús de la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, que ha arribat a un acord amb el jugador i el club perquè Krak continuï defensant la samarreta verd i negra.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: D'un estiu
5: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

Anirien jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, taulers, sense tauler. Estan, a mi a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica

0: com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple, eh? N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no va directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons, i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquesta és la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal, com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaja.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides amb família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys, eh?
1: Sí.
0: El joc al final és l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades i tot i així, la propera vegada que jugues, se n'oblida. O sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: No, a mi, lo de les normes ho porto fatal, eh? Per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així o ho fèiem així? Va, decidim que ho fem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: Que també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran, doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp, i si no també a través d'Instagram, doncs ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada d'emigrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer, doncs, això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per al programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos. No vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de contingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I avui parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte cabdal, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres les recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això ens permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Catalunya va tancar el 2025, havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més, els missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet, diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila,
0: vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests troncs calents, estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barravés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
8: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Star Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que estem organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
8: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
9: Ja no sé a qui saluda. I pronunciar el meu nom.
0: Bon dia. I què passarà aquí en terres prioratines, per exemple?
9: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament del els seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
10: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
9: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
9: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Va, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
9: Fins demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal, bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora a ningú. Val? El primer és identificar, atendre, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada. Perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posterior.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, la regla, digues, perdona.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu, prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió, en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar. Se'l pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, de... ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, amb un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats... Amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè, clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas, a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer una... han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí hi ha, intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat, que fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que eren tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot. Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hèrcula, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí, sí. No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a la illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema, els que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema clar, que és complicat, no?
0: Aquí ve l'última...
2: No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió.
2: Sí, dígame.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè... Tot forma part del capitalisme imperant. De dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... hem fet extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta... Països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres que hem anat ahir a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució. I les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no? I no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir feines i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no... les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes per a sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguin ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: A vosaltres.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Muna FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I això, doncs, te distraus una mica i a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia, ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no?, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època, que és bàsicament l'època de més visites, no?, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus. Exacte. Que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no?, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat ni hem analitzat a fons ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil. Sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí. Sí, sí. No, uh-huh. No és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Uh-huh. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí, el que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, uh-huh. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara uh-huh. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no? En aquests mesos.
9: Uh-huh. Uh-huh. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme de activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs, s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitats sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
9: duren
10: a ple sol, duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, uh-huh. amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais. I les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 7:45 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades, que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. perquè no s'escapava mai sota un tendal. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no?, aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala. Moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. A una setmana per l'eclipsi, l'11, reparteix ulleres i cupons per commemorar l'esdeveniment. A Catalunya hi ha 200.000 ulleres distribuïdes entre totes les paradetes de l'entitat que es regalen amb la compra del cupó del trio d'eclipsis. Els diners recaptats es destinaran a habilitar punts per veure l'eclipsi de manera inclusiva. Des de primera hora del matí, la paradeta de l'11 de Pep Ventura ja tenia disponible el cupó del trio de l'eclipsi. Alguns dels primers compradors han anat expressament per aconseguir-lo, mentre que altres se l'han emportat perquè amb l'adquisició de la butlleta es regalen unes ulleres homologades per veure aquest fenomen natural del 12 d'agost. En col·laboració amb l'Institut de les Ciències de l'Espai del Govern espanyol, l'entitat repartirà prop de 2 milions d'ulleres. A Catalunya se n'han distribuït 200.000 entre els 2.500 venedors. El director de l'11 Badalona, Eduardo González, anima a la gent a aconseguir-les.
4: Que demani les seves ulleres, que també pugui gaudir dels nostres productes i fem aquesta campanya perquè tothom pugui gaudir d'aquest esdeveniment amb protecció i bueno, sense cap risc per la vista.
3: Rodalies estrena una nova aplicació mòbil. La nova eina reuneix tota la informació necessària perquè els usuaris puguin planificar els seus desplaçaments. L'app permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, a més de guardar trajectes i estacions preferides. L'aplicació impulsada per Renfe també incorpora la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. L'actual aplicació de Rodalies es retirarà definitivament de les botigues d'aplicació el pròxim 15 de setembre. A partir d'aquesta data, els usuaris hauran d'utilitzar la nova app que per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies. I dues dones de 66 anys han estat atropellades aquest dimarts a la tarda, conseqüència d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla de l'avinguda President Companys amb l'avinguda Navarra. També ha resultat ferit l'ocupant d'un dels vehicles, un home de 37 anys. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb ferides de diversa consideració. Fins al lloc de

0: 500 registres documentals i 500 objectes, entre banderins, diplomes, medalles i trofeus. La Carme Voltó és una de les voluntàries que ho ha fet possible.
1: Amb aquesta feina que hem fet, el que podem veure és la història de la ciutat de Badalona des de la visió i a través de la història del Círcul, doncs, que és la nostra entitat. I tenim documents molt importants, des del document de la fundació del Círcul, que va ser l'any 1879, fins a dia d'avui.
0: I en esports, el Badalona passa a les semifinals del torneig històrics amb una victòria 3-0 contra el Club Esportiu Júpiter i un empat a 1 contra la Muntanyesa en la fase de grups. Els gols d'Iglesias i Simón donen el pas dels badalonins a la primera semifinal, que jugarà dissabte a les 6 de la tarda davant del Centre d'Esports d'Hospitalet.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: D'un estiu s'han mercat, viure desconnectat.
5: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí.
4: No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
6: He perdut un de lo al que, i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mig, i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres de Cardedeu porteu bé això, no?
1: Sí, sí, ho portem. Sí,
0: perquè
1: sí.
0: He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té massa més complicació, són colors, números,
1: sí, i ja. Sí, sí, de fet és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que
0: sempre rius, perquè sí, sempre hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara... Sí, sí,
1: sí,
0: no.
1: És una partida senzilla que, treta aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: La
1: zona comú.
0: Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí. No vull dir res, però potser sí que ho sabrem.
0: Què diuen els oients, en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1. És a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Uh-huh. Es pot entendre, perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de
1: sí,
0: sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro
1: jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya, i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no? I descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent...

0: un hit a qualsevol festa.
1: Que xulo, mira, Hipster.
2: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
1: Mai, que va.
2: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè sí, jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hipster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que clar, poden jugar grups doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions i està molt bé.
1: És escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica
2: sí,
1: que ho peta.
2: Té una versió. Sí. És, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
1: Doncs vinga, Hipster, ja podeu apuntar, sí. Hipster.
3: Molt bé.
2: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ens... ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
4: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula voldria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones, perfecte per aquestes nits a la fresqueta i en bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
2: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale, perquè hi entén, ell hi domina i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
1: Molt bé, doncs mira, jo si mirant a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs sí? dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
2: Això està bé.
1: Això està molt bé.
2: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és sí, així com de multiactivitats, que està sí, molt bé, el recomano també per grups grans, clar, és molt divertit.
1: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha jocs sí, de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
2: La veritat és que...
1: És d'acció, sí, sí.
2: És divertit, és divertit. I Núria, ja per sí, últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que sí, em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
5: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som en la segona etapa. Ens hem arrencat des d'Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, ara com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
2: Ostres, sí.
5: Un menjar, un país, has de dir una lletra.
1: Ui,
5: això
1: sí,
5: quan
1: sí,
5: ets
1: sí,
5: molta colla, està bé perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
2: L'estop és un joc molt accessible que sí, el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit també.
1: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar,
2: bueno,
1: o no?
2: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? I poses en un nom de persona, color, animal, ja, país. I sí, llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para. I a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
1: Clar.
2: I qui les ompli totes diu stop.
1: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf i ja.
2: Molt és bé, molt senzill i molt divertit també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria,
1: doncs sí,
2: i res.
1: Doncs sí, aprofiteu i fer-nos recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem
2: sí,
1: apuntant.
2: Ah, exactament.
1: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
2: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
1: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
0: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
3: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatges que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
0: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
3: El Nadal ja va començar a funcionar el mordoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està petant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
0: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també mordokus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
3: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
0: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
3: El mordoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara, al juliol, ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
0: Però per molt famosos que es facin els mordokus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
3: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
0: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
3: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent pues, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
0: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els mordokus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
3: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del Mar del Júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
2: sí,
0: ser un racó?
2: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Ja m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat, eh? Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
4: No hi ha al costat d'una paret. Doncs pues la D només pot estar aquí.
5: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
5: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament,
2: Antonio.
0: L'assassí Olé. És l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
6: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
7: Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
8: Molt bé.
7: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
8: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre, tant massaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
7: Molt bé, avui preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
8: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
7: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Portbell.
8: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
7: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
8: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem el dels Murdocus i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del Murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el Murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolución de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
7: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
8: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, l'envase... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
7: Sí,
8: sí. Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
7: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
8: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí qui no.
7: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
6: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen, segueixen amb boga encara tots aquests llibres, aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents
8: el
6: enganxats?
8: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntici. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure. No?
6: Clar. I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
8: Sí, bueno, tens,
6: festival.
8: Diguem que a la franja 1... nou és més... Bueno, n'hi ha, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
6: En sèrio? Ai, que monos.
8: Sí, sí, sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, hi ha uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, jo ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
6: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu. Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
8: Sí, home, és el que intentem, a més, tenir, no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és: nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
7: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
8: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto a el que em demanin, d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses, que penjo les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo deixi de fer el ridícul.
7: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les, Xavier.
6: Són les blanques.
7: Sí, sí.
8: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara... Però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per ahí una cadira a la platja que també se la van deixar i també l'hem tret.
6: Mare de Déu, però que la gent se deixa molt de coses.
8: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant. Els tens un temps i, si no, dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
7: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlat de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes manes cudes vacances, i la meva pregunta és: quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
8: No, sí que m'emporto uns quants, coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió que era el de los asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein, bueno, m'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, bueno, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Bueno, m'emporto coses, també em vaig a Galícia i m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, bueno, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
7: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres, sí, sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
8: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, tal, però bueno, les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
7: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
8: Igualment, bones vacances.
7: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden 7 setmanes per endavant de feina.
6: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
7: gràcies,
6: Manel Ferrer.
7: Fins demà.
6: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat, ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'església, la de l'ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la Rectoria, nosaltres veiem tota la façana del Castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arreglades, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del CUP, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien porta, porta. Ells que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro al pensar que el destino logró separarnos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: Vèiem el portal de mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el portal de vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de, la porta, de les portes agrícoles la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el seu, el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim a l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Els mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han sabut representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí a Sant Feliu. Can Torret és una polleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, polleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que van, no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és el normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat, també fèiem, i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agradaran anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només hi havia 4 o 5, Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits. Vale?
3: 50,
4: 50, sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap, són coses que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació, és com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar una cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de, a vés de fer de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi ben el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta.
3: Uh-huh.
4: I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, ahir ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens, ho tens com molta passió, també.
4: Bueno, és que
3: t'ha arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del 8, que tot això no hi era. Vull dir, és clar, jo canto ret i porto de seguida portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te. Abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent. Però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: al final és el que
4: puc agafar
3: tomats.
4: El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i l'amaneixo com la salsa de barbareixos, exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: O el de taronja, puc fer un vermut, vull dir... El de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil. L'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: Clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí,
3: en qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català. Vinga.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquesta any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada, i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'Estat, i així ho està demostrant, doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això,
2: Molt bé, molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul. Complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlant demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ofereix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo, tres propostes musicals, tres festivals i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà, adéu.

0: I l'examen busto posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància i això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió, així que...
0: No ens avancis res, però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que quan...
0: O encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que retornaven per allà per casa.
1: Sí,
0: però te les
1: sí.
0: deixaven veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè, no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat.
0: Sí.
1: I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i es passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic.
1: Sí,
0: no?
1: sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele, que hi havia una programació també, he de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè, Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie. Com me la podia mirar?
1: Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure en gran part de Badalona, tot i que no en la seva totalitat. El fenomen començarà a 8:15 del vespre i s'allargarà fins gairebé les 9, fet que farà que el sol es trobi a una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes, edificis o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure el lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola queden lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. Una altra opció és desplaçar-se a la serralada de Marina, a les diferents torres de Guaita, on la visibilitat a l'oest és total. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenen coneixement encara d'aquest fenomen, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius. Els escoltem.
4: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit, m'ho estem preparant tot per l'eclipse, i jo no sabia quan, li he preguntat el dia 12, em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
5: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà en la tovallola, estirada i mirant al cel, clar.
3: Esquerra Republicana reclama a l'Ajuntament explicacions sobre el cessament del director del museu. Els republicans asseguren que la decisió es va prendre sense consensuar-ho en cap ple i que tampoc es va consultar els grups de l'oposició ni el Consell Rector, el màxim òrgan del govern del museu. És per aquest motiu que el grup municipal republicà ha presentat diverses preguntes adreçades al govern per demanar explicacions que fins al moment no ha obtingut resposta. Apunten que durant el darrer Consell Rector del 31 de juliol hauria estat un bon moment per parlar-ne, però asseguren que el govern no se'n va pronunciar per aquest motiu. El líder d'Esquerra, Àlex Montornès, ha sol·licitat un nou Consell Rector per exigir explicacions i conèixer el full de ruta del Museu Municipal. L'escoltem.
6: Exigim al govern que doni les explicacions pertinents, que expliquin quin calendari treballa, perquè una institució com el museu no pot estar sense director i que, a més, digui com serà el concurs de mèrits per poder accedir una altra vegada, tenint en compte que falten 9 mesos per les eleccions municipals.
3: Recordem que, segons fons municipals, justificaven la destitució de Joan Francesc per la necessitat d'iniciar una nova etapa en la direcció del museu, orientada a reforçar la planificació estratègica, la coordinació amb l'estructura municipal i l'adequació als nous objectius institucionals. I el passeig marítim a la platja de la Barca Maria tornarà a estar obert abans de finalitzar l'any. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de reparació del tram afectat pel temporal Harry aquest hivern i ara l'empresa tindrà 3 mesos per executar el projecte. L'actuació afectarà un total de 219 metres i té un pressupost de prop de 350.000 euros. Servirà per protegir el passeig, la via del tren i el col·lector de Llevant, ja que s'instal·larà un mur de formigó armat

0: escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
5: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco i que precisament avui s'inaugura doncs, una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu Un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en Xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
6: No. El projecte Memòria en Xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en Xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i llavors 5 temes. Llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en Xarxa i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
5: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creen en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
6: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per bastir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb la seva, desenvolupament en aquesta època, desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. Què passa? Que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest compte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara. Perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven la arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
5: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu.

0: No, de tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició, amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem doncs, fotografies curioses, inèdites en aquesta exposició, altres materials?
1: Hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules, és a dir, el fons és extensíssim. Extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics... Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions. Estem parlant de tant. Hi ha una cosa important, i és que utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
0: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Andreu Mayallo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, que aquí a Badalona les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació. Què té de curiós i també de rellevant aquelles primeres eleccions, les del 15 de juny del 77?
1: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no ho recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que tant, diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquests partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció, i en aquest sentit és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
0: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític del segle XX i parlarà del retorn de Terradelles el 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques, i val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada de la democràcia.
1: Sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, doncs, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etc., tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt... molt específiques, amb la creació d'aquesta mena de consell que fa, en certa manera, un paper de transició entre l'Ajuntament franquista cap al que seran l'Ajuntament ja plenament democràtic. Això és un cas molt i que val la pena recordar.
0: Hi haurà encara més xerrades. El 8 de juny la historiadora Sara Díaz parlarà de les primeres passes del feminisme, també després d'aquests anys de, sí, de dictadura franquista. L'accés a totes les conferències i també a la mostra és gratuït. Joan?
1: Sí, l'accés és gratuït i fins a completar l'aforament. Ojalà el completéssim en totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell, fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, un dels elements en els que participa en l'exposició, i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
0: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
1: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però... no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que es diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure creatiu.
0: Un casal que tindrà lloc del 29 de juny al 3 de juliol, aquella setmana.
1: Sí.
0: I en torn matinal.
1: Sí, de nou a Tuques. Bàsicament això. Després, ja, al llarg d'aquest segon semestre, també començarem a fer altres tipus d'activitats també adreçades a les famílies, perquè és un públic al que volem arribar i volem fidelitzar.
0: Pel que fa al casal, s'adreça a infants de 6 a 10 anys, tinc entès.
1: Sí.
0: I cal inscripció, on es poden fer les inscripcions?
1: Sí, les inscripcions es poden fer aquí al museu o a través de la pàgina web del museu. Ja hi ha alguna canalla inscrita, però bueno, encara hi ha places disponibles.
0: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment doncs, molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també doncs, per haver-nos explicat aquest casal d'estiu que recupera el museu, perquè ja s'havia fet, però es va deixar amb motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat amb un calaix, i ara doncs, els infants poden aprofitar, quan ja no tenen escola, per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre doncs, se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
0: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
4: Anem a passejar.
0: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada mes.
4: Clar que sí.
0: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
4: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
0: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
4: Sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial, però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyadó i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera, s'ho emporta tot. Clar. I tenim l'Avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
0: Clar, és que el nom el conserva la part nord. Exacte. Clar, la part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
4: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
0: A la muntanya de Cal Amigó.
4: Exacte.
0: Molt bé.
4: Neix allà.
0: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
4: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començarem a trobar coses. Per exemple, travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'Avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'Avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
0: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
4: Exactament. A tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'Avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940 i també hi ha unes inscripcions en llatí en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat.
0: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola, també, quan jo era petita.
4: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albenis, que posteriorment va esdevenir Institut Albenis. Suposo que es refereixes a això.
0: I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
4: Això del garden ja no ho recordo.
0: Un viver de plantes, per
4: allà a la vora. L'escola hi feia cantonada, si no m'equivoco. Feia cantonada.
0: Molt bé. Com ha canviat, la ciutat, i en no pas tants anys.
4: I tant.
0: Molt bé. Per on seguim?
4: Doncs seguim
0: a Pompeu Fabra, Martí Pujol cap avall, passem Pompeu Fabra.
4: I ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglesias. Des de l'Avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
0: I devia tenir la seu, no?
4: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'alta vorera tenim un edifici molt important.
0: L'escola Sant Andreu.
4: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
0: Era la meva escola.
4: Molt bé, la teva escola.
0: Era la meva escola.
4: Sant Andreu Natzaret.
0: Exacte.
4: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolà. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I el alcalde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un piolà de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
0: Mira, això no ho sabia.
4: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
0: Escola Sant Andreu.
4: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioners de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar, en part, l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
0: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
4: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
0: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
4: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent va venir aquesta ordre de les clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
0: La segona després de Santa Maria?
4: Evidentment. Només n'hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant i cada vegada més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
0: de Sant Josep. Ah, que no tindria edifici fins quin any? Altre dia ens hi portaràs cap allà.
4: I va estar 60 anys.
0: 60 anys.
4: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Per tant, 60 anys va estar a la parròquia de Sant Josep, la Divina Providència. I si us hi fixeu, si aneu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia.
0: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si en vam parlar o no, que és el Mercat Maignon.
4: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
0: La plaça Vella?
4: No, exacte, sí, la plaça Vella. Jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon, ni del Mercat Torner. Era la plaça Vella
0: i la plaça
4: Nova. Sí, sí, a veure...
0: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
4: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia, el Mercat Maignon està en una seu provisional.
0: A la plaça de les Puntaires, també, en allà
4: exacte,
0: mateix.
4: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
0: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
4: Adéu-siau.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final, en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
5: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no?, en aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no?, persones molt nervioses, o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme, i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
0: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
5: Totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona. I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió, provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
0: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
5: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no?, em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon, i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
0: Per tant, d'aquí la importància d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmune, com deia la
5: Correcte.
0: Sònia. Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
5: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per cert, més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
0: Aquest funcionament lent.
5: Ahà, és a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat de femta més lent i, per tant, també va acompanyat normalment d'inflor i, en alguns casos, a un desenvolupament del famós SIBO, el sobrecreixement bacterià a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i, a vegades, no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipotiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'accés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també, en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
0: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
5: Sí.
0: El gluten és un problema també per la tiroide?
5: Bé, aquí és important fugir dels extrems, O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
0: Abans deies, al final, aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
5: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui també contaminat, uns bons, un bon marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni. També els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot que coneixem la peça, i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible, i si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
0: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
5: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el broqui, la coliflor o la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos, i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
0: I l'estrès ho desequilibra tot.
5: Absolutament. No?
0: De quina manera afecta la tiroide?
5: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació iau, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir, sobretot, uns hàbits saludables de vida.
0: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara, i li ressona tot això una mica, no?
5: Sí.
0: Doncs a què depara atenció per sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide?
5: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes, o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
0: Complet. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
5: Igualment.
0: I fins la propera.
5: Fins la propera. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
6: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
7: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de renunciar a res. Han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat, ni a Badalona, sense la penya.
0: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
6: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya, perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó, quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja, es va traslladar al teatre principal, on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
8: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni, y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
6: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya, en aquest cas el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
9: Soc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encàrrec que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
6: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
10: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
6: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
11: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí. reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sigul y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional serà també determinant per a llevar la ciutat de Badalona a lo més alto.
6: Un altre pregó que va ser curiós per el fet que es va haver de traslladar l'últim moment pel mal temps va ser l'any 2001 amb Miguel Poveda.
12: Que estoy muy agradecido a todo el ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
6: I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
13: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
6: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig amb la Laura Fa.
14: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llast que tot i ser el bressol del bàsquet no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
0: Gràcies, Sílvia.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya. Farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs, que sí,
0: està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tonada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic del 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecen, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim una altra. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song. Una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey que, sisplau, sisplau, sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. Protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí. De dona, no? I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el vostre
1: teu
0: nom.
1: No? No?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, eh, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix.
0: No, i de fet aquesta és això, eh? És una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball.
1: Ja.
0: Però, no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar, un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, eh, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: fiesta.
1: Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta, canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. Uh-huh. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui sí. Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé.
1: En la cançó, doncs, que pogués guanyar.
2: Mhm. Uh-huh.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores dius, perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà en aquesta cançó.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon, a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb, o de la pols bufada del vent.
1: Sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a love
2: song. El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. A una setmana per l'eclipsi, l'11, reparteix ulleres i cupons per commemorar l'esdeveniment. A Catalunya hi ha 200.000 ulleres distribuïdes entre totes les paradetes de l'entitat que es regalen amb la compra del cupó del trio d'eclipsis. Els diners recaptats es destinaran a habilitar punts per veure l'eclipsi de manera inclusiva. Des de primera hora del matí, la paradeta de l'11 de Pep Ventura ja tenia disponible el cupó del trio de l'eclipsi. Alguns dels primers compradors han anat expressament per aconseguir-lo, mentre que altres se l'han emportat perquè amb l'adquisició de la butlleta es regalen unes ulleres homologades per veure aquest fenomen natural del 12 d'agost. En col·laboració amb l'Institut de les Ciències de l'Espai del Govern espanyol, l'entitat repartirà prop de 2 milions d'ulleres. A Catalunya se n'han distribuït 200.000 entre els 2.500 venedors. El director de l'11 Badalona, Eduardo González, anima a la gent a aconseguir-les.
4: Que demani les seves ulleres, que també pugui gaudir dels nostres productes i fem aquesta campanya perquè tothom pugui gaudir d'aquest esdeveniment amb protecció i bueno, sense cap risc per la vista.
3: Rodalies estrena una nova aplicació mòbil. La nova eina reuneix tota la informació necessària perquè els usuaris puguin planificar els seus desplaçaments. L'app permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, a més de guardar trajectes i estacions preferides. L'aplicació impulsada per Renfe també incorpora la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. L'actual aplicació de Rodalies es retirarà definitivament de les botigues d'aplicació el pròxim 15 de setembre. A partir d'aquesta data, els usuaris hauran d'utilitzar la nova app que per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies. I dues dones de 66 anys han estat atropellades aquest dimarts a la tarda conseqüència d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla de l'avinguda President Companys amb l'avinguda Navarra. També ha resultat ferit l'ocupant d'un dels vehicles, un home de 37 anys. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb ferides de diversa consideració. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres dotacions dels bombers que han hagut d'excarcerar a una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Des d'aquest matí, un operari treballa a l'avinguda de Navarra per reparar els danys al mobiliari urbà i reactivar el semàfor afectat. I després de 4 anys de feina, el Círcul ha completat el registre del seu arxiu històric. És un fons documental que recull gairebé 150 anys de la història de l'entitat i que quedarà dipositat al Museu de Badalona per garantir-ne la conservació. Entre les peces més destacades hi ha l'acta de constitució de l'entitat de l'any 1879, així com correspondència, llibres, partitures o fotografies de les diferents seccions. En total, el fons inclou uns 3.600 registres documentals i 500 objectes, entre banderins, diplomes, medalles i trofeus. La Carme Voltó és una de les voluntàries que ho ha fet possible.
5: Amb aquesta feina que hem fet, el que podem veure és la història de la ciutat de Badalona des de la visió i a través de la història del Círcul, doncs, que és la nostra entitat. I tenim documents molt importants, des del document de la fundació del Círcul, que va ser l'any 1879, fins a dia d'avui.
3: I en esports, el Badalona passa a les semifinals del torneig històrics amb una victòria 3-0 contra el Club Esportiu Júpiter i un empat a 1 contra la Muntanyesa en la fase de grup.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: M'has deixat astorat, amb el tema de...
3: Sí, però no m'ho respon la pregunta.
2: Quina pregunta?
3: El gelat de color blau, a quin gust fa?
2: De pitufó.
3: De pitufó?
2: Això que fan.
3: Quin gust és, el pitufó?
2: De pitufó, d'això de... No sé, de pitufó.
3: De pitufó. De barrufet.
2: Com es diu aquell licor que venen, que és a color blau?
3: Ah, no sé.
2: Que quan tenies 14 anys, bevies...
3: Licor,
2: no, el Malibú no, el Malibú és a pinya, justament. Ah, quin embolic, per favor, és igual. Hi ha un licor de color blau, també. Si algú sap, que ens truqui, va.
3: L'After Eight?
2: No, l'After Eight, això és menta, no?
3: És verd, és verd.
2: Per favor, a veure, telèfon dels al·ludits.
3: 933954004. Quin gust és el color blau dels gelats?
2: No, no, i aquest licor que venen, que no sé si és licor...
3: Moltes preguntes fas tu.
2: Què és el color blau?
3: Sí.
2: Com es diu? Saps això que a vegades, quan tens 14 anys, bevies?
3: Jo?
2: Ah, Ribes, anys... Ribes, però té un nom també,
3: eh? Amb 14 anys jo no bevia licor.
2: Bueno, no és licor, si no porta licor, això.
3: Què?
2: És per combinar-ho.
3: Una beguda?
2: Sí, no ho has mai, el de color blau?
3: No.
2: Sí.
3: Ah, ja sé què vols dir.
2: Clar.
3: Allò que has de posar una proporció petita...
2: Correcte.
3: I després arrestes aigua.
2: No, és el licor aquest que no porta licor, vaja.
3: Sí, sí, ja sé què vols dir, ja sé què vols dir.
2: Bé, la gent jo crec que es perd.
3: Tenim una trucada, a veure, segur que aconsegueix posar ordre.
2: Ràdio Ciutat, bon dia, al seu servei.
4: Hola.
2: Hola, digue'm.
4: Mira, estic escoltant-vos això dels gelats i tenim un embolic que no veiem.
2: A veure,
3: no ens sortim.
2: Com et dius tu?
4: Consol Peiró.
2: Consol, d'on truques?
4: D'aquí, de Badalona.
2: De Badalona. Escolta, és que avui tenim un embolic, estem poc lúcids. Avui hauríem de tancar la barraca, jo crec.
3: Sí.
4: Sí, no, mira, el gelat aquest de color blau,
2: sí.
4: De color blau, jo l'he menjat i es diu pitufo.
2: Pitufo, ho veus?
3: I, que aquí, jo... i quin gust és el pitufo? Quin gust és?
2: Pitufo?
4: Un gust superràdio, no sé com explicar-t'ho. Molt endolçat i un punt així com agridós.
2: Ja.
4: Però es diu pitufo. Quan demanes aquest, dius, posa'm unes flores de pitufo,
3: de pitufo.
4: O,
2: sí.
4: O una tarrina de pitufo.
2: De pitufo, jo sempre ho he dit, sí. De pitufo.
4: Sí, sí.
2: Sí, sí.
4: Aquest és el de pitufo.
2: I el tema aquest de la beguda?
4: De què?
2: De la beguda. Tu et sona, oi, que hi ha una beguda que és de color blau?
4: Sí, però no et puc ajudar.
2: No em pots ajudar.
3: No recordes.
4: No, ja sé què vols dir, però el nom no em ve al cap.
2: I l'altra cosa que no ens aclaràvem, oi que el gelat de pinya és de color groc?
4: Sí, sí. Un color groc, si han allimonat, però no tan intens, més suavitzat. Entre tot allimonat i avainillat.
2: I tant.
4: Entre aquests dos punts és el color de la pinya.
2: Molt bé, doncs,
3: Consol,
2: gràcies.
4: Vale,
2: que vagi bé, gràcies, bon dia. Adéu.
3: Que tenim alguna trucada, en espera.
2: Hi ha trucada, per favor, però... Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
3: Hi ha un debat sobre això.
5: S'està acoplant aquí la trucada, crec, eh?
2: El què s'acopla?
5: Ah, vale, ara sento bé, vale.
3: Ah,
2: vale.
3: Estem en directe,
5: ja. Escolti, miri, jo trucava perquè el proper dimarts estic convidat per una tertúlia per parlar del peer-to-peer i aleshores era per saber...
3: Per parlar de què?
2: De què?
5: Digui'm.
2: De què s'ha convidat?
5: Sí, per parlar del peer-to-peer, de les descàrregues d'internet.
2: Ah.
5: I aleshores era per saber si has d'enviar les preguntes que em faran o el guió, més o menys.
3: Deixa el telèfon al company que li passaré ara i després el truquem.
2: Sap què passa? Perdoni, és que està en directe.
5: Ah, sí que en directe, perdoni,
2: Sí, tan directe.
3: És que s'ha equivocat de telèfon, em sembla.
2: Sí, és que aquí estàvem obrint telèfons i estàvem fent un debat.
5: Vale, doncs perdoni, eh?
2: No, una cosa. Digui. Vostè coneix els gelats de pitufo?
5: No, conec, no.
2: El de color... Això és el que preguntàvem a l'audiència avui.
5: Vale, doncs perdoni, eh?
3: Bé, no pengi per això, que li ha frenat el telèfon ara. Crec que ha penjat ja.
2: Bueno, escolta, això no pot ser, eh?
3: No sé qui era. Ves que no tinguis un debat dimarts que
2: ve
3: i no
2: ho sàpiga. Clar, aquí obrim telèfons, aquí... No filtrem. No. Això és una ràdio transparent.
3: És el que passa quan no filtrem.
2: Això és una ràdio transparent.

0: Sí, massa.
1: Massa?
0: Massa
1: sí,
0: transparent.
1: Sí. Si algú vol trucar i insultar, també pot fer-ho.
0: Perquè em sembla que aquest tertulià ja l'he perdut per sempre, em sembla.
1: Per què?
0: Home, perquè crec que no li ha fet gaire il·lusió saber que estava en directe.
1: Home, però què vols, que l'enganyem, pobre home?
0: No, no, no, no. No s'ha d'enganyar ningú.
1: Bueno, si alguna persona més vol opinar, debatre, eh? Sí. Telèfon dels al·ludits...
0: 933954004.
1: Anem a trucar a la pastisseria.
2: Ara.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Hola, he trucat a pastisseria Pallarès.
2: Sí.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
1: Què tal, com al matí?
2: Bé, bé.
1: Escolta, hem vist a La Vanguardia que teniu tot l'aparador ple de productes comestibles al Barça.
2: Sí, pastís del Barça.
1: Escolta, com és aquest pastís al Barça?
2: Doncs pues mira, ara et passo una persona que l'ha fet. Vale.
1: Vale. Com es diu la persona?
2: Jordi.
1: Molt bé.
0: Jordi. Mira. Jordi Culé.
1: Ràdio Badalona, la més mona.
0: Recordes el Jordi Culé? Jo el trobo
3: sí.
0: a faltar.
3: Sí, digui'm.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Jordi,
3: sí.
1: Escolta, perdona que et molesti,
3: no,
1: que deus estar enfeinat i tot això.
3: Bueno, anar fent.
1: Et truco de Ràdio Badalona. Mm. Avui hem vist a La Vanguardia que sortia una fotografia de l'aparador, de la pastisseria,
3: sí.
1: i vosaltres heu fet el pastís de la gran final de demà.
3: Sí.
1: Com és aquest pastís?
3: Bueno, aquest pastís està creat, podríem, per celebrar tots els culers la victòria de demà, que suposo que ja està assegurada.
1: Ja.
3: Toquem fusta.
1: Escolta, entre tu i jo no vull ser pájaro de mal agüero, eh?
3: A veure, escolta...
1: Però si perd el Barça, t'hauràs de cruspir tu dels pastissos, ja t'ho dic ara.
3: Bueno, aviam, mira, és un pastís que està creat d'una manera, diguéssim, a nivell professional pràctic, vale? Sense gaire complicació. Jo ens porto una planxa de pa de pessic,
1: sí.
3: Porto una marmelada de fruits vermells, que està molt vinculada aquí a la nostra terra.
0: Mm. Sí.
3: Porta un cruixent de neules o de barquillos, que això també ens agrada per trencar, diguéssim, el pastís tradicional i modernitzar-lo una miqueta més.
1: Uh-huh.
3: I li hem donat un lleuger toc de perfums de pètals de rosa naturals.
0: De color blau?
3: També és un ingredient així una mica estrambòtic, no?, fora de lo comú.
1: Sí.
3: Però com que el camí del Barça, pues, bueno, si guanya la Champions, habrá sido un camino de rosas con sudores y lágrimas.
1: Sí.
3: Si no la gana, habrá sido sudores y lágrimas con alguna altra rosa deixada en el camí, no?
1: És metafòric, no? Tot
3: sí,
1: plegat.
3: Sí, escolta
1: una cosa, Jordi,
3: això,
1: però hi ha color blau al pastís o no?
3: Hi ha?
1: Color blau.
3: Sí, sí, aviam, el tema és que és un pastís tot de xocolata i tal, llavors un cop està acabat, a dalt, a la superfície, es posa l'alegoria pertinent del partit de demà. Vull dir, llavors, bueno, hi ha dos alegories. Hi ha un que surt tota la gent culer i els colors blaugranes,
1: sí.
3: i l'altre pues, que surt la UEFA Champions League.
1: Molt bé. Escolta, i n'espereu vendre molts o no? Suposo que de cara a demà.
3: Mira, això mai se sap.
1: Mai.
3: Per això et dic, nosaltres el que jo he fet és per fer-ho cara a la meva clientela, cara a la Sant Culer, vull dir, per una vegada més a apoyar l'equip, que és l'equip dels meus colors i de mis amores. I bueno, pues jo li he dedicat al meu escaparat, eh? Llavors hem fet l'escaparat, hem ficat quatre pastissets, quatre tonteries, bueno, la Champions amb xocolata, unes pilotetes de xocolata, unes piruletes de xocolata, vull dir, tot el que treballem aquí a casa, i aviam, el que sí de moment va tinguent èxit és la peça individual, que la gent se l'emporta per provar-la.
1: Sí, com un pastisset.
3: Mm. Sí, sí, sí, de moment ho proves, i després ja t'encarreguen el gran. Jo el que sí recomano,
1: sí.
3: perquè com que en tinc alguns que diuen, no, si vols dir que guanyarem, dir, mira, per si les mosques ens el fotem abans.
1: Clar, ja està.
3: I ja està. I passi el que passi, pot ser que demà repetim o
1: home,
3: que no repetim.
1: Home, entre tu i jo crec que és ideal demà, comença a 3:15 del vespre, sopes i a la mitja part et menges el pastís per si de cas.
3: Clar. Sí, no, l'important és menjar-se el pastís a la,
1: després,
3: a la mitja part.
1: Si guanya, el cava i si no, a dormir.
3: Sí, el cava també l'oferim, eh?
0: Ah, també hi acaba del
1: també
0: Barça.
1: Acaba del Barça. Sí.
3: No, cava de Pallarès.
1: Ah, val.
3: No, però sí, vull dir, mira...
1: Escolta una cosa, digue'm. Jordi, espero que guanyi el Barça i que venguis amb els pastissos.
3: Jo espero que també. Vull
1: això vol dir que, home, si dijous guanya, escolta, ja pots estar tota la nit fent pastissos.
3: Bueno, igual no dormim.
1: Igual. Tu. Molt bé, doncs Jordi, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Que vagi bé. Marxem a la població de Santa Maria de Palautordera. La Vanguardia d'aquest dimecres 27 de maig, veïns de Santa Maria de Palautordera han rebut cartes amb una rosa incorporada i aquesta carta se'ls anuncia que atracaran, que assaltaran, que els hi robaran dins de casa seva.
0: Ah, quan he dit això de la rosa em pensava que era propaganda electoral.
1: Carta. que avui en aquest cas surt a la recreació de la carta original al diari La Vanguardia. Diu, nos presentamos. Muy bien.
0: Hola.
1: Somos un grupo de gente que solo persigue salir adelante con su familia. Mm. Este fin de semana, su casa será saqueada. Oh. Es real, això, ¿eh? Por el bien de su familia, alójela sin llamar a la policía.
0: Desalójela, ¿no?
1: No, aquí digo...
0: Ah, digo alójela.
1: Sí,
0: no,
1: digo
0: eso. Que se'n vagi, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, nosotros sabemos si lo han intentado. Sí, si han intentado trucar a la policía. En este caso, nos veremos obligados a actuar.
0: Ay, ay, ay.
1: Advertimos, esto no es una broma, en caso de intentar algo, no seremos benévolas. Benévolas, ¿eh, posa?
0: Mm-hmm. Son donas.
1: Lo repetimos, esto no es una broma. No intente nada. Sangre o libertad.
0: Ay, ay, ay.
1: Las voceras. Bé, jo, de veritat, jo no sé què dir ja.
0: M'he quedat esturat. És a dir, que ara...
1: És real, això. Surt diari La Vanguardia, eh? Apartat Vivir, gairebé mitja plana.
0: És a dir, que els lladres ara tenen el detall d'avisar-te.
1: Jo t'explico. Això van rebre 5 cases unifamiliars de Santa Maria de Palautordera. Hi havia la carta, aquesta carta, amb un sobre. El sobre posava també escrit manualment el nom de la família.
0: Ai, ai, quina por.
1: I una rosa.
0: La rosa, que no entenem què vol dir, o sigui, com la marca de les voceres.
1: És més, aquestes cartes estan escrites a mà, amb bona cal·ligrafia i ortografia, i en castellà.
0: Mm.
1: Això va passar la passada setmana. O sigui, que el cap de setmana passat hi havia d'haver-hi els robatoris. En aquestes 5 cases, segons el diari La Vanguardia, no hi van entrar a robar. Mm. Però sí que van entrar a robar en una del costat que no havia rebut aquesta carta. Clar, ja pots pensar que la gent està...
0: Molt espantada.
1: Molt espantada.
0: Amb la crisi augmenten els robatoris... I la
1: sí, però això és una nova fórmula.
0: Una nova fórmula, sí.
1: T'avisen.
0: Lladres amb educació.
1: Sí, sí, t'avisen a casa. Escolta, sí. Prepara't.
0: Que et robarem.
1: Amaga el que tinguis.
0: Sí.
1: Que aquesta setmana venim a per tu.
0: Però això és contraproduent, no? Perquè si t'avisen tu ja pots preparar-te.
1: Sí. Anem a trucar, si et sembla, a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Aviam si volen fer algun tipus de declaració. De fet, ho estan investigant fons policials.
4: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
1: Oh.
4: Premi 0 per informació.
1: Mira, quina veu.
4: 1 per urbanisme. 2 per padró. 3
1: oh,
4: per secretaria.
1: Això?
4: O espereu-vos per ser atesos.
1: M'encanta.
0: Què és aquest efecte?
1: Oh, jo crec que...
0: Què és això?
1: Crec que és el millor ajuntament que he trucat mai a la història.
0: Estem trucant a Star Trek?
1: Espera, penja el telèfon, penja.
0: Pengem i tornem a sentir.
1: Tornem a trucar.
4: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Oh. Premi 0 per informació.
1: M'he enamorat de la veu.
4: 1 per urbanisme, 2 per padró, 3 per secretaria. O espereu-vos per ser atesos. Gràcies.
0: Estem trucant a l'espai, eh?
1: Però escolta...
0: És preciós, moderníssim.
1: Bueno, aviam si contesten. Tant contestat automàtic i tanta
0: sí.
1: modernitat...
5: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
5: Digue.
1: Mira, perdona que et molesti.
5: Digue'm.
1: Mira, per cert, teniu un contestador preciós, eh?
5: Sí? Què
1: sí.
5: és
1: el contestador? No, el noi aquest que surt que heu trucat a l'Ajuntament de Santa Maria Palautordera.
5: Sí.
1: I els efectes aquests que surten, fiu, fa. No és veritat,
0: preciós.
1: És preciós.
5: Mira, s'ho ha currat.
1: Qui és aquest noi?
5: És un, bueno, un treballador d'aquí, també, de l'Ajuntament.
1: Que és locutor de ràdio, algú?
5: Ah,
1: per igual. Ah, és que ho fa molt bé, eh?
5: Fa genial.
1: Mira, t'explico, truco de Ràdio Badalona, per això t'ho dic, això.
5: Ah, doncs mira, ja, claro, gajes de l'ofici.
1: Per això, dic, bueno, dic, té una veu preciosa.
0: Després li dius que volem parlar amb ell.
1: Sí, sí, després me'l passes.
5: Perquè... Té un altre telèfon.
1: Ah,
0: doncs el truquem allà.
1: El truquem allà, que té una veu preciosa.
0: Ja el felicitem.
5: A veure si ho fitxeu, va.
1: No, t'ho dic en sèrio, mira, aquí podem fitxar-lo.
5: Mira, ei.
1: No, t'ho dic en sèrio, em falta gent.
0: Com si depengués de tu, no?
1: Bé, escolta una cosa. Jo et truco pel tema aquest, que avui surt a La Vanguardia, que suposo que tothom us està trucant.
5: Sí, les cartes aquestes...
1: Les cartes, nena, però què és això? Quina por.
5: Ai, no tinc ni idea.
1: Tu l'has rebut o no?
5: No, soc de Palau, per sort.
1: Ah, per sort.
5: Sí, però a veure...
1: Però escolta una cosa.
5: Sí.
1: A qui anava?
5: No ho sé.
1: Què vol dir un bulo?
5: No ho sé, això... Notícies que va parlant la gent per aquí, dius...
1: Què diu la gent del poble?
5: La gent del poble, doncs, que està, bueno, assustada, si dic la veritat. M'han trucat ja alguns...
0: Està assustada, la gent.
5: Bueno,
1: però escolta una cosa, això m'has dit, un bulo, pot ser que algú s'hagi inventat això per fer alguna broma, alguna gracieta?
5: Ai, no ho sé. A mi no m'estranya res de res, en aquest poble.
1: Però que sona una mica raro, a Santa Maria Pal d'Ordera.
5: Bueno, això no ho havia... No ho sé, si ho havia fet alguna vegada, diria que no. Perquè és que ha provocat un boom, tot això.
1: Però escolta, a veure, és que no acabo d'entendre, Perquè això, segons l'article aquest de La Vanguardia, ho està investigant els Mossos d'Esquadra, poca broma.
5: Jo no l'he llegit, Jo, pel que
1: sentit... Ja t'ho dic ara, jo. Sí, sí, ho està investigant Mossos d'Esquadra.
0: I robatoris hi ha hagut.
1: I robatori, hi ha hagut un robatori. No en aquestes cinc cases que han rebut la carta, però sí una al costat.
5: Portem una bona temporadeta de robatoris.
1: Ah, no, bueno, però això a tot arreu,
5: A tot arreu, exacte.
1: Sí, sí.
5: Sí, això no és novetat.
1: Això és a tota la vida.
5: Sí. Llavors farem una cosa.
1: Digue'm.
5: Ràdio Badalona.
1: La més mona.
5: La més mona. Us passarem al Caldia, amb la
1: sí.
5: Gorda, que és qui porta el departament de premsa.
1: Val, perfecte, sí, passa amb ella.
0: El telèfon de l'Oi.
5: I, si us plau, apunta't al telèfon de l'Àngel. Va,
1: Àngel, es diu. Quina edat té l'Àngel?
5: Quines edats esteu buscant?
1: Bueno, no sé, digue'm l'edat que té. Home, 50, no, ja t'ho dic ara.
5: No, és més jove, 30 i alguna
1: cosa. Ah, vale.
5: És el 847.
1: Sí? Vale, perfecte. Doncs
5: jo t'intento passar amb la Glòria. I si no t'hi puc passar, hauries de trucar en el mateix telèfon acabat en 24.
1: Molt bé, perfecte.
5: D'acord? Miro de passar-t'hi.
1: Gràcies. Adéu.
0: Bé, truquem a la Glòria. Bé, no, ens
1: Pàtics,
0: passa ella.
1: Ens passa ella. Simpàtics a
0: Quina
1: Santa Maria.
0: Quina alegria.
1: Oh.
0: Això és un ajuntament amb alegria, amb trempera,
1: I tant.
0: Encara que rebin carta.
6: Sí, bon dia.
1: Hola, que ets la Glòria.
6: Soc la Glòria.
1: Glòria, perdona que et molesti.
6: No em molesta.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
6: Sí, digue.
1: Ja saps per què et truco, no?
6: Sí.
1: Escolta, nena, quina por, no?
6: No, home, no.
1: Home, perdona una cosa.
6: No, home,
1: jo rebo
6: no.
1: Casa meva una carta.
6: No,
1: que no.
6: No.
1: Aviam.
6: No fa, a veure, no fa
1: Escolta,
6: por.
1: Sembla això un import revolucionari.
6: No, home, no, però tu no... Tu, perquè,
1: aviam,
6: perquè
1: aviam, no Glòria.
6: Pot ser una broma, això, o
0: una
6: no?
0: Una broma?
1: Però és una broma o no? Aquí home, està...
6: Bueno, d'això es tracta.
1: Home, clar, a veure, jo aquest matí...
6: D'investigar-ho i saber si realment és una broma o no, o què hi ha aquí al darrere. Però no siguem tremendistes, home, no. És que no passa res. No passa res. S'ha rebut unes cartes, és cert, doncs amenaçant, dient... A veure, tu et trobes normal que et diguin que has de deixar casa teva? Molt normal no és,
1: no?
6: Que deixis casa teva perquè t'entraran a robar.
1: Home, per ese fin de setmana, su casa...
6: Normal és agafar i portar la carta a la policia.
1: Ah, sí,
6: i una
1: sí.
6: carta escrita a mà que em dius ni amb ordinador. Vull dir, oi? No sé, tot plegat és una mica... Més que d'allò, a mi em fa riure, a mi em fa riure, més que por, em fa
1: Home,
6: riure.
1: Jo pensant una mica, jo, sí. clar, no sóc ningú, entre tu i jo, però clar, sobte que estigui la carta escrita amb bona cal·ligrafia i ortografia.
6: Sí, això et fa no sé què.
1: No? I després sí. que estigui firmada aquesta carta per les voceres.
6: Les voceres.
1: Què és? Les voceres és algo del poble o no?
6: No.
0: S'ho passa en pip aquí amb això.
6: No, que jo sàpiga, no.
0: Estan robant les cases i, escolta, una festa.
6: No, però de tota manera, aquesta informació, si tu vols parlar amb el regidor de règim interior, que és amb qui estem centralitzant ja. el tema de la informació, jo te'l passo.
1: No, però ja m'ha quedat clar que això, simplement jo crec que és una bretolada, una gambarrada.
6: Sí, a veure, des de Mossos, que s'està investigant en aquest sentit, també, o sigui, sé que els mitjans que han trucat a Mossos i després m'heu trucat a mi, em deien això, que des de Mossos estan dient això, que és probable que sigui més que res una bretolada.
1: Glòria, escolta, moltes gràcies,
6: M'ha
1: anat bé. Gràcies.
6: Bé. Adéu.
0: És festa gran, avui, A passar per la Tordera, és festa
1: gran. Sí, escolta, anem a trucar, si et sembla el noi aquest. Tornem a trucar a l'Ajuntament de Santa Maria per la Tordera per recordar...
0: La veu que té l'Àngel.
1: La veu que té l'Àngel.
0: I el bon professional que és.
1: Escolta, jo no sé... Mira, ja veuràs.
4: Ajuntament de Santa Maria de Palau Tordera. Premi 0 per informació. 1 per urbanisme. 2 per padró. 3 per secretaria. O espereu-vos per ser atesos.
0: És preciós. Gràcies. És preciós.
1: Va, anem a trucar a l'Àngel.
0: Podem penjar i truquem a l'Àngel?
1: Escolta, et deia l'any que ve, 5 minuts més. Tu segueixes o no?
0: Això encara s'està negociant. Ah. No se sap res, encara.
1: Doncs mira, una proposta.
0: Estem mirant les clàusules per renovar el contracte.
1: Sí.
0: Ja saps, la meva clàusula és multimilionària.
1: Ja m'han dit que te'n vas a la COPE.
7: La ràdio, sí.
1: La ràdio?
0: És ell.
7: La ràdio, sí.
1: Ets l'Àngel?
7: Sí.
1: Àngel, mira, ja veuràs, fliparàs amb la trucada. Et truco de la Ràdio Badalona.
7: Ahà.
1: Mira, resulta que hem trucat a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
7: Sí.
1: I ens ha encantat el contestador automàtic.
7: Ah.
1: Llavors, li han dit a la noia, escolta, dic, això és superxulo, aquest contestador. I la veu és superxula, també. Ah. I ens ha donat el teu telèfon.
7: Ah.
1: Què et sembla?
7: Ah, molt bé.
1: Quina paranoia, no?
7: Una paranoia.
1: Estem en directe, no t'ho perdis.
7: Esteu en directe?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. En directe estem. Sí, sí, què et sembla?
7: Què dius?
1: Sí, sí, és real.
7: No, home.
1: Que sí,
0: sí, sí, estem, sí. Estem en directe, és real.
1: És real, és real.
7: És
1: real, sí, el royal que fem cada dia nosaltres, la coca que fem cada dia. Escolta una cosa, i què treballes? A la ràdio de Santa Mar... Mira, mira.
4: Un per urbanisme,
0: mira. Mira, preciós.
4: Dos per padró,
0: preciós.
7: Toma, ja.
4: Tres per secretaria. O espereu-vos per ser atesos. Gràcies.
7: Treballo a la ràdio de Santa Maria de Palautordera.
1: Ah, Àngel... tu treballes a la ràdio de Santa Maria?
7: Sí, sí.
1: Ara quedaré fatal, eh? Però jo no sabia que hi havia ràdio.
7: O toma, ja, sí. Estem dintre del grup de Com Ràdio.
0: Escolta, Àngel, i això el contestador com va anar? Vas anar-hi tu? Et van trucar? Com va anar això?
1: És que és un tema que ens interessa.
0: És que no volem parlar del Barça. Qualsevol cosa ens va bé.
1: Sí, sí. Avui... Hòstia. Sí, sí.
7: M'he quedat al·lucinat. El tema del contestador, doncs aquí, com sóc el noi de Chico para todo...
1: Eres sí. El Chico de la ràdio, no?
7: Sí, clar.
0: Em
7: van dir, escolta, has de fer el contestador automàtic, vale? Que ja. Canviem totes les línies, serà digital, pim-pam-pam, i ja està. I, o sigui, sí. Vaig posar, ho vaig fer i...
1: Escolta
7: i
1: una cosa, no et penses que això només passa a Santa Maria de Palautordera, eh? Badalona, eh? Doncs el tècnic de so que tenim sí. És el que fa la megafonia de la platja.
0: Per exemple, aquí ho fem tot.
1: Sí,
0: tot, tot,
1: imagina't, eh? En plan, bon dia, queda oberta la platja de Badalona. És ell, sí, sí.
7: L'estat de la mar... I
1: tot, tot, tot, no? Tot, tot.
0: Compte, Àngel, i què fas a la ràdio?
7: Soc el director, coordinador... Ah?
0: Presentador,
1: presentador, tècnic de so,
0: únic treballador,
7: comercial, perfecte.
1: I què fas, la programació? Tot a tu.
7: Què faig? Doncs mira, des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit, a partir durant tot el dia, una fórmula que és una molt bona fórmula musical, 70, 80, 90, actualitat musical, i a més, amb càpsules informatives que van rotant durant tot el dia, a les 2 connexió amb Com Ràdio Notícies en Xarxa.
1: Molt bé.
7: I després a les 3 tornem a reprendre fins les 8, que a partir de les 8 és quan comencen els programes locals fets per aquí.
1: Molt bé,
0: molt bé.
1: Doncs escolta, Àngel, moltes gràcies, de veritat, per
0: sí,
1: aguantar-nos.
0: Estirem tot el mateix, sí. Però hem de seguir, eh?
1: Hem de seguir.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga, gràcies.
7: Vinga, adéu. Adéu.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, no, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, no, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
13: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamado a Telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, com? Es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
8: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera,
1: sí,
17: gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Bueno, porque...

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui estem d'aniversari. Un aniversari molt especial, un aniversari que té portat l'objecte en qüestió.
3: Sí. Una grapadora.
2: Una grapadora.
3: Sí, quants anys compleix la grapadora?
2: Doncs avui compleix, bueno, avui, aquest any compleix 50 anys de la grapadora Petrus.
3: Ah, de la típica.
2: De la típica, de la clàssica, la de tota la vida, la Petrus, sí. La Petrus. Sí, i a la Petra i la Petrus.
3: Sí.
2: Sí, sí, és veritat, eh? Diari Avui. Diu, noces d'or de les grapadores. Diu, Petrus, 50 anys del rei de la grapa. Què dius?
3: Títol original.
2: Aquests a l'Avui, avui no tenien temes.
3: I han fet... Bé, és l'únic diari que ho treu, eh?
2: Sí, sí, és l'únic diari. Diu, un estudi revela que el 78% dels usuaris coneixen la marca. De fet, l'emblema de l'empresa Eselte copa el 70% del mercat. Jo no sabia, però és una empresa catalana. Petrus, Petrus, que potser molts us pensàveu que era... de Romania? No, no, és aquí.
3: Catalana, barcelonina més.
2: De fet, diu que dos empresaris barcelonins en són els fundadors. Diari Avui, diu... La robustesa de les grapadores Petrus és una de les seves màximes qualitats.
3: La robustesa. És el que jo valoro en una grapadora, sí. La robustesa.
2: Mira, com aquesta que tenim aquí,
3: sí,
2: que jo estàs... faré tot el possible per trencar-la.
3: Que estàs destrossant, sí. La grapadora que estàs destrossant ara mateix.
2: Sí, total, no la pago jo.
3: Això és veritat.
2: Va, anem a trucar i els hem a felicitar.
3: Sí. Els de Petrus. Aquesta que tens és Petrus.
2: Saps què m'agradava a mi fer? Quan era...
3: Sí, disparar les grapes disparar. A distància.
2: Té, té. Que no n'hi ha, home.
3: Ah.
4: Bienvenida a Eselte. Por favor, sí. Pulse 1 si desea hablar con atención al cliente.
2: Yo la grapa, quiero.
4: En lo contrario, por favor, manténgase a la espera. Le recordamos que puede realizar consultas o enviar sus pedidos por correo electrónico. No. A la
2: saps què
4: podria
2: dir, això? Grapegi el número 1.
3: Grapegi el número 1.
2: Grapegi el número 2.
3: No t'has enganxat mai amb una grapa?
2: I tant.
3: Fa molt de mal, eh?
2: Sí, sí.
3: Fa molt de mal.
2: De fet, les grapes són perilloses. Bé, les grapadores, en aquest cas, són perilloses. Quants ferits haurà provocat durant aquests 50 anys?
3: Sempre hi ha cada X temps algú que es grapa l'ull.
2: Sí.
3: Com ho fan?
2: O al cul.
3: O al cul, sí. És molt difícil, eh?
2: Aviam si hi ha algú, que els volem felicitar.
5: Buenos días.
2: Hola, bon dia.
5: Bon dia, digui.
2: Mira, et truco per felicitar-vos.
5: Però amb ironia o...
2: No, no, no. Mira, et truco de Ràdio Badalona.
5: Sí.
2: Et truco per felicitar a Petrus, que fa 50 anys.
5: Ah, vale.
2: La grapadora reina de les grapadores.
5: Pues sí.
2: Escolta, em pots passar algú que sigui... Bueno, que algú pugui parlar de la grapadora?
5: Sí, sí, sí, ara et passo.
2: Vale, com es diu la persona?
5: Noemí.
2: Noemí.
3: Noemí.
5: Sí.
2: Anem a parlar amb la Noemí. Li direm que som uns fans de la grapadora Petrus a la redacció. En tenim...
3: Bé, moltes.
2: Moltes.
3: De fet, n'hi ha tres.
6: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ets
6: Hola.
2: La Noemí.
6: Sí.
2: Noemí, mira, perdona que et molesti. Et truco de Ràdio Badalona.
6: Ah, hola, bon dia.
2: Què tal?
6: Molt bé.
2: Bé, estàs contenta, feliç?
6: Sí.
2: Escolta una cosa, avui hem vist el diari Avui...
6: Sí.
2: ...que parla de Petrus, la grapadora, que fa 50 anys.
6: Sí.
2: Escolta, nosaltres t'hem de dir...
6: Sí.
2: T'ho dic en sèrio, que som fans de la grapadora Petrus.
6: De la 226.
2: Mira, bueno, doncs mira...
6: Si mires a sobre la taula, potser tens alguna.
2: Espera, la tinc aquí, mira. Posa 22,6, 24,6, barra.
6: Sí? No, això és la grapa.
2: Ah,
6: espera't. Això és la grapa.
2: Jo no poso això.
3: És tot un món, això de la grapa.
6: Això aviam. És la 226 al damunt, a la tapa.
2: Ah, espera't. Ah, no, Petrus Silver.
6: Ah, doncs és la cromada, però és possible que sigui la mateixa. Sí, sí,
2: mira,
6: sí.
2: Mira, escoltes, que posa el telèfon.
6: Sí.
2: I aquesta quina... És especial o no, la Petrus Silver que tenim aquí?
6: Bueno, la Silver és una... Bueno, és especial perquè és cromada. O sigui, estan les pintades normals sí. I després la cromada.
3: Fa més maco, fa més maco la prestatgeria.
2: Sí.
6: I llavors, als 50 anys el fan la 226 i el 52, que és el taladro que fa parella, diguéssim.
2: El taladro, un altre clàssic.
6: Sí, sí, sí.
2: Ja, escolta una cosa, t'he de dir una cosa, i t'he de ser sincer. Sí. Jo no sabia que Petrus era una empresa catalana.
6: De fet, Petrus es ven només a Espanya.
2: Ah.
6: Bueno, hi ha una petita part que és exportació, però és molt petita. el 85%
2: no tot el món,
6: de la producció
2: perdona,
6: va a Espanya.
2: Perdona, perdona, Noemí, m'estàs dient que no tot el món té el plaer de disfrutar d'una
6: no,
2: Petrus?
6: No, però això és un tema per...
3: La gran pregunta és si també ja. Han dissenyat els estris per treure les grapes.
2: Ja, ja. I escolta una cosa, l'estri aquest per treure les grapes...
6: El què, perdona?
2: L'estri, bé, la pinça, l'artilugi aquest que serveix per treure les grapes.
6: Sí.
2: Això també és vostre?
6: Sí.
2: Ah. També.
6: Bueno,
3: doble negoci aquí. Doble negoci.
2: Sí. I això també és vostre, eh?
6: Sí.
2: Fareu algun acte per celebrar aquests 50 anys?
3: Sí, es grapejaran. Sí. Es grapejaran uns altres.
6: El FAT de Barcelona, on el Mariscal va presentar la nova col·lecció, perquè, bueno, per fer...
3: Guerra de grapes.
6: Per celebrar el 50 aniversari, el que s'ha fet és cridar el Javier Mariscal,
2: sí,
6: perquè
2: mira.
6: És una edició especial de la 226 del 52.
3: Oh, mira.
6: Llavors, aquesta edició serà limitada i es vendrà des de...
2: I això quan es podrà comprar? Perquè jo sóc un fan de la Petrus. Doncs
6: pues des d'allà fins al desembre.
2: Oh. Ja, ja. Ara faré una broma. Home, el Mariscal va fer la Petra, també.
3: Clar.
6: Sí.
2: Te recordes, no?
6: Sí.
2: Del Kobe, Kobe, Petra. Petra, Petrus.
6: Sí, exacte. Bueno, de fet, si veus, quan vegis la col·lecció, no sé si has vist alguna imatge.
2: No.
6: Suposo que no, perquè...
2: On puc comprar la Petrus aquesta especial?
6: Pues mira, per exemple, el Corte Inglés.
2: Ah. El Corte Inglés.
6: Sí.
3: Que no paga, aquí.
2: Ja, ja. El Corte Inglés ho trobo,
6: o a qualsevol distribuïdor d'oficines o papereria. Sí, bueno, a veure, estem començant ara amb la distribució, o sigui que no tothom la té. Ja. Però, per exemple, el Corte Inglés sí que ha passat comanda ja, o sigui, ja l'hem vist posada allà. Ja. Tant el de Diagonal, per exemple, com el de Portal de l'Àngel.
2: Ah, espera, no t'ho creuràs. Res, que m'he grapat el dit. Oh, bueno, jugant...
6: Coses que passen.
3: S'ha de ser badoc. S'ha de ser badoc.
2: Espera un segon.
3: S'ha de ser badoc. Que fa molt de mal, eh?
2: Perdona.
3: Fa molt de mal.
2: Però això passa a tothom.
6: A tothom.
2: Ja.
3: Molt bé, que venguin tirites amb la Petrus.
2: Jo crec que hauríeu d'incorporar tirites, moltes vegades.
6: Sí, també és veritat,
2: Sí, no? Perquè això passa sempre.
6: Sí.
2: Perquè jugues. O sigui, saps a l'oficina, t'avorreixes i jugues.
6: Sí.
3: Mm.
6: O dispares, no?
3: O dispares.
2: Ja. O guerra de grapes. Qui no ha fet... Sí o no? Això és un clàssic, també.
6: Sí. Això és un dels temes que va explicar el Mariscal aquell dia.
2: Ah, sí? Què va dir?
6: Que li agradava molt això.
2: Fer guerres a grapes.
6: Sí.
2: Pues jo crec que hauríeu de fer un acte popular al parc de la Ciutadella, que s'hi fa tot allà, fer una guerra de grapes per celebrar 50 anys de la Petrus.
6: Pues estaria molt bé.
2: O llançament de grapes.
6: Sí.
2: Bé, escolta, gràcies.
6: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
6: Adéu.
3: Aquesta és la imatge que donem a l'exterior de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Perdona, cosa, és un tema
3: que
2: molt...
3: Que perdem el temps un quart d'hora parlant de grapes.
2: És un tema molt interessant.
3: Hi ha un altre tema que no ens has parlat.
2: Aviam una cosa. Ara canvies a dial i RAC1, Catalunya Ràdio, totes les ràdios que hi ha al nostre voltant estan parlant encara del Barça.
3: Sí, això és evident.
2: Nosaltres parlem de la grapadora.
3: Que representa que és més interessant.
2: Clar.
3: Escolta, la grapadora diu una altra cosa important, i és que moltes porten una base, com aquesta negra, que es treu.
2: Ah?
3: I la gent amagallà secretets. Això jo de petit ho feia.
2: Ai, què posaves? Notetes d'amor?
3: Notetes d'amor.
2: Notetes d'amor, mira, és veritat, mira.
3: I li deia, grapa amb aquesta grapadora. I allà hi havia la noteta d'amor.
2: Pues, en sèrio?
3: Sí.
2: O xuletes.
3: O xuletes, tota la vida s'han amagat
2: xuletes
3: aquí.
2: Xuletes examen.
3: Sí.
2: No sabia, això.
3: Veus? És tot un món, la Petrus.
2: És un món, la Petrus, i segur que això el professor no s'adonava.
3: No. No. Qui ha de revisar una grapadora?
2: Ningú. De fet, no t'ho esperaràs mai.
3: Qui vol una grapadora amb un examen? Aquesta és l'altra pregunta.
2: La pots tenir. Bé, escolta, anem a altres temes al dia, et sembla?
3: Sí.
2: I anem fins al diari La Vanguardia i parlem d'un anunci, Carles Tornero, que jo no sé com qualifica aquest anunci. Atenció, perquè avui, a través de la ràdio, podem rejuvenir 10 o 20 anys.
3: Què vol dir a través de la ràdio?
2: Jo m'he quedat astorat. Resulta que hi ha una entrevista.
3: Sí.
2: De fet, va sortir això dimecres. Dimecres, hores abans de que el Barça fos campió, Diu, monográfico especial. Això a La Vanguardia, sí. Que és un diari sèrio, en teoria.
3: Què vol dir publicitat especial, oi?
2: En cap moment posa que és publicitat. Hi ha una entrevista amb el doctor Christian Schamps.
3: Sí, conegut en el món de la medicina.
2: Diu, afincat en París. Diu, és especialista en medicina estètica.
3: Sí.
2: I mundialmente conocido.
3: Mundialmente conocido, el doctor Schamps, sí.
2: Sí, sí.
3: No que sí.
2: De fet, hi ha un carrer.
3: Sí.
2: Sí, sí.
3: Quin?
2: El carrer Schamps.
3: El carrer Schamps. Sí.
2: Bé, escolta, titular d'aquesta entrevista. Podemos rejuvenecer un rostro de 10 a 20 años sin perder la naturalidad.
3: Fixa't. Aviam. Com Sara Montiel, no perdó res.
2: Aviam, això vol dir que si tens 40 anys pot semblar que et tinguis 20?
3: Com el Benjamin Button.
2: Com?
3: No ho sé.
2: És un mètode professional que, segons aquest doctor, es basa en aplicar microinjeccions amb substàncies naturals,
3: sí,
2: al rostre, al coll, a les mans, sense que perdin la seva naturalitat i, el més important, sense tenir que fer cap tipus de cirurgia. Anem a trucar ja.
3: Sí.
2: Anem a trucar ja.
3: Que et vols rejuvenir, Carla?
2: Home, i tant.
3: Però si tu ja ets molt jove.
2: Encara més.
3: Això s'ho ha de fer la Lina Morgan.
2: Encara més perquè ja tinc una cana.
3: La cana no te la solucionaran, eh? En tot cas, les arrugues.
2: Tot, tot, tot, tot.
3: Tot? També la
2: tot,
3: cana?
2: Tot, totes les parts, diu.
1: Sí?
2: Hola, buenos días, bon dia.
1: Bon dia.
2: He trucat al doctor Shams.
1: Sí, el que passa que és el mòbil, digui'm.
2: Ah, però i és aquest número?
1: Sí, és aquest número.
2: Mira, truco perquè vaig veure dimecres a l'anunci de La Vanguardia.
1: Sí.
2: I volia informació.
1: Sí, doncs el doctor ve al nostre centre des de fa 5 anys un cop cada mes.
2: Ah, un cop cada mes?
1: Sí, ve un cop cada mes.
2: Jo sí, tinc 40 anys.
1: Sí.
2: I tinc un problema greu de tema arrugues, ja. Això és veritat que, bé, de fet, surt al diari que
1: sí.
2: Puc perdre 20 anys de cop?
1: Home, de cop tampoc, eh? Perquè és una cosa una mica paulatina, perquè el que fa el doctor és una mica homeopàtic. Cada sessió normalment són 700 euros.
2: Ah, 700 euros.
3: Baratíssim.
1: I llavors cal fer-ne al principi com 4 o 5, la
2: 4
1: veritat.
2: 4 o 5.
3: 2.100 euros.
1: Després el doctor ja diu a la gent que vingui cada 3 mesos cada any.
2: Sí, sí, ho
1: trobo
2: però bé.
1: Aquestes primeres d'impacte, perquè jo veig que la primera, per exemple, és bastant suau.
3: Ja.
1: Quan ja la segona coneix més,
2: sí,
1: el pacient... I
2: entre tu i jo, tu creus que per anar bé això 5 sessions, no?
1: O no, unes 4.
2: 4.
3: Ha pujat,
1: potser
3: això,
1: 4,
3: eh?
1: Depèn, però
2: això l'hauria
1: de dir el doctor a veure'l, perquè vostè és un home, és jove.
2: Sí, 40, tinc 40, anys, sí, sí.
1: La pell de l'home és més gruixuda. Jo només sóc la secretària i no tinc
2: ja
1: ni idea.
2: Una cosa, però... això, més o menys, per 3.000 euros, ho veus clar?
1: Doncs pues no ho sé, és que ho
2: perquè
1: hauria de veure
2: què val, la consulta què val?
1: La consulta normalment val 300 euros, però si et tractes el mateix dia, clar, no et cobra, no pagues consulta.
3: Mm.
1: Si et tractes inclús 2 mesos després, allò que tu vols pensar amb una mica de calma,
2: sí,
1: si vols començar o no, quan vens, se't torna allò de la consulta.
2: Bueno.
1: Si no, passen 3 mesos, entens? Si passa molt de temps, després ho perds, però...
2: Ja, ja. Molt bé, doncs escolta, el dia 17, eh, tens hora?
1: El dia 17,
2: vale,
1: sí,
2: doncs et truco en un altre moment i...
1: No, digui'm el nom i el telèfon, que jo quan arribi... Ara estic fent un recado, però quan arribi miraré com està i li torno a trucar. Què li sembla?
2: Ja, mira, em dic Albert.
1: Perfecte, doncs
2: gràcies.
1: D'aquí una estona li truco. Gràcies,
2: molt bé,
1: eh?
2: Gràcies.
1: Fins ara, adéu-siau.
2: Bé, sí, sí, d'aquí una estona que truqui.
3: Sí.
2: Ara ja comprenc per què paguen una pàgina sencera a La Vanguardia.
3: Clar, perquè cobren una miqueta de quantitat de diners.
2: Dir-te hola, 300 euros.
3: Sí.
2: I una sessió, 700.
3: I mínim 4 sessions...
2: Ja està.
3: Més de 3.000 euros.
2: M'he quedat astorat.
3: Jo també.
2: No sé què dir.
3: No, doncs que t'has de posar Just Forment.
2: Sí, sí.
3: Que és més barat.
2: És més barat.
3: I que ho venen a tot arreu.
2: Sí, sí, amb una sessió, amb una persona, pagant aquesta pàgina monogràfica especial de La Vanguardia.
3: Sí, sí. Bé, el doctor Shams, ja hem conegut un nou científic.
2: Potser sí que té raó. Potser sí que val la pena gastar-se aquests diners.
3: T'ho estàs plantejant.
2: Home.
3: Hauràs de treballar una miqueta més, eh?
2: 20 anys són 20 anys, eh?
3: Sí, sí.
2: 20 anys són 20 anys. Resulta que ens arriba des de Zamora. Mm. Quina gran població, eh? Zamora.
3: Zamora, sí, bonica població, sí.
2: Titular. Una pantalla de gestión municipal reproduce un vídeo porno en Zamora.
3: Oh, no.
2: Què et sembla?
3: I per què això? Es van equivocar, suposo.
2: Es veu que la pantalla d'un punt de gestió municipal del servei de préstec de bicicletes, o sigui, la mena del bicing, imagina't, a Zamora tenen bicing i aquí no.
3: Mm.
2: Està molt bé, això, eh?
3: Sí,
2: sí. Sí. Va reproduir un vídeo porno després de ser manipulat.
3: Mm.
2: Després de ser manipulat. Resulta que la projecció es va poder veure el passat dimecres per la nit
7: en el moble urbà per la presentació de la informació, situat a la cruïlla de els carrers, atenció, per això ho dic, Sant Torquato i pianista Verdion.
3: Sí.
7: Són carrers...
3: típics.
7: Típics.
3: I a tota la ciutat hi ha un pianista Verdion.
7: Mira, tenim el carrer pianista, eh?
3: Sí. Amb violí, eh, per això.
7: I qui toca el violí en aquest cas és Torquato.
3: Sí.
7: Bé, anem a trucar els fets amb l'Ajuntament de Zamora. Aviam si ens poden dir alguna cosa de com van anar els fets i qui va poder manipular aquesta pantalla, et sembla?
3: Sí, sabem de quina pel·lícula pornogràfica es tractava?
7: No. Hola, buenos días. ¿Y llamo del Ayuntamiento de Zamora?
8: Sí.
7: Mira, ¿hay alguien de prensa?
8: Sí, a lo mejor os voy a tomar café. Voy a intentar pasarle un momentito.
7: Vale, vale, muy es bien. Que es la hora del café.
8: Un momento, por favor.
7: Sí, sí.
9: Sí.
7: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
9: Sí, sí, dime.
7: Mira, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana?
9: Bien, bien.
7: Bien, mira, te llamo por el tema este que he visto Bendita. En el periódico del... La pasada semana, una pantalla del ayuntamiento que creo que, por mala suerte, se pudo ver un vídeo porno.
9: Sí.
7: ¿Eso es verdad?
9: Sí, no, vamos a ver. Es una pantalla de uno de los puestos de alquiler de bicicletas.
7: Sí, del bicing. Bueno, ¿cómo se llama en Zamora el tema?
9: Es alquiler de bicis.
7: Alquiler
3: de bicis. No s'ho han pensat tant com aquí.
7: Uh-huh. ¿Y qué pasó?
9: Todavía no se sabe exactamente. Se está indagando, se está investigando. Lo más probable es que se haya accedido o bien a través de la propia pantalla o bien a través de la conexión con alguno de los ordenadores, tanto de la empresa o como del propio ayuntamiento. Todavía no se sabe cómo ha sido.
7: Ya, porque puede ser una broma también de alguien o no sé.
9: Sí, probablemente.
7: O sea, podría ser.
9: Sí, evidentemente todo suena a broma. No, digamos que no supuso en este caso ningún otro problema añadido ni para el sistema informático municipal, ni mucho menos.
7: Pero esto, para que yo me entenga, sí. Es como una pantalla pequeña, ¿no?
9: Sí, esto es como una pantalla pequeña, una pantalla táctil, en la que cada titular...
7: Como un cajero automático.
9: Sí, efectivamente. Sí.
7: Vale.
9: Entonces el titular de la tarjeta que le da derecho a recoger una bicicleta, a utilizar una bicicleta,
7: me costa,
9: en esa pantalla táctil introduce sus datos,
7: ¿sí?
9: Y luego un sistema automático le proporciona la bicicleta y la puede utilizar durante un tiempo hasta que la vuelve a depositar en ese o en otro punto, pero
7: sí,
9: en concreto en... En concreto en este punto es en el que se ha producido.
7: Y la otra pregunta ya para terminar, ¿eh? ¿Esto estuvo mucho rato, muchos minutos?
9: No, debió estar muy poco tiempo porque una llamada de un vecino alertó porque tenía sonido.
3: Con ya se había acabado.
7: ¿Había sonido?
9: Sí.
3: Crec que tenim so directe del so de la película. Era aquest so.
9: Alertó una llamada de un vecino y inmediatamente la policía municipal procedió a...
3: No veis, va esperar que acabés la escena y va a trucar.
9: A ocultar la pantalla. Y después los técnicos de informática desconectaron el sistema.
7: Muy bien.
9: Solamente sucedió en uno de los puntos de préstamo.
7: Sí, sí. Muy bien, ¿cómo te llamas?
9: Antonio Gordés.
7: Antonio, gracias por todo, de verdad.
9: Muy bien, de todas formas, creo que Efe mandó una nota el sábado.
3: Sí.
9: Con el contenido de la información. Digo,
7: vale.
9: Si tenéis el servicio de Efe.
7: Vale, no, lo puedo mirar, ¿eh?
3: No lo tenemos. No.
7: Lo puedo mirar.
3: Es muy caro.
9: Muy bien.
7: De acuerdo, Antonio, gracias por todo.
9: De nada, un
7: venga,
9: saludo.
7: Gracias.
9: Hasta luego.
7: Murcia, qué hermosa eres.
3: Sí, en Ramón García.
7: Ahora te quedarás asturat. Diu, el ayuntamiento de Librilla, Librilla, atenció al nom, a Murcia, es troba, segons el 20 minutos, en situación de ignorado paradero. És a dir, no se sabe dónde está o no se ha podido contactar con él. Es veu que aquest ajuntament el van denunciar, aquí el resum de tot plegat, per un tema, segons publica el 20 minutos, total... que el jutge va fer la sentència i a la sentència dicta que no ha pogut trobar l'Ajuntament. que no existeix.
10: Que no existeix, no té ajuntament.
7: Que no està.
10: Librilla existe.
7: Que està ignorado paradero. O sigui, no hi és, ha desaparegut.
10: Bé, no hi és l'Ajuntament com a administració, però el poble sí que sabem on és.
7: Anem a trucar a l'Ajuntament, et sembla?
10: A veure, perquè si el jutge no l'ha trobat, per què penses que el trobaràs tu?
7: Jo l'he trobat.
10: Tu l'has trobat.
7: En un plis-plas.
10: Si és com Teruel existe.
7: Anem a trucar, anem a preguntar si hi són o no hi són.
10: I que es digui
7: si
10: l'adreça.
7: Si existeixen o no.
11: Lamento, dígame.
7: Buenos días.
11: Buenos días.
7: Hola, ¿existen o no?
11: ¿Cómo?
7: Sí, es Librilla, ¿no?
11: Sí, sí.
7: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Sí.
7: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
11: Bien.
7: Hoy he visto en el periódico que resulta que creo que es un juez de Murcia ha dictado una sentencia que dice que el ayuntamiento está en ignorado paradero.
11: ¿En ignorado paradero?
7: Sí, no lo saben.
11: No, no.
7: Bueno, es un breve, del 20 minutos, de hoy mismo, ¿eh? El ayuntamiento de Librilla se encuentra en situación de ignorado paradero. Es decir, no se sabe dónde está o no se ha podido contactar con él. Así lo ha dictado un juez de Murcia. ¿Qué le parece?
10: Declaraciones.
11: Que para ver cosas estás vivo, ¿no?
10: ¿Cómo?
7: ¿El qué?
11: Para ver cosas estás vivo. ¿Cómo que en paradero?
7: Bueno, es lo que pregunto yo, pero por eso he llamado.
11: Pues esto existe.
7: ¿Existe o no existe?
10: ¿Qué calle es?
11: Claro que existe.
7: ¿Está usted físicamente en el ayuntamiento?
11: Estoy físicamente en el ayuntamiento.
7: ¿Lo puede tocar?
11: Que si lo puedo tocar.
7: Sí.
11: Y él a mí.
7: ¿Y él a usted? ¿Qué está el alcalde o la alcaldesa?
11: ¿Qué?
7: ¿El alcalde?
11: ¿Qué?
7: ¿Sí está?
11: No está.
7: ¿Y alguien que me pueda dar más información?
11: Pues le puedo poner con el secretario.
7: ¿El secretario?
11: Sí.
7: Sí, pues páseme.
11: Con el secretario del alcalde.
7: Del alcalde, sí. ¿Cómo se llama el alcalde?
11: José.
7: José.
11: José Martínez.
7: Sí. Pues está el secretario.
11: Le voy a pasar
7: vale.
11: Ahora mismo. Entonces vale. Dice que ha dictado una esa que estamos...
7: Que el ayuntamiento está ignorado paradero. En ignorado paradero. O sea, que el juez no puede encontrar el ayuntamiento porque, según él, no sabe dónde está o no se ha podido contactar con él.
11: Vale, vale. Bueno, le paso con...
7: Sí.
11: Le paso con el secretario.
10: Sí, muy bien.
7: Bé, aquesta hora no saben encara...
10: No saben encara la sentència del jutge.
7: No, nosaltres truquem per informar.
10: Sí.
7: Parece mentira...
10: Com ens passa habitualment.
7: I no lo és.
10: És la primera notícia de...
7: Potser estem trucant a una dimensió desconeguda.
10: Sí. Deia que és la primera notícia de Librilla amb 500 anys d'història.
7: Librilla,
10: Quantes notícies pot donar Librilla?
7: Moltes. Cada dia surt al diari.
10: I una que tenen i no se n'adona.
7: El Piqueras cada dia al vespre, a Telecinco, obre amb Librilla.
10: Si no hi ha assassinats, Piqueras no abre con Librilla.
12: Soy Librilla, dígame.
7: Hola, buenos días.
12: Buenos días.
7: Es el secretario del alcalde.
12: Sí, dígame.
7: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
12: Sí.
7: Mira, esta mañana hemos visto en la prensa, no sé si ustedes la han visto, que un juez de Murcia ha dictado que el ayuntamiento de Librilla está en ignorado paradero. ¿Eso lo sabe?
12: No.
7: ¿Lo has leído o no?
12: No.
7: Noticia del 20 minutos, ¿eh? El ayuntamiento de Librilla se encuentra en situación de ignorado paradero. Es decir, no se sabe dónde está o no se ha podido contactar con él.
12: ¿Será posible? Vale.
7: ¿Esto de qué es?
12: Pues no lo sé.
7: ¿Pero están o no están?
12: ¿Cómo que si estamos, dejaremos
7: ¿Existe
12: de
7: o no existe?
12: Pues estamos en ello, ¿no?
10: ¿Estamos en ello?
7: ¿Pero esto de dónde puede venir? ¿De alguna...?
10: ¿Alguna denuncia?
7: ¿Alguna denuncia? ¿Alguna cosa? Es que no pone nada más el periódico.
12: Pues no le sé decir, sí, como no... Vamos, no, ni lo hemos visto ni nada, ahora se lo comentaré.
7: ¿Pero es fuerte o no fuerte?
12: ¿Eh?
7: ¿Es fuerte el tema?
12: Pues claro que lo es.
7: ¿Cuántos habitantes tiene Librilla?
12: Casi 5.000.
7: ¿5.000?
10: No me ha de unido.
7: Yo le voy a decir una cosa. Yo he entrado en internet, he puesto Librilla y ha salido el teléfono, bueno, rápidamente. O sea, que este juez no sé dónde lo ha buscado.
12: Pues ni idea, no lo sé.
7: En el pronto, a lo mejor, no sé.
12: Ni idea.
7: Ni idea.
10: El alcalde.
7: Y no sabe qué puede ser, nada.
12: Nada.
7: ¿Y el alcalde no está?
12: Pues no, ahora mismo ya no. El alcalde a primera hora ya se ha marchado.
7: Ya se ha marchado. Bueno, ¿te puedo llamar mañana?
12: Sí, claro.
7: A ver si en 24 horas podéis o no saber de qué va el tema.
12: Pues yo se lo voy a comunicar ahora.
7: Vale, perfecto.
12: Muy bien.
7: Venga, gracias.
12: Hasta luego.
10: El departament de premsa d'aquest ajuntament
7: no
10: funciona.
7: Era secretari, tot.
10: Sí, però vull dir que el departament de premsa no funciona, eh? No han
7: escolta, demà hi trucarem, si et sembla.
10: Sí, perquè, escolta, no ens han donat cap dada, eh? Zero dades.
2: Aquesta és la notícia, jo crec, del dia per nosaltres, eh?
10: Zero informació extra ens han donat.
2: D'on ho treu, això, el 20 minutos?
10: No ho sé. Només surt
2: aquí
10: el 20 minutos.
2: Aquí seria... Sí, sí, de fet, només ho he vist el 20 minutos.
10: I a més, posa un breu, una informació...
2: És un breu?
10: Que desinforma.
2: Sí, perquè, clar, jo veig això i dic...
10: I què vol dir?
2: I què vol dir?
10: I què vol dir?
2: I Librilla, on està? L'alcalde de Puerto Real pagarà 6.840 euros per dir-li corrupte al rei.
10: Oi, oi, oi. Un tema delicat, aquest, eh?
2: Resulta que l'alcalde de Puerto Real, això està a Càdiz, José Antonio Barroso...
10: Es diu Puerto Real a sobre, eh?
2: Sí, sí.
10: El poble.
2: És molt bo, això, eh? Puerto Real. Izquierda Unida, eh? És... Va ser condemnat ahir per una... Va ser condemnat amb una multa, volíem dir, de 6.480 euros per injúries greus al rei.
10: I què va dir exactament?
2: Barroso va dir i va anomenar el monarca corrupte, hijo de cràpula...
10: Oi, oi.
2: I altres paraules.
13: ¿Por qué no te callas?
10: Això li va dir al rei.
2: Sí, sí.
10: Va dir, ¿por qué no te callas y por qué no me pagas? Li va dir,
2: anem a trucar, va. De fet, Izquierda Unida ha demanat que la Casa Reial pagui una part d'aquesta... multa.
10: Home, però quina culpa té la Casa Reial que aquest home tingui la boca tan grossa? Ja sabem que el rei no es pot tocar.
2: Això és la gran pregunta, eh? També que em faig ara mateix.
10: Puerto Real.
14: Dígame, ayuntamiento de Puerto Real.
2: Buenos días. Hola.
14: Sí, sí.
2: Hola, ¿qué tal?
14: Muy bien.
2: Mira, ¿con qué? Te llamo de Radio Badalona, la más mona.
14: Anda, que de cosita.
2: ¿Qué te parece?
14: Estupendo, vamos, ¿cómo? Maravilla.
2: ¿Qué la calor? ¿Cómo va?
14: Aquí siempre hay calorcito, pero no, ahora está muy fresquito.
2: Pues aquí es horroroso, hija mía, ¿eh? La humedad, sí. Fatal.
14: Pues no, aquí la verdad que está esto muy fresquito, ¿vale? Porque vamos a tener la feria con...
2: Ah, es verdad que viene la feria.
14: No, hoy es el primer día.
2: ¡Ay, la feria! ¡Qué bonita!
14: Hoy la feria termina el lunes.
10: ¡Ay, qué bonito es!
2: El lunes. Una pregunta
14: de
2: ignorante, ¿eh? ¿Puerto Real tiene puerto?
14: Puerto, claro, es el Puerto Real.
2: ¿Pero tiene puerto o no?
14: Sí, sí que tiene puerto.
2: ¿Y es bonito o no?
14: Hombre, claro. ¿Me está hablando de mi pueblo?
2: Ya, claro, claro. Bueno, una cosita.
10: Mira,
2: una cosita. Sí. Te llamo por el tema.
10: Su pasateta.
14: Sí.
2: ¿Sabes qué tema, no?
14: No.
2: ¿El del rey?
14: Ah, claro, claro, claro.
10: ¿Qué ha pasado aquí?
2: ¿Qué ha pasado aquí con el alcalde, hija mía?
14: Me gusta que se la dé lo que es alcaldía, ¿vale?
2: Vale, vale, vale.
14: Venga, vecino.
2: Una cosita. ¿Sí? Una cosita. ¿Qué hay en la feria?
14: Pues hay muchas casetas, mucho baile... y las cosas de Andalucía, que tenemos mucha
10: gracia. Gracias por esa información detalladísima.
2: Ya, ya.
14: Y si vienes por aquí, ya sabes, la telefonita del ayuntamiento va a ser tu anfitriona.
2: Ah, sí.
10: Ah, mira, qué bien.
14: Hombre, por supuesto.
2: Te lo digo en serio, yo vengo, hija mía. Ese fin de semana.
14: ¿Sí?
2: Te lo digo en serio, ese fin de semana no tengo nada que hacer. ¿Me invitas?
14: Pues nada, o sea, yo es que lo que ocurre es que el domingo trabajo.
2: Sí.
14: Todo el día.
2: ¿Qué me dices? Porque... Ah, es verdad, vaya rollo.
14: Pero
2: esto,
14: el sábado y el viernes libre.
2: ¿Cómo te llamas?
14: Toñi.
10: ¿Y
14: tú?
2: Muy bien. Yo, Carlos. Carlas.
14: Ah, pues
2: sí,
14: nada.
2: Sí, el catalán.
14: Ay, ay, ay.
2: Es verdad. Vamos a bailar sevillana y tal, ¿no?
14: Sí, yo bailo como un tronco, vamos.
10: Como un tronco, vaya.
14: La verdad que sí que bailo. ¿Cuántos años tienes tú?
2: ¿El qué? Yo, joven.
10: ¿Estoy llegando?
14: ¿Cuánto?
2: 20 y pico.
14: Uy, yo tengo un poquito más, yo tengo 32.
2: Bueno, ¿y qué, hija mía? No es nada. Yo 27, o sea que estamos casi igual.
10: Pues nada, claro.
14: Te paso, que es que se me van las llamadas.
2: Vale, vale,
14: vale,
2: venga.
14: Venga, besito.
2: No puc creure, eh?
10: Això és Andalusia. Es nota que truquem a Andalusia.
2: No puc creure que... Jo truqués aquí a Badalona i mira.
10: Sí, sí, escolta, però ja tens casa.
2: Hola, buenos días. Hola.
15: Sí,
2: mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Cómo te llamas?
15: Yo soy Paco Torrejón.
2: Paco, ¿te puedo decir una cosa?
10: Le digo a un
15: sí,
10: Paqui.
2: Tenéis una telefonista, la Toñi, que es simpática como ella sola, ¿eh?
15: Antonia, sí, sí, sí.
2: Pero qué pasada,
10: qué salero,
2: de mujer,
10: qué salero.
2: Qué salero.
15: Sí, sí, sí, graciosísima. Muy simpática.
2: Sí, sí, sí.
16: Hello. Víctimes al telèfon.
17: Qui diga? Oh.
16: 20 anys del Víctimes al telèfon.
18: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: El tarot de Si te miento, cuelgo.
19: Sí, senyor.
2: Qui va ganar la Liga?
19: Para mí el Madrid.
2: Oy. Oy, oy, oy. Barça-Espanyol. Qui va ganar ese partido?
19: Aquí me viene la carta de la muerte.
2: Oy, oy, oy.
13: te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
7: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
17: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: Hola, buenos días.
7: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
13: ¿Por qué?
7: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
13: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
7: Sí, pero ¿perdió?
13: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
7: Bueno, te cuelgo, adiós.
13: Venga, adiós.
18: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure en gran part de Badalona, tot i que no en la seva totalitat. El fenomen començarà a 8:15 del vespre i s'allargarà fins gairebé les 9, fet que farà que el sol es trobi a una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes, edificis o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure el lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola queden lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. Una altra opció és desplaçar-se a la serralada de Marina, a les diferents torres de Guaita, on la visibilitat a l'oest és total. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenen coneixement encara d'aquest fenomen, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius. Els escoltem.
4: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit, m'ho estem preparant tot per l'eclipse, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
5: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà la tovallola, estirada i mirant al cel, clar.
3: Esquerra Republicana reclama a l'Ajuntament explicacions sobre el cessament del director del museu. Els republicans asseguren que la decisió es va prendre sense consensuar-ho en cap ple i que tampoc es va consultar els grups de l'oposició ni el Consell Rector, el màxim òrgan del govern del museu. És per aquest motiu que el grup municipal republicà ha presentat diverses preguntes adreçades al govern per demanar explicacions que fins al moment no han obtingut resposta. Apunten que durant el darrer Consell Rector del 31 de juliol hauria estat un bon moment per parlar-ne, però asseguren que el govern no se'n va pronunciar per aquest motiu. El líder d'Esquerra, Àlex Montornès, ha sol·licitat un nou Consell Rector per exigir explicacions i conèixer el full de ruta del Museu Municipal. L'escoltem.
6: Exigim al govern que doni les explicacions pertinents, que expliqui en quin calendari treballa, perquè una institució com el museu no pot estar sense director, i que, a més, digui com serà el concurs de mèrits per poder accedir una altra vegada, tenint en compte que falten 9 mesos per les eleccions municipals.
3: Recordem que, segons fons municipals, justificaven la destitució de Joan Francesc per la necessitat d'iniciar una nova etapa en la direcció del museu, orientada a reforçar la planificació estratègica, la coordinació amb l'estructura municipal i l'adequació als nous objectius institucionals. I el passeig marítim a la platja de la Barca Maria tornarà a estar obert abans de finalitzar l'any. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de reparació del tram afectat pel temporal Harry aquest hivern, i ara l'empresa tindrà 3 mesos per executar el projecte. L'actuació afectarà un total de 219 metres i té un pressupost de prop de 350.000 euros. Servirà per protegir el passeig, la via del tren i el col·lector de Llevant, ja que s'instal·larà un mur de formigó armat amb un dispositiu específic que absorbeix la força de les onades. El futur passeig tindrà 4 metres i mig d'amplada i en poc més de 3 mesos podrà ser una realitat, tornant a unir Badalona i Montgat a primera línia de mar. I en esports, la penya ha fet oficial la cessió de Yannick Krak. El jugador neerlandès continuarà vinculat, això sí, al Joventut un any més en qualitat de cedit. L'aler de 23 anys ha fet ús de la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, que ha arribat a un acord amb el jugador i el club perquè Krak continuï defensant la samarreta verd i negra.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Cocodril Club.

0: No saben que un nen pot donar bons consells fins i tot en els moments més complicats. Aquí hem comprovat que fins i tot en aquells moments complicats la música sempre ens ajuda i la seleccionem junts.
1: Hola, Albert, em dic Júlia, truco des de Sant Cugat, tot i que soc de Lleida, i el que et vaig a demanar em recorda un noi de Vilanova i Geltrú que vaig conèixer Sitges l'any 63. És música de l'Enrique Guzmán i los Tin Tops, Presumida...
2: Nos vemos.

0: Presumida va ser un dels diversos èxits que va tenir aquí entre nosaltres Enrique Guzmán, vocalista i fundador del grup Tin Tops, nascut a Caracas el 1943.
1: Me levanté en la mañana, quise bailar con este nuevo ritmo que es el twist. Me puse zapatos de ante azul.
0: Nascut a Caracas el 1943, com et deia, però és mexicà. Cantant, compositor i actor, als anys 60 era conegut com el ídolo de la juventud en Amèrica. I també va ser el cantant més popular de Mèxic. El Presumida, per exemple, es va publicar el 1962 i aquí es va dir que, conjuntament amb els Llopis, els de Estremécete, que aquí dèiem Esgarrífate, que venien de Cuba, van ser els primers en demostrar al món que, a banda de l'anglès, també es podia fer rock and roll en castellà. Però, històricament, en aquest programa, la cançó d'ell que més sovint ens han demanat els oients va ser aquesta. Una curiosa cançó perquè té dos títols i els dos són bons. Con solo barro o La creación. Una cançó que, per exemple, també a França va gravar el gran Johnny Hallyday. Però aquí va ser més popular aquesta versió. Con solo

0: Y de tan en tan, esas mujeres con esos hombres, nos entendemos. No es de tan en tan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentint-me privilegiat encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música des de la ràdio, a través de 125 emissores que emeten el programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. No perdis la sintonia. I agrega-t'hi al nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, que en som més de 40.000. L'altre dia, algú es van recordar d'una cançó anomenada Superman i d'una banda pràcticament oblidada i d'aquest únic èxit de 1972-73. Em va fer molta gràcia perquè, bueno, jo pensava que només me'n recordava jo d'aquesta cançó. Eren francesos, però a banda d'això, poc més se sap d'ells. Això sí, si remenes una mica hi ha opinions com aquesta. Havien pistes de baile que ardien con esto. Deien això perquè va ser tot un hit. I altres oients ens deien que buenos recuerdos me trae, como me ha gustado volverlo a escuchar. Bueno, el grup es deia Doc and the Provision. I jo no l'he oblidat mai per la circumstància. És allò que dic, que a vegades algunes cançons no és que siguin molt bones, sinó que et recorden la circumstància o qui t'acompanyava en aquell moment i et semblen fantàstiques. Certament el disc no s'ha reeditat mai, punxarem el single de vinil original. Mai ningú fins ara me l'havia demanat al programa. Però jo recordo la tarda de diumenge 15 d'abril de 1973... perquè com que la majoria de la colla no teníem 18 anys, alguns com jo només en teníem 15, a vegades no ens deixaven entrar a les discoteques, que el mínim que es demanava era tenir 18 anys, i a vegades feien la vista grossa, però altres vegades hi havia redades de la policia que demanaven carnets, i si trobaven algun menor se les carregava a la discoteca amb una forta multa i a més trucaven els teus pares, etc, etc. Sí, sí, aquestes coses passaven a principis dels anys 70 en aquest país, no? Llavors nosaltres, quan les feien, que no era sempre, anàvem a les festes dels estudiants de la universitat. La universitat del final de la Diagonal de Barcelona. Que allà no hi havia cap problema per entrar-hi. Aquella tarda del 15 d'abril del 73, a l'entrar sonava aquesta cançó. Però jo no em podia imaginar que als pocs minuts passaria una cosa que em capgiraria la vida. Bueno, el que va passar ja us ho explicaré un altre dia. Ara l'important és recuperar el tema.

0: el dúo dinámico.
1: Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise.
0: Com vaig comentar el dia que ens va deixar Manolo de la Calva, pràcticament tots nosaltres, des que tenim memòria, ja recordem el dúo dinàmic. Perquè ells van començar a funcionar a finals dels anys 50, principis dels 60, i ens han acompanyat pràcticament tota la vida amb moltíssimes cançons d'èxit. Recorda que si vols participar aquí en el programa pots fer-ho per correu electrònic. M'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com.

0: com ha fet en Josep Maria Gras, que ens diu: voldria escoltar la cançó del Dúo Dinámico Nunca me acostumbraré. Quan era adolescent feia exercici al compàs de les seves notes. M'agradaria que dediquéssiu un o diversos programes a aquest fantàstic duet i que tants records ens porta a molts. Salutacions i felicitats pel programa, Josep Maria Gras. Doncs mira, hi ha un especial d'honora del Dúo Dinámico amb ells, en persona, en directe, aquí al programa, que està penjat al meu canal personal d'Ivox, a ivox.com. Busques el meu canal pel meu nom i veuràs que hi ha una sèrie de programes especials que hem penjat allà, i entre ells està el del Dúo Dinámico. De tota manera, recuperem ara un fragment d'aquella entrevista que vam tenir l'oportunitat de fer a Manolo i Ramon.
1: Hem de recordar el que tantes vegades hem explicat al llarg de la història d'aquest programa, que la ràdio va ser realment decisiva per tants i tants músics, per tanta gent que s'hi volia dedicar, i per al Dúo Dinámico no va ser tan sols el mitjà que més els va ajudar en el seu principi, sinó que va ser el mitjà que va decidir el seu nom.
2: Perfectament, perfectament. Vam tindre l'ajuda de la ràdio, en primer lloc. Va ser la ràdio Barcelona, aquí, amb el show de les dues, amb Joaquín Soler Serrano, i ens van ajudar moltíssim.
3: Però al principi de tot va ser un programa de Ràdio Barcelona que es deia La Comarca Nos Visita, i el locutor que el feia, Enrique Fernández, amb una, això era un embalat que es feia al desembre, era, recordo que era el 28 de desembre.
2: La Plaça del Diamant, no?
3: La Plaça del Sol.
2: Plaça del Sol.
1: O sigui que el programa es feia cara al públic fora dels estudis.
3: Sí, es feia cara.
1: Però un embalat.
3: Sí, un embalat d'hivern, diguéssim.
1: Ah,
3: llavors aquest dia feien el dematí, el diumenge feien l'emissió des de l'embalat, no? Llavors hi havia molta gent, moltes nenes i tal, i nosaltres havíem ensenyat algunes cançons. Ens havíem presentat a un concurs que feia Ràdio Barcelona, ens van mirar i diu: escolta, no podeu anar perquè és per solistes aquest concurs, però us donem l'oportunitat, si voleu, de cantar a la comarca que ens visita i tal. Es van recomanar i no acceptar. I llavors vam anar i ens va preguntar el Enrique Fernández: escolta, com us presento? Perquè no era la primera vegada que sortíem. Nosaltres, The Dynamic Boys, com era molt moderns, The Diamonds, The Platters, i volíem una cosa fora de... més moderna, no? I llavors ell va dir: escolta, jo no sé anglès, us presentaré Dúo Dinámico. I nosaltres vam quedar així: bueno, no estàvem en disposició de fer
1: d'exigir
3: res. I llavors dir: endavant, no? I es va presentar com a Dúo Dinámico, vam cantar unes cançons amb una guitarreta i uns jerseys que ens havia fet ja llavors les nostres mares, de color blau, cel i groc,
2: te recordes?
3: Sí. I vam cantar un parell de cançons ja en el nostre estil, diferent.
1: En els vostres inicis no éreu conscient del que estàveu fent en aquell moment, ni del que representaríeu 30, 40, 50 anys més tard. I a lo millor tampoc ni us imaginàveu que si 50 anys més tard estaríeu omplint teatres, eh?
2: No, segurament no. Segurament això ha sigut una sorpresa, i una agradable sorpresa, no? I el que s'ha fet, bueno, aquests últims temps que estem cantant i que la gent ve a totes parts i plena els puestos, pues és fantàstic. És que penses i dius: bueno, jo no em retiraré mai a la vida. Si fixes, la gent està aquí, està disfrutant. I després passa una cosa, que cada vegada, en aquesta segona vegada que hem retornat l'any 78 fins ara, ens agrada més estar nosaltres, ens divertim. La primera vegada érem molt joves, no ens donàvem compte, i bueno, ens aplaudien i trobàvem normal que la gent tingués que aplaudir, no?
1: Ara ho valoreu més.

0: Nunca me acostumbraré, original de 1961, és la cançó que ens ha proposat l'amic Josep Maria Gras del Duo Dinàmico, que per cert ha sonat per primera vegada en el programa. Un record per Manolo, que naixia a Barcelona el 1937 i ens deixava a Madrid el 26 d'agost del 2025.
1: És Albert Malla.
0: I tu què tal? Com ets? Qui ets? Des d'on escoltes el programa? Què fas mentre l'escoltes? Explica'm coses. Recorda que la ràdio, a banda de ser el mitjà que més estimula la teva imaginació, és l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. I si no et vols perdre res, si has fet tard, si vols recuperar els últims programes emesos, pots fer-ho a YouTube o a la plataforma iVox.com o Apple. Per escoltar en diferit íntegrament o per fragments o per descarregar els arxius i portar-los amb tu quan voles, quan passeges, quan condueixes, ja saps que al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. I aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu un e-mail en Lluís Chicharro, que ens diu: hola Albert, sóc en Lluís de Cassà de la Selva. Recordes que et vaig enviar una cinta gravada de la ràdio d'un programa teu? I em vas retornar un CD d'una sessió teva? Doncs ho recordo molt vagament, perquè fa tant de temps de tot, Lluís, però veig que tens molt bona memòria. Diu: per mi, una de les que no deixaria mai de banda és Long Cool Woman dels Hobbies. Gràcies i felicitats pel programa, una gran abraçada des de Cassà de la Selva, Lluís Chicharro. Saps que aquesta cançó li agrada a molta gent, fins i tot molt jove, que no havia nascut ni estava en projecte quan es va publicar el 1972. T'ho puc ben assegurar per les meves sessions de ball, que me la demana gent jove, i, bueno, i sona com si fos l'última novetat mundial.

és molt bona. Long Cool Woman. Bé, el títol sencer és Long Cool Woman in a Black Dress, és a dir, dona llarga i freda amb un vestit negre. Eren els Hollies, una formació de Manchester realment fantàstica. Bueno, entre els seus components va estar el gran Graham Nash, per exemple. I es van dir The Hollies com homenatge a Buddy Holly, un dels primers rockers que va morir per un accident aeri molt jove, quan encara havia de mostrar-nos molt més el seu talent. Van quedar algunes gravacions d'ell, no? Però aquesta cançó té una història, eh? John Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival, va denunciar aquesta cançó. Bueno, en aquell temps, 1971, els Creedence feien èxits com a xurros. Era un grup sobretot de singles. També van publicar discos grans, els anomenats long plays, no?, de llarga durada. Però els singles és que arribaven sempre al més amunt de les llistes. I el líder de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, va posar una demanda a Hollies per una infracció de drets d'autor, tot assegurant que aquesta cançó, Long Cool Woman, s'assemblava massa al so distintiu de la Creedence, especialment de la seva cançó Green River. La demanda va ser finalment desestimada, però va generar controvèrsia degut a les similituds sonores entre les cançons. Fins i tot avui dia, molta gent, quan em demana aquesta cançó, em diu que és dels Creedence. La veritat és que els Hollies van reconèixer que ho van fer expressament per semblar-se als Creedence. Aquesta era, teòricament, la cançó original de la Creedence, el Green River.

sí, és clar que s'assembla molt la dels Hollies, i aquesta es va publicar anteriorment, el Green River, però oi que són molt bones les dues. Es va desestimar la demanda de John Fogerty, però en qualsevol cas ja ha prescrit tot això. Ara un contrast amb el ritme, perquè la Sònia Comí ens ha enviat un correu on ens diu que li agradaria molt escoltar Have I Told You Lately That I Love You de Van Morrison i dedicar-li al meu marit per tots els anys junts i per cuidar-me tant. Que bonito! T'he dit últimament que t'estimo?

0: espectacular. Brillant. Patti Smith. I la seva versió del Glòria de Van Morrison al 1975. A més, li tinc un carinyo especial. Va ser una de les primeres cançons que vaig presentar en directe per la ràdio en els inicis de la mítica Radio Club 25. Algú va dir: l'infern és ser incapaç d'estimar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, les versions. Fa algunes setmanes em va donar per anar als racons més plens de taranyines de la meva discoteca particular a extreure els meus primers vinils comprats quan jo era un crio o un adolescent i compartir-los amb tots vosaltres. I aquest era un d'ells. Un One Hit Wonder, perquè és l'única cançó d'ells que coneixem, d'un grup alemany que es deien Rotation. Això era de 1971. La tornada, l'estribillo no era molt difícil de traduir. En aquella edat que teníem ens va resultar un tema divertit per fer festa, no? La sorpresa va ser quan vaig rebre un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, tot pensant que ningú se'n recordava d'aquesta cosa del ratatà. D'en Miquel Campaner, que em diu: ei, Albert, molt bons els teus primers vinils. Visca el so del vinil. Per cert, Los Jabaloyas van fer una versió del ratatatatà. Doncs no ho sabia, Miquel.

versió al castellà del grup de Mallorca Los Jabalollas, d'aquell tema original d'un grup alemany anomenat Rotation, el 1971. Gràcies per la curiositat, Miquel Campaner, i per el teu correu. La majoria de vegades, doncs, posem un èxit internacional en la seva versió original, majoritàriament en anglès, a vegades en francès o en italià, i l'adaptació que vam fer al castellà. Ara jugarem en francès, en italià i en anglès.

confesso que aquesta gran cançó la vaig descobrir amb aquesta versió en francès de Richard Anthony. Recordo quan era un criu que la seva cançó en Aranjuez, Con tu amor, es matxacava a totes hores per totes les emissores de ràdio i a mi no m'agradava gens. Em semblava un tostón. Però després, ja una miqueta més gran, vaig pensar, ostres, quin tema, no? I vaig començar a investigar, esclar. Però primer vull dir que Richard Anthony havia nascut a Egipte, al Cairo, el 1938, i moria a França el 2015. Li deien el pare tranquil del rock. Va gravar en 6 idiomes. Francès, castellà, anglès, àrab, italià i alemany. Va vendre més de 50 milions de discos. Però resulta que l'original d'aquesta cançó és italiana i coincidireu segurament amb mi que era millor aquesta versió que no pas l'original, que és més sosa. És una cançó escrita per Umberto Bindi, que no tenim el gust de conèixer, i el gran Gino Paoli. Bueno, té moltes versions, la cançó, però aquesta és l'original, de 1963.

0: en qualsevol cas és una gran cançó, eh? Bueno, a mi m'agrada molt. I de moment ens quedem amb la proposta de l'amic Francesc, que ens escolta i escriu des d'Amposta, a les Terres de l'Ebre. Diu, soc un fidel seguidor del teu programa. Amb el cor a la mà, voldria recordar un tema que em porta un record agradós. Avui sóc jo el que està una mica sentimental, jeje, i crec que el tema és de Leonardo Fabio, anomenat Fuiste mía un verano. Aniria molt bé per saludar aquells i aquelles enamorats i enamorades que foren víctimes del desamor. Gràcies i que visca Cocodril Club. Gràcies, Francesc. Salutacions als cocos d'Amposta. I no perdeu la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
3: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
2: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
4: Senyor Artur Mas, què tal?
5: Molt bé, home, molt bé.
4: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
5: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
4: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Anmeri.
5: Sí, senyor, exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
4: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
5: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
4: Però per dins, no? Les idees...
5: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
4: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
5: A vosaltres.

dandis. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, que m'ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Mou d'Andís, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, és que
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar
1: no
2: sí,
1: diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. Esclar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: Més o menys, eh?
1: Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
2: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Batiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Batiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trave di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Batiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu a l'Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Giacobbe, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar i també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda, o sigui, ell estava allà però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeos fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire, vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril.

0: 我在失去的痛苦里干掉国林。
1: 阿七就那么罗金蛇。
0: 那你儿子在这边呢？你们就出去。
2: 殺されちまえよ。分かってんだはずだ。

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arròs. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
5: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no? En aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no? Persones molt nervioses o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
4: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
5: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona, I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos, i això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
4: La tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
5: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no? Em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
4: Per tant, d'aquí la importància d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
5: Correcte.
4: Sònia. Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
5: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per cert, més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
4: Aquest funcionament lent.
5: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacteri a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades, i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticats s'absorbeixen pitjor també en ocasions alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12 i això encara empitjora més el cansament, o sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipertiroidisme doncs passa just al contrari, l'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també en ocasions dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
4: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
5: Sí.
4: El gluten és un problema també per la tiroide?
5: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
4: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
5: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui també contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni. També els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot, que coneixem la peça, i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible i, si volem algú més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
4: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
5: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el broqui, la coliflor, la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control. I amb la tiroide, més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
4: I l'estrès ho desequilibra tot.
5: Absolutament.
4: No? De quina manera afecta la tiroide?
5: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
4: Quins senyals

0: el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant doncs un estudi una miqueta holístic.
1: Complet. Doncs Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: I fins la propera.
0: Fins la propera. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
4: I avui engeguem aquesta segona hora de programa amb la nostra secció de psicologia, amb la Mercè Soler Soriano, psicòloga i directora de CIM Psicologia. Bon dia, Mercè.
5: Hola, bon dia.
4: Avui parlem de les altes capacitats. Explica'ns, primer de tot, què són.
5: Ostres, la pregunta més difícil.
4: Com ho definiríem?
5: Doncs mira, tradicionalment, quan parlem d'altes capacitats, ens imaginem una persona que té un quocient intel·lectual molt alt. Abans es pensava que havies d'aconseguir un 130 de quocient, i avui dia sabem que això no és cert.
4: Perquè sovint es confon amb superdotats, no? Les altes capacitats.
5: Ara ho explicarem, perquè dintre de les altes capacitats estarien les persones superdotades i les persones talentoses, diguéssim, que destacarien en algun talent, en un o en diversos talents. Però mira, les altes capacitats jo les explico com una forma d'entendre la vida. És un conjunt de característiques que defineixen... Ui, perdoneu, que estava aquí. Espera, perdoneu.
4: Un momentet, tenim problemes tècnics. Ja està.
5: Ara fora, que estava fent una gravació. Doncs és una forma d'entendre la vida que et defineix amb unes característiques, perquè tu tens unes capacitats cognitives que estan per sobre del que seria la mitja en algunes àrees o en totes les àrees. I això què suposa? Que captes moltíssima informació, que aprens molt ràpid, que relaciones la informació, que ets molt curiós, que necessites saber el perquè de les coses, que pots resultar una persona molt impacient. Vull dir, també, per exemple, que vius les emocions amb molta intensitat, perquè generalment són persones que són hipersensibles, que són molt empàtiques i, a més, que tenen un fort sentit de la justícia. Imagina't tot això que dona un perfil de personalitat doncs una miqueta diferent.
4: I això com ho viu una persona? Clar, perquè... Jo m'imagino una aula, no?, amb un nen o una nena amb altes capacitats. Com encaixa en aquest entorn? Es pot sentir estrany fins que no se'l diagnostica, fins que no se'l valora, no?
5: Exacte. Molts dels nens passen desapercebuts i sí que se poden sentir estranys perquè s'avorreixen. Ells no entenen el per què no estan motivats amb els aprenentatges. I a més, a nivell de relacions socials, poden sentir-se una miqueta diferents, perquè moltes vegades tenen uns interessos diferents. Mira, jo tinc un nen, per exemple, que veu el Telenotícies cada dia i s'interessa molt per la política.
4: Quants anys té?
5: Doncs té 12 anys.
4: No aleshores, seria més clar, habitual, no?
5: Exacte. Aleshores, bueno, és capaç d'entendre-ho, veu les notícies acompanyat dels seus pares, però quan arriba a l'escola no parla del Roblox ni parla d'una sèrie de Netflix, sinó que té uns altres interessos. Clar. I aleshores, clar, o t'adaptes o et sents diferent, i moltes vegades acaben apartant-se. Aquest nen de vegades agafa un llibre i es posa a llegir en el pati.
4: Són nens i nenes que treuen bones notes, Mercè?
5: Doncs mira, no. Generalment són nens... Mira, si per exemple, t'ho explico millor, depèn. Si ets un talent acadèmic, què vol dir un talent acadèmic? És un nen que se li dona molt bé tota la part verbal, tota la part lògica. Doncs sí, generalment treuen bones notes perquè tenen moltíssima facilitat. No és que estudiïn, és que se'ls hi don de natura ja. Però si no és així, què passa? Que hi ha perfils de nens que aprenen tan ràpid que s'avorreixen. Tu pensa que l'escolaritat, el sistema escolar, és molt repetitiu. I aquests nens, només amb una sola vegada que expliquin una cosa, ja se la saben. Aleshores s'avorreixen moltíssim i es desmotiven. Clar. Es desmotiven i aleshores el que fan és no prestar atenció, estar més pel joc... Bueno, posen en marxa sistemes compensatoris doncs per sobreviure, evidentment.
4: Com quins?
5: Com, per exemple, portar-se malament, molestar els altres, i de vegades fins i tot els podem confondre amb altre tipus de trastorns, perquè l'alta capacitat no és un trastorn, És una forma de ser, una forma de viure, però no, no

0: estaria dintre del que s'anomenarien els trastorns, dintre del DSM-5 de psicologia. Uh-huh. Aleshores, es poden confondre amb altre tipus de trastorns que podrien ser la hiperactivitat, que no vol dir que no n'hi hagin nens amb altes capacitats i amb hiperactivitat, però podem confondre o nens amb trastorns conductuals o nens amb molta ansietat, perquè molts d'aquests nens, evidentment, desenvolupen molta ansietat perquè no entenen què els hi passa i això suposa doncs, estar sempre amb una sensació d'alerta, d'incomoditat, que els hi fa estar una mica ansiosos.
1: Clar. Es dona igual entre nens i nenes?
0: Doncs mira, no podem saber, i ja et diré per què. Perquè detectem molts més els nens. I per què detectem molt més els nens? Doncs com sempre, perquè tenen conductes més externalitzants. Val. Si jo fracasso, em comporto malament, estic molt irritable, em portaran al psicòleg. Però les nenes, què passa? Que les nenes tendeixen més a adaptar-se a l'ambient. Aleshores queden més camuflades, igual que en d'altres trastorns, no? Uh-huh. Aleshores, moltes vegades m'arriba una nena, per exemple, doncs fixa't tu, m'ha arribat la detecció a partir d'una nena que s'autolesionava. I a partir d'altres símptomes arribem a veure què està passant allà sota, o amb una depressió, o amb dificultats amb la relació amb els seus iguals, amb el grup de les nenes. Perquè són nenes molt empàtiques, que es donen compte de les dinàmiques i pateixen molt. I a vegades diuen les coses molt clares i semblen més adultes i això no agrada a la resta del grup.
1: I a partir de quina edat se sol diagnosticar?
0: Doncs mira, a partir dels 5 anyets, vull dir, diguéssim que quan són més petits ja veiem símptomes, ja veiem signes, no símptomes, signes. Per què? Perquè són nens que comencen a parlar molt d'hora, de vegades comencen a llegir i escriure abans aprenen de forma autodidacta, són nens molt curiosos, fan moltes preguntes, i ja podem una miqueta dir, aquest nen sembla que té potencialitats. Però a partir dels 6 anyets, diguéssim que ja podem passar totes les proves estandarditzades, és el moment que jo crec que ja podem començar. I no cal esperar. Això d'esperarem, aviam, no, perquè aquestes potencialitats s'han d'estimular. Perquè tu pots tenir un cotxe molt veloç, però si no el saps fer anar i no fas quilòmetres, aquell cotxe no donarà tot el que pot donar de si. Doncs és el mateix, no? Uh-huh. Aleshores, molts dels nens i nenes es perden pel camí, es perden a dins del sistema educatiu i queden totalment doncs, desmotivats, camuflats, en fracàs escolar i sobretot a l'ESO.
1: Uh-huh. I quines proves se'ls hi fa per saber si tenen altes capacitats o no?
0: Doncs mira, la detecció de les altes capacitats es fa de manera clínica. Què vol dir? Que es fan un conjunt de proves i que és al final el psicòleg, perquè ha de ser un psicòleg clínic especialista o un psiconeuròleg especialitzat en altes capacitats, el que dirà si hi són o si no hi són. Uh-huh. I es passen proves cognitives, proves aptitudinals, proves de personalitat, es passen qüestionaris específics als pares, es passen qüestionaris específics a l'escola.
1: Els pares també?
0: Els pares i a l'escola i els tutors de l'escola. Uh-huh. Tan específics d'altes capacitats com de personalitat i com d'adaptació. Clar. I amb tota aquesta informació doncs podem arribar, no?, concloure una mica si està dintre de les altes capacitats o si no està dintre de les altes capacitats, perquè de vegades és un nen doncs que intel·ligent, diguéssim, amb unes aptituds per alguna de les àrees, però no arriba a tenir altes capacitats perquè ens movem en percentils, és a dir, que sí que hi ha també uns resultats numèrics. No només ens basem en els resultats quantitatius, però sí que són molt importants, perquè si un nen és capaç, per exemple, de treure't un percentil 90 amb la capacitat verbal, vol dir que si el treu, n'ha arribat a realitzar bé aquestes proves. Uh-huh. El que també ens podem trobar nens que estiguin desmotivats i que no en treguin aquests percentils significatius, però nosaltres a nivell clínic estem veient que aquest nen sí que té aquestes característiques. Aleshores, de vegades treballem una miqueta a nivell emocional i quan passa el temps necessari, doncs tornem a repetir aquestes proves o li passem una prova que mesura el mateix, però diferent.
1: Val. Quan a un pare o una mare els dieu que el seu fill o filla té altes capacitats, s'espanten, quina és la seva primera reacció?
0: Depèn. Si ve de sorpresa, perquè venen per un altre tipus, no? Com aquesta nena, es queden molt parats. Uh-huh. I de vegades se senten molt culpables de no haver-se'n adonat, no? Perquè els pares sembla que ens hem adonat
1: de
0: tot.
1: Ho hem de saber tot, no?
0: Ho hem de saber tot. Però després, quan s'explica i ho entenen, i entenen les característiques dels seus fills, i de vegades les seves pròpies, perquè moltes vegades quan hi ha un nen o una nena amb altes capacitats, també hi ha un pare, una mare, un avi, un tiet.
1: Això es dona, no?
0: Això es dona, això es dona. Aleshores, arriba una miqueta la comprensió, i la comprensió dona com un relax i una tranquil·litat, que dura un temps, perquè després ve la pregunta de Mercè, i ara què fem? Hem de donar aquest informe a l'escola? I l'escola què farà? Aquí ve la segona part, que és una segona part intensa i que dependrà de moltes variables. Jo dic que no puc donar una recepta, dependrà del nen, de l'escola, del tutor... De...
1: Clar, perquè quines eines doneu a la família i a l'infant, no? Perquè, i també a l'escola.
0: Clar. Mira, nosaltres el que treballem moltíssim és que el nen és l'autoconeixement i l'autoacceptació, i que vegi aquestes característiques com algo positiu, i els pares saber-los acompanyar. I a l'escola, doncs també ens coordinem amb l'escola, perquè mira, hi ha alguns nens, sobretot els que s'anomenen superdotats, és a dir, que tenen capacitat superior en totes les àrees, alguns d'aquests nens necessiten passar de curs, o sigui, els hi va bé una acceleració, mentre que d'altres nens doncs estan bé dintre del seu grup classe i potser amb un enriquiment amb alguna de les àrees ja en tenen prou. Però saps què és el més important pel nen? Que el profe l'entengui, és a dir, que ell sàpiga que el seu professor, que el seu mestre entén el que li passa, i quan s'està avorrint, per exemple, li pugui fer un senyal i que ell li digui surt un momentet. És a dir, sentir-te comprès, que no estàs sol, que no estàs perdut, i a partir d'aquí aquest nen, de veritat, que farà un canvi.
1: He sentit a dir també que el benestar emocional amb les altes capacitats també és clau.
0: Totalment, perquè un nen que no s'entengui és un nen que pateix molt, perquè a més ells busquen la lògica del que els hi passa. Aleshores, no entenen de vegades aquesta irritabilitat, aquesta baixa tolerància a la frustració, estic sempre enfadat, estic enfadat amb el món, estic trist, què em passa? I aleshores aquest treball de moltes vegades recuperar aquesta autoestima que l'han perdut, aquesta seguretat, doncs és el primer pas. I sobretot on treballem, què hem de treballar, tant la família com el professorat, com els psicòlegs que treballem amb aquests nens, és amb la motivació.
1: Clar.
0: Perquè sense motivació no hi ha aprenentatge, i és el punt més important i el que més perden molts d'aquests nens.
1: Mercè Soler Soriano, gràcies per haver-nos fet entendre una mica millor què són les altes capacitats.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Bon dia, adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I és dilluns i, per tant, toca parlar de la cuina. Avui ens acostem a una proposta gastronòmica que ens porta molt lluny sense sortir de la ciutat. Això sí, parlem del restaurant Cúrcuma, un restaurant que s'ha especialitzat en cuina índia tradicional i que està situat al carrer de Sant Joaquim, al número 23. Tuti.
1: Doncs sí, bon dia. Cúrcuma ens presenta com un espai acollidor, familiar, pensat per descobrir nous sabors, nous gustos, com per gaudir també d'una cuina tradicional feta amb espècies fresques, bons ingredients i una atenció ben propera. Ells defensen una idea molt clara, que menjar bona cuina índia també pot ser una experiència accessible i per totes les butxaques. Avui tenim amb nosaltres tres veus molt especials del restaurant.
4: Que és la família Cúrcuma,
1: podem dir. Exacte. En Miki, el pare, la Jap, la filla, i la Suiti, que és la cuinera i la mare de família. Bon dia a tots tres.
5: Bon dia.
1: Com esteu?
6: Molt bé.
5: Molt bé.
1: Per començar, expliqueu-nos com neix aquest projecte, com neix Cúrcuma, d'on surt aquesta idea d'obrir un restaurant indi aquí a Badalona. Ja, tu han explicat això?
5: Doncs sí, nosaltres abans teníem un kebab,
1: sí,
5: i havíem introduït alguns plats indis que feia ma mare en aquell moment, i vam veure
1: i
5: que
1: agradava.
5: La gent demanava molt d'aquest tipus de menjar. Llavors, mons pares van pensar, i si en fem un només de menjar hindú. I així va néixer i vam trobar un local, el vam reformar de zero i vam obrir amb el menjar hindú.
4: ¿Cómo ha respondido, no? La gente de Badalona ante la comida india. ¿Agrada? ¿Quins són els plats que més us demanen?
6: Sí que se han gustado mucho los gentes, como teníamos cuando teníamos kebab, gente ha gustado mucho platos indios y siempre dicen que por qué no montáis un restaurante indio. Entonces hemos pensado para montar un restaurante y hemos pensado un nombre con una especie de cúrcuma.
4: Porque están muy presentes en la cocina india, ¿no?
6: Sí, entonces cuando ya hemos montado, cambiado por kebab con restaurante indio, era una gran sorpresa, muy grande para nosotros también, que gente de todos lados venía así, que no lo sabía que de gente de Badalona gusta mucho como un típico restaurante indio.
4: Yo tuve la impresión un poco de comer...
1: En casa.
4: Sí, de comer aquello, no en mi casa, porque en mi casa no se hace comida india, pero sí lo que se comería en cualquier casa india. ¿Es así?
6: Sí, es así. Cuando ya cocino, es igual como cocino para en mi casa, para mi familia, para mis hijas, para mis padres y todo. Es así.
1: ¿Cómo explicarías la cocina hindú a alguien que no la conozca? Porque sí que es sinónimo, mucha gente no entiende hindú por picante, curry y ya está. Y es mucho más, ¿no, Miki?
7: Claro. Bueno, depende también del gusto, le jugamos con las especias y tal, ¿sí? Que no son muy picantes. Sí, y cambia de sabor, sí, por eso es así, no todos son picantes.
4: El picante en cúrcuma, en vuestro restaurante, está un poco rebajado respecto a la comida india original.
7: Sí,
4: porque igual el paladar de aquí lo exige.
7: Sí, algunos platos hay muy suave que no viene tan picante, y algún plato como se llama madras y vindaloo son muy potentes, es muy picante, como igual como India.
6: Pero en India tampoco, no todos los en todas las casas comen picante. Eso es también como entre familia de nosotros, no es que somos de la India y comemos picante. Eso no es así. Eso es depende del gusto. Alguno quiere con poco picante y también depende que si hacemos comida suave puede comer picante aparte también.
4: ¿De qué zona de la India procedéis? Lo digo por si es una cocina muy típica también de una región en concreto.
7: Sí, somos del norte, del Punjab.
6: Sí.
1: Vale. Las especias, ahora hablábamos de ellas, ¿no? Son muy importantes en vuestra cocina. ¿Qué especias no pueden faltar nunca en un plato hindú?
6: Por ejemplo, lo más importante es como...
7: Cúrcuma.
6: Cúrcuma.
7: Cúrcuma, lo que lleva cúrcuma, eso sí.
1: ¿Todos los platos llevan cúrcuma?
7: La mayoría sí.
6: Porque cambia sabor también, pero cambia color, presentación del plato también, y tiene muchos, por ejemplo...
7: De beneficio
6: beneficios
7: de la cúrcuma.
6: También, cúrcuma.
7: Sí. Igual tiene como de jengibre. Sí. Jengibre tiene que... Mayoría también llevamos jengibre nosotros también.
1: Sí. Es digestivo.
7: Es digestivo, claro.
6: Digestivo,
7: sí,
6: ajo,
7: sí.
6: Jengibre, cilantro fresco y comino son...
7: son básicos.
6: Básicos
7: sí que,
6: para hacer un curry.
7: No puede ser falta.
6: Cebolla, tomate, eso.
1: Potencian el sabor, es evidente, pero ¿se tienen que poner antes de la ebullición, después, para que ganen en presencia?
6: Sí, por ejemplo, cuando empezamos a cocinar un plato hindú, poner un poquito de aceite, depende, y luego poner un poquito comino y luego hacer un poquito de ajo y jengibre, y luego con cebollas, y luego tomate, y luego, por ejemplo, quiere preparar un plato de guisantes y patatas. Entonces, mezclar guisante y patatas con sal y esas cosas, con cúrcuma... Y una especie se llama garam masala.
1: Sí.
6: Y eso lleva muchas especies, por ejemplo, pimientas negras, comino y luego que es cilantro seco también. Uh-huh. Es una mezcla de especias. Uh-huh. Y puede mezclar un poquito de agua y preparar un plato.
4: Uh-huh. Ja, i què representa per tu també formar part d'aquest projecte? No sé si estàs des dels inicis, si ja vas treballar, tu ets més joveneta, en el kebab, si vas començar...
5: He estat present, des de moment zero sempre he estat present. Uh-huh. He format part des de zero i ara estem a un bon nivell on ens coneix molta gent i disfrutem com reacciona la gent a nosaltres. Ser un negoci familiar jo crec que és el que fa que la gent ens estimi tant el nostre menjar i a nosaltres. Uh-huh. I bueno, a mi m'enorgulleix, no? Saber com quan jo era petita mon pare va fer el pas de venir a Espanya i ara tots junts amb el nostre esforç hem construït algo que és únic. Uh-huh. I de no ser així no hagués passat tot
4: que és vostre i que a més us identifica, no?
5: Exacte.
1: La teva mare cuina i uh-huh. tu i el teu pare esteu a sala.
5: Exacte.
1: Això com es porta? Treballar amb la família també? Uh-huh. Com es separa, no?
5: Sí, bueno, sabem el que se'ns dona bé i tenim el marge perquè uh-huh. ens coneixem i sabem que així funcionem uh-huh. i ho tenim tot clar.
4: I tu com et mous entre fogons? També t'agrada cuinar?
5: M'agrada cuinar a casa.
4: A casa.
5: I jo faig una mica de tot. També faig molts plats catalans a casa meva.
1: Quin és el plat per excel·lència, aquell més representatiu de la vostra cuina?
6: És que com chicken tikka masala.
1: Chicken tikka masala.
6: Chicken, sí. Ahí chicken korma, son platos estrellas.
1: ¿Estos son los que no fallan nunca en una casa? Sí. Siempre hay
6: salsas suaves sí. y puede añadir picantes si quieres, depende del gusto y son platos uh-huh. estrellas.
1: Uh-huh. Y para alguien que no ha probado nunca vuestra cocina, alguien que viene por primera vez a vuestra casa, a vuestro restaurante, ¿qué es aquello que le decís? Empieza por aquí.
7: Vale, pues butter chicken y chicken korma de pollo, o si uh-huh. es vegetal, recomendamos por malai kofta, es como croquetas de como... de formatge casero,
1: sí,
7: con patata y con salsa muy cremosa. Uh-huh. Sí,
4: y lleva frutos secos. ¿Y qué tipo de queso es?
7: Queso casero de la vaca.
4: Queso casero, porque es un queso suave.
7: Sí, es suave, se llama panir.
4: Que recuerda, panir, que recuerda un poco también al queso fresco, pero es fregit, ¿no?
7: Sí,
6: sí,
7: sí.
1: ¿Y de postres?
7: Postre típico es como de mango, así. Es muy, ¿no? Muy conocido mango, así. Es un batido de mango.
1: Sí.
7: Y lleva yogur y mango. Es un lo grada todo el mundo casi ya. Sobre todo niños también. Es dulce, es muy también es para tomarlo muy bien uh-huh. y también para con después de especias te sienta muy bien.
1: Claro.
7: Que
1: claro.
7: Sí.
1: La gente que viene ya la tenéis aquello afianzada, son de los que vuelven o no, o hay mucho curioso.
7: Bueno, lo que ¿qué quieres preguntar? ¿De gente de repitiendo?
1: Sí, exacto.
7: Sí, tengo cliente casi todo fijo ya. Uh-huh. Sí. Hay gente que viene cada semana, uh-huh. mucha gente. Uno quiere cambiar de plato también.
6: Sí.
7: Siempre queremos mismo
1: siempre
7: plato.
1: Más, sí.
7: Mismo, sí. Uh-huh.
4: Uh-huh. Y de otra banda, no sé si viene también gente que, por ejemplo, ha viajado a la India y busca recuperar aquel recuerdo, o que va a ir y quiere tener una experiencia previa. ¿Os habéis encontrado con esto?
7: Sí, ha sido mucha de gente de aquí, que son de aquí y viajando a India, y hay mucha gente que ya viven... Gente de aquí viviendo en la India y venir de vacaciones y lo cuando pasan por la esta calle y vemos de ahí, ¿no? Cúrcuma en restaurante hindú y entran y hablamos un poquito y
4: ja, sempre hi ha els mateixos plats a carta o aneu incorporant també variacions?
5: És veritat que la majoria de vegades tenim els mateixos plats a la carta perquè ja tenim una gran varietat, però quan ma mare fa altres plats segons la setmana ho introduïm.
4: Feu la proposta del dia.
5: Exacte.
4: O de la setmana,
7: sí.
4: No?
7: Sí. Hay días nosotros preparamos un plato especial y digamos que hoy tenemos este plato. Si uh-huh. quieres probar, vale, perfecto.
6: Sí, algún postre también tenemos preparado y luego digamos cuando viene que ya hoy tenemos este postre que uh-huh. damos un poquito para probar y luego ya.
7: Depende de la faena, ella va haciendo siempre la cocina, preparando diferentes platos, diferentes postres.
6: Tapas diferentes.
1: Tapas
7: porque,
1: también.
7: Porque no podemos todo en la carta, que sí.
1: Claro.
7: Sí.
1: Y vas probando cosas en casa.
7: Claro.
1: Y si funcionan, las trasladas al restaurante,
7: sí, sí,
1: ¿no?
7: Sí, sí, funciona sí o sí, porque...
6: Sí, hay muchos, por ejemplo, hay muchos...
4: Porque es buena cocinera.
7: Eso, gracias.
4: Doncs, Miqui, Suiti, ja, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, tot i gràcies també.
1: Gràcies a vosaltres.
4: I ja ho sabeu, carrer Sant Joaquim, número 23, allà és on hi trobareu aquest restaurant Cúrcuma, especialitzat en cuina índia. Que vagi bé.
7: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: Bon dia.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
4: I a la nostra ciutat, doncs, estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio, així que, què tal? Molt bon dia, campió.
8: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
4: Enhorabona, se't veia molt emocionat en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatge.
8: Sí, alguna cosa altra, sí.
4: No t'ho esperaves?
8: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
4: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
8: Totalment,
4: com deies.
8: Totalment.
4: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
8: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure, també. Una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, amb mi, amb tot el grup de karatecas. I també una miqueta, doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un... Bueno, un petit premi i als meus alumnes també.
4: No sé si aquests tres una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
8: Sí, correcte, fonamentals.
4: Sí?
8: Fonamentals.
4: Com va ser? Explica'ns perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no? Com funciona?
8: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis. Doncs aleshores allà l'organització... Bueno,
4: 10 tatamis.
8: Sí, correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran i, bueno, et deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, bueno, doncs canviar-te lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent les nostres cartes.
4: Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar a la final?
8: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats, de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
4: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, eh? Has estat campió d'Europa, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, eh? Com
8: sí,
4: aconsegueix un a mantenir-se, doncs això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
8: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No
4: m'ho crec, això.
8: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt doncs, començar a donar-me compte de que, bueno, que podíem fer coses, no, i aconseguir, i també doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
4: Mm. Entenc que ja havies estat al Japó altres
8: vegades.
4: Sí, ja
8: havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
4: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat perquè tot anava on time, no?, sobre calendari, sobre horari establert, vaja,
8: sí,
4: que aquí potser no hi estem tan acostumats.
8: No, no pas, no pas, no pas, sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra, bueno, una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt, ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. Tot és on time. Vull dir, no hi ha res...
4: No tenen un servei de Rodalies Renfe, eh?
8: No tenen un servei de Rodalies Renfe, correcte.
4: Escolta, què és el que et va atrapar tu? Quan vas començar a practicar karate i en concret aquesta modalitat, la de les kates?
8: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extraescolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no?, quan ets petit, no?, que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no?, doncs a l'hora de fer un partit i tal, sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys, me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia m'ha dit, ei, que vine a provar karate, tal. Dic, ostres, vaig agafar una miqueta l'excusa ràpida de no tinc material, no porto el karate i tal. I ell,
4: es necessita poc.
8: Sí, sí, no, necessitem molt poc. I ell va agafar una motxilla, va obrir, i em va dir, no, si t'he portat un per tu. I
4: sabia quina seria l'excusa.
8: Sí, i ja està, des d'aquell primer dia, doncs ja em vaig enamorar completament.
4: Des d'aquell primer dia, que això era en plena adolescència, dius?
8: No, amb 8 anys.
4: Amb 8 anys.
8: Sí, sí, ja des de petit, sí, correcte.
4: I aquesta modalitat en si, les kates, explica'ns una mica en què consisteix, no? I què és el que una mica també posa en valor dins de la modalitat de karate.
8: Sí, bueno, per nosaltres és molt important els kates, ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o una miqueta de tot el ventall de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt aquí a nivell nacional.
4: Són com sèries, no?
8: Sí, correcte. Sí, és una...
4: Sèries de moviments.
8: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas com una lluita imaginària entre diversos adversaris, i, bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no?, i el realisme, no?, que sempre posem l'exemple, no?, que una persona des de fora, si està a l'escenari, o, perdó, a la grada...
4: Pugui imaginar-se el contrincant.
8: Correcte, pugui dir, ostres, doncs, estic entrant una miqueta el que està fent, molt...
4: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
8: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida...
4: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyama's Karate Dojo, no?, situat al barri de la Salut.
8: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyama's Karate, i a part, jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner, i, bueno, és un projecte que vam començar, jo porto molts anys també he dedicat una miqueta a l'ensenyança, vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple, a l'escola Bufala, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jungfrau a Badalona, i, bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres la nostra pròpia escola, i, bueno, doncs al moment, la veritat que molt bé, molt content.
4: Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, o senpai.
8: Sí, correcte, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja et diuen sensei, en aquest cas sensei.
4: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
8: Bueno, doncs, primer de tot, molt de goig, molt contents, que bueno, que al final també, doncs, és una forma de que ells també sobretot vegin això, no?, de que al final tot depèn de la constància, no?, de lluitar pels teus somnis si realment els vols, perquè a vegades diem jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs va ser molt bonic, la veritat, estic supercontent.
4: Que clar, ara deies això, ahir ho celebrava amb llaminadures, no, amb carmels?
8: Sí, correcte.
4: Però no sé si és molt estricte, també el dia a dia d'un professional del karate. A nivell fins i tot alimentació, vull dir.
8: Sí, al final també és una mica... Parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses. Intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar, donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de voltar l'hora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
4: Alimentació i descans, segurament,
8: correcte,
4: no? Important.
8: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot amb la competició.
4: Qui és el teu sensei? La mateixa persona?
8: Sí, des dels 8 anys.
4: Des dels
8: 8 anys? Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'escola Yamas Karate, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
4: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
8: Sí, correcte.
4: Qualsevol persona pot practicar karate?
8: Totalment.
4: Diries? Sí?
8: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
4: tinguis 60 anys, en tinguis 4.
8: Sí, sí, perquè al final el karate no et diu, o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i, mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I, si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt, entre cometes, de manteniment. Vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i... Passaré les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és una decisió que prens tu a nivell personal i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
4: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no?, amb les kates també del karate, que té un origen molt asiàtic, no?, sobretot, no?, i que segurament, doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no?, o altres països. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
8: Sí, bueno, els japonesos tenen...
4: O potser és que aquí també hi ha molta tradició,
8: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns salts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, des de després del Covid, jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball, i jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà, doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dues categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, que estaven amb nosaltres, escalfant també el tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
4: Al·lucinant veure'ls, no?
8: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys no ens estava pendent, no?, doncs, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir, no entressin o res. I els nens no, i els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els les escalfaven, preparaven tot.
4: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
8: Bueno, podem dir-ne que el rival era, doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i, bueno, que... és molt conegut precisament, doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Uh-huh. Sempre li fiquem una miqueta més.
4: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
8: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que, gràcies a l'escola i a les classes, sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate. Uh-huh. Centres del rendiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena, no, de coses positives i tal.
4: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
8: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. Uh-huh. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també en veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... fent punts, no? Uh-huh. Tot això sí que està dins del marc legal de la Federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions uh-huh. i ajudes.
4: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
8: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu mm-hmm. perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
4: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate, o són comunes, altres arts marcials, també?
8: Doncs, fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, uh-huh. etc.
4: Creus que practicaràs karate tota la vida?
8: Sí.
4: Sí?
8: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és com uh-huh. la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate, doncs, treballant el que més t'agrada.
4: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
8: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates. Sí? Totalment.
4: Aquí a casa nostra?
8: Sí, de fet, tenim a la Sensi Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
4: Badalonina, també.
8: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores també de l'escola del mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, uh-huh. tenen bons resultats, i aquest és l'exemple. Vull dir, jo amb la Sensi Els sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensi Elsa, doncs he de treballar com la Sensi Elsa, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit proporció. També se l'agraeixo a ella.
4: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no? Com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
8: Doncs la disciplina...
4: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina, o molta gent vulgui defugir, o la joventut vulgui defugir potser de la disciplina, no?
8: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte. Disciplina és respecte. És respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit, i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquest és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill, d'estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
4: Mm-hmm. És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
8: Nosaltres os? Els karatekes diem os.
4: Os,
8: correcte.
4: Oi que sí? Doncs os, fins a pròxim.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

serà fins a finals del segle XIX que les dones podran començar a entrar a les aules universitàries després de segles d'exclusió. Tanmateix, el camí és ple d'obstacles. Permisos especials, segregació en aules i laboratoris, títols sense reconeixement i teories pseudocientífiques que afirmaven que estudiar podia danyar els seus ovaris, perjudicar la reproducció i, per tant, posar en risc l'espècie humana. L'educació superior i la ciència s'havien convertit en bastions del domini masculí i les dones que volien traspassar aquestes barreres havien de lluitar contra prejudicis socials, culturals i acadèmics. Però les prohibicions ni les teories sobre la incompatibilitat cervell-úter van aconseguir aturar-les. I, malgrat tot, sovint es van veure obligades a triar entre la carrera professional i la vida personal, qüestionant constantment el seu paper dins d'un sistema pensat per mantenir-les al marge. Benvinguts al periple de les dones per accedir a les universitats. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i disponible sempre a través de les múltiples vies des de les quals podeu descarregar...
1: Quines?
0: Volem
1: saber quines, Sergio, va.
0: La xarxa Plus? Apple Plus? No.
1: Sempre et lies amb la mateixa.
0: iVox, d'acord? iVox, i després correcte. La resta, que també són molt importants.
1: Correcte.
0: Molt bé, he quedat supervell, però no passa res, estimats amics, estimades amigues, estem en família, estem a les Portes de Troia aquesta setmana per parlar de les universitats i les exclusions femenines en el cas de la psicologia, amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem?
0: I per aquest tema torna a venir aquí amb nosaltres a parlar la Tanit Castells Panyella, doctoranda en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguda, Tanit.
2: Moltes gràcies.
0: Actualment, a les universitats hi ha més estudiants dones que homes?
2: Doncs jo crec que les carreres, evidentment, depèn de quina carrera, està clar de que hi haurà més homes, però si parlem a nivell general de les universitats, almenys pel que fa a casa meva, que seria l'autònoma, hi ha més noies. A la universitat hi ha matriculades més noies. Llavors això és molt important pel tema que parlarem avui, perquè jo crec que dels homes que parlarem avui, si ho veiessin, es tornarien a morir del susto.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.